0: Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre, amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni una pandèmia. Maria van Kerkhoff és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
3: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
0: De moment, l'OMS ha confirmat oficialment, com dèiem, 5 casos i n'investiga 3 més. Fins ara, els casos confirmats són tots de l'interior del creuer i el virus no ha saltat a persones de fora de l'embarcació. Ara bé, una hostessa de la companyia KLM està en aïllament perquè ha presentat símptomes després de coincidir amb una dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. El creuer Ondius arriba diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger no desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa a Madrid Paula Brujats.
4: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
5: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
4: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
6: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
4: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
6: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
4: I el que encara no se sap és si el creuer desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
0: El creuer, doncs, finalment no atracarà al port, sinó que fondejarà davant les costes del sud de Tenerife, davant les crítiques del govern insular, que no ha vist amb bons ulls l'operatiu en cap moment. El president del govern espanyol i el de les Canàries han parlat per telèfon aquest dijous a la tarda per mirar de rebaixar tensions i concretar aspectes de l'operatiu. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat quan hi hem arribat és d'un port pràcticament abandonat. Està al sud de l'illa de Tenerife, en una zona industrial, però amb molt poca activitat, i hem vist en total 3 vaixells atracats i, per tant, deduïm amb molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació. No ho veuen igual des del govern canari, tot i els esforços de Pedro Sánchez, amb una trucada al president canari Fernando Clavijo per calmar els ànims. Alfonso Cabello, que és el portaveu del govern canari, ha insistit al Catalunya Nit que no tenen encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet tota aquesta operació a Cap Verd.
8: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
7: Els treballadors del port de la Granadilla també hi estan en contra, es plantegen bloquejar la instal·lació i aquest divendres es manifestaran davant del Parlament Canari.
0: I el Partit Popular insisteix a carregar contra la gestió que està fent el govern espanyol d'aquest creuer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hi ha referit per primera vegada per retreure a Pedro Sánchez falta de lideratge i de transparència. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que s'està actuant com toca i demana baixar els decibels al voltant de la qüestió.
9: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
10: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern per les acusacions de 4 sindicats que agents dels Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat en una assemblea de docents a Barcelona, en què es preparaven noves jornades de protesta. Els 4 grups parlamentaris demanen les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els Comuns hi afegeixen també la del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la diputada de Junts, Anna R.
11: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
0: Jéssica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
12: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Estem parlant de docents, de professors i de professores, les persones a les que confiem cada dia els nostres infants. Per tant, recordem, és que són docents, no són criminals.
0: Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
13: Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu i seria una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
0: Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els republicans i els juntaires han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen atenent a la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. A tot això, milers de treballadors a les escoles bressol s'han manifestat aquest dijous per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios. És la primera de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al dia 5 de juny. S'han fet manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida en què s'han cantat proclames en contra de la precarització a l'etapa de 0 a 3 anys i s'ha acusat les administracions de passar-se la pilota. Ho denunciava la portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
14: Es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
0: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat del 23%.

0: En llibertat, però a mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prous indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquedat amb què la seva parella tractava el fill. Una informació de Maria Núria Rebella.
1: A l'historial del Google de la dona, els Mossos hi han descobert recerques com ara «La meva parella no tracta bé el nadó» o «Es posa nerviós i crida amb el nadó a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut del fill. Per tant, era coneixedora de la situació de la criatura, apunta a la sala i caldrà veure ser incorregut en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare, recull l'escrit judicial, és el que ha explicat la dona que va compartir habitació amb el nen i els seus pares a l'hospital on estava ingressat. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. L'home no queda en llibertat perquè l'atestat dels Mossos apunta que ell seria l'autor dels traumatismes i la lesió neurològica, encara que no se sap si podia haver comès un delicte d'agressió sexual perquè no s'ha aclarit l'origen d'aquestes lesions. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia congènita. El nen, a mitjans de març, amb un mes de vida, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron i ara està amb una família d'acollida.
0: El temps. La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
3: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva unilateral a Ucraïna declarada pel president rus Vladimir Putin per blindar la desfilada militar que vol fer del Dia de la Victòria a la capital russa. Tot i això, com que l'exèrcit rus no ha respectat l'actual foc ucraïnès els últims dos dies, Zelensky posa la por al cos del Kremlin amenaçant amb un atac dissabte a la plaça Roja. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin està preparant la celebració més deslluïda pel 9 de maig per por dels drons ucraïnesos. En les últimes hores ha suspès l'assaig general de la desfilada militar, que no comptarà ni amb tancs ni amb míssils, i també ha confirmat que des de la mitjanit està vigent l'alto el foc decretat per Putin i que si Zelensky se'l salta, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
6: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
5: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, ha fet servir el mateix missatge per espantar els pocs convidats internacionals que assistiran als actes del Dia de la Victòria a Moscou.
7: Hi ha missatges d'alguns estats propers a Rússia que els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
5: El Kremlin està extremant al màxim les mesures de seguretat per l'amenaça ucraïnesa. S'han cancel·lat centenars de vols als aeroports de la capital i estan tallant l'internet mòbil, deixant incomunicats els ciutadans de forma intermitent.
0: Parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa ara els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a dos vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Ho assegura el comandament militar del país persa, que amenaça amb respondre de forma contundent a aquests atacs. De fet, els Estats Units han confirmat aquesta nit que han atacat centres de comandament i control i instal·lacions militars de l'Iran com a resposta al llançament de míssils i drons contra destructors nord-americans per part de les forces armades iranianes. El nou episodi de tensió pot complicar les converses entre Washington i Teheran per arribar a un acord que acabi amb la guerra. El ministre d'Exteriors del

0: Donald Trump. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i la crisi humanitària, i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau. Fonts nord-americanes també han revelat que s'ha parlat de la situació a Cuba. La justícia torna a tombar els aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial dels Estats Units ha emès una sentència contra les taxes del 10% universal que el president dels Estats Units va anunciar com a resposta a una decisió del Suprem que ja va declarar il·legals els aranzels recíprocs. Poc abans que es fes públic aquesta resolució, Trump havia anunciat que amplia fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat amb els Estats Units. Divendres passat, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord després que els parlamentaris van reclamar la inclusió de la clàusula per protegir-se de futures amenaces comercials de Donald Trump, una petició que es va fer arran de la crisi de Groenlàndia. I aquest divendres començarà l'escrutini de les eleccions a Escòcia, Gal·les i les locals parcials a Anglaterra, celebrades aquest dijous. Els comicis portaran un canvi en el panorama polític britànic que deixarà d'estar dominat pels laboristes i els conservadors. El partit del primer ministre, Keir Starmer, pot tenir una davallada notable i això pot fer renéixer els dubtes sobre la seva capacitat de liderar el laborisme i el Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
1: La política britànica viurà una fragmentació en 5 partits amb un ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK. Una altra de les novetats serà que per primera vegada Escòcia i Gal·les estaran governades alhora per forces independentistes, més Irlanda del Nord, que també té govern independentista, el del Sinn Féin. Hem parlat amb Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres.
2: Això no té paral·lel i diu alguna cosa sobre la naturalesa fragmentada de la política, però també sobre el fet que el Regne Unit potser no està tan unit com ho estava abans.
1: Aquesta nit serà llarga per al primer ministre britànic. S'espera una patacada dels laboristes que podria portar Starmer a lluitar per no perdre el lideratge. Hem entrevistat Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres.
3: Hi ha molta xerrameca sobre els diputats laboristes que volen un nou primer ministre i un nou líder del partit. La pregunta és, tindran el coratge de fer-lo fora i posar-se d'acord amb algú altre per substituir-lo?
1: En els propers dies caldrà veure si algun laborista fa un pas endavant i disputa el lideratge a Starmer.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
5: En defensa de companys.
6: Capítol 1. La detenció.
5: Realment, aquesta història comença molt abans.
0: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons es premien als millors podcasts en català. Han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster. El podcast de Catalunya Ràdio, En defensa de companys, que es pot escoltar a la plataforma 3CAT, recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana.
7: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
0: Esports. Amb el David Ubach.
8: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport3.
9: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.

0: Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Valverde, al seu torn, ha emès un comunicat en què no ha acabat d'aclarir els fets, ha negat, això sí, l'intercanvi de cops en aquest comunicat en xarxes socials, per bé que també ha admès que han tingut una baralla amb Tchouaméni. Clàssica banda, el porter del Barça, Stenzne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir amb el seu contracte.
1: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
0: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández traspassada l'estiu passat a l'Everton. Mentrestant, queda descartat que la defensa blaugrana Aisha Càmara tingui cap lesió muscular i només pateix una sobrecàrrega. Aisha va demanar el canvi aquest dimecres contra el Llevant a la segona meitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Espanyol, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Mentrestant, l'equip blanquiblau afronta dissabte el transcendental partit de Lliga al camp del Sevilla, precisament un rival directe per evitar el descens. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, de baixa per lesió, s'ha mostrat convençut que l'equip assolirà la permanència.
3: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
0: A la primera divisió, la jornada 35 s'obre aquest divendres amb el Llevant o Osasuna. I en futbol europeu, aquest dijous s'han definit els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League, amb la disputa de les semifinals tornada. A la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1, el Rayo Don jugarà la final enfront del Crystal Palace, que ha guanyat 2-1 al Shakhtar. I també afegim a la Lliga Europa l'Aston Villa 4, Nottingham Forest 0 i el Friburg 3, Braga 1. Per tant, la Lliga Europa tindrà per final l'Aston Villa-Friburg. I una pura encara de futbol. Aquest divendres es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfrontarà l'Europa i la EM de Lleida. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Aras ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
4: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
0: Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga per un lloc a la final i la capitana de les urgellenques, Maria Porta, anticipa molta igualtat.
5: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
0: Abans es jugarà el Benfica Gijón. Parlem de bàsquet ara.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
6: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no, en un moment que poder se'ns marxaven de 10, i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar partit, reduir aquest avantatge del rival, i un resultat de menys un és favorable.
0: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. També aquest dijous, l'altra semifinal anarà amb victòria del Perfumeries Avenida de Salamanca sobre el Saragossa 69-67. I a l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria.
2: 3CAT Info. Són 2:45.
7: Aquestes són les informacions que us destaquem a aquesta hora. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. I que el govern espanyol garanteix que l'evacuació de vaixells es farà sense cap possibilitat que el virus es pugui escampar a les Illes Canàries. I a partir d'ara també us explicarem que Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Que ha aparegut un altre entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst per finalitzar aquestes obres. I que la nova temporada de l'Auditori programarà 500 concerts amb els quals buscarà l'equilibri entre el llegat i la descoberta. La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà la temporada.
2: Esports.
0: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. I el Barça, mentrestant, Stenzny ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
7: I el temps. Aquest divendres continuaran els ruixats. Durant el matí lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, el cel estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
7: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
8: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
7: De moment, recordem, l'OMS ha confirmat oficialment 5 casos i n'investiga 3 més. Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté a baix i descarta que la situació desencadeni en una pandèmia. Maria Van Kerfus és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
9: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
7: El vaixell afectat, el creuer Ondius, arribarà diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa Madrid Paula Brujats.
10: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
11: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
10: Missatge de calma per als canaris, no hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
12: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
10: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
12: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
10: I el que encara no se sap és si el creuer es desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
7: Mentrestant, l'OMS continua investigant d'on pot provenir aquest brot i per això mira de reconstruir el viatge que va fer abans de pujar al creuer el matrimoni holandès que ha mort per antivirus. La parella va recórrer l'Argentina, Xile i l'Uruguai. De moment, Xile ja ha assegurat que el contagi no es va produir al seu país. La principal hipòtesi és que el matrimoni es contagiés en una excursió. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
13: La doctora Isabel Gómez i el seu equip de biòlegs són especialistes en rastrejar virus en l'entorn natural, entre ells el hantavirus, endèmic en diverses zones de l'Argentina, especialment al nord del país i a prop de la serralada dels Andes. No se l'ha detectat encara a la Terra del Foc, a Ushuaia, d'on va salpar el creuer antàrtic, però el ratolí transmissor del hantavirus sí que hi és. I, per tant, la hipòtesi de contagi en alguna excursió feta pels passatgers abans d'embarcar està damunt la taula.
14: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
13: Les autoritats sanitàries argentines estan rastrejant els moviments dels passatgers del buc dies abans de deixar la ciutat d'Ushuaia. Alguns van passar per Xile i també per parts de l'Argentina. La clau està en saber què van fer 40 dies abans de caure malalts.
14: Y dejan orina o heces. Entonces, eso puede pegarse, digamos, a restos de polvillo o lo que sea, y el ser humano cuando va y levanta el polvillo ordenando o caminando entre la vegetación, lo puede respirar y de esa forma se contagia.
13: Una infecció que l'any passat a l'Argentina va causar 48 morts.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
7: El Departament de Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS. La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS i als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els més joves. El Departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referències territorials a experts per millorar la detecció i el tractament. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
15: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
7: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús de preservatius. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, Salut assegura que durant el 2024 l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. La justícia europea considera discriminatori reclamar anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima, al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per rebre prestacions socials. Recorda, a més, que els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. Aquesta sentència del Tribunal Europeu podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que recullen els pactes de govern del PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Segons l'acord, les ajudes públiques s'assignaran de manera prioritària als que mantenen un arrelament real, durador i verificable al territori. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha carregat contra aquesta idea i ha definit la prioritat nacional de Vox com un eslògan buit de campanya.
16: Hay una ley de extranjería en vigor, hay una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir. Y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Nunca. Pero ni nunca, ni aquí, ni mis compañeros de Aragón ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren que, tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien.
2: 3CAT Info.
7: La Unió Europea prohibirà a partir d'aquest desembre els sistemes d'intel·ligència artificials que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotografies de dones nues a la xarxa social X. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Eren imatges retocades per altres usuaris de la plataforma que utilitzaven el sistema d'intel·ligència artificial propi de la xarxa X, conegut com a Grok. L'eurodiputada sueca Alva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
18: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
17: A més, qualsevol foto o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial haurà d'incloure una marca d'aigua per assenyalar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Més garanties, doncs, per als usuaris, però per a algunes empreses, la Unió Europea també ha simplificat les noves obligacions que els havia d'exigir la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. De fet, al final, aquesta llei no s'aplicarà als productors de maquinària industrial. L'eurodiputada ha negat que això sigui una concessió de banda grans fabricants com Bosch o Siemens.
18: That's not true. Això no és cert. No estem relaxant les normatives de seguretat. Estem donant claredat perquè les empreses puguin confiar en les normes europees. Les empreses no tenien clar si havien de seguir la llei d'intel·ligència artificial o les normes sectorials. Volem evitar la doble regulació.
17: La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
2: 3CAT Info.
7: La multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 persones, treballadors de la plantilla a Barcelona. Majorel ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que també afecta la seu a Saragossa. En el cas de Barcelona, la majoria de treballadors són moderadors de continguts per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Ampara d'ell.
19: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no es requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització, doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si doncs, en aquests vídeos hi havia violència.
7: Els responsables de Majorel justifiquen l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Actualment a Barcelona hi ha mig miler de treballadors i l'ERO que planteja l'empresa representa acomiadar el 60% de la plantilla. Nou entrebanc en les obres a l'R3, que pot modificar el calendari previst. Segons avancen a 3CAT Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Al març va caure un mur davant la cimentera, la farja de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall, l'octubre de l'any passat, i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació, prevista per ara, el mes de maig. Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa, o Parets, i la Garriga. Marc Generes és el portaveu de la plataforma Per què no ens fotin el tren, ha explicat aquesta emissora la importància que té per recuperar el màxim possible el servei en tren.
20: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè per una banda els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
7: A banda dels problemes per acabar el mur a Montcada, la resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3CAT Info fonts pròximes a aquests treballs.

0: El temps.
1: Repassem la previsió meteorològica. Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
0: 3CAT Info.
3: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
4: L'has d'acabar. No puc vendre.
1: No sé que Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano. El muntatge que s'ha estrenat al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació. N'informa Barcelona, Montse Pujol.
5: La directora Anna Serrano porta a escena un dels textos més trencadors de la dramaturga britànica Ella Hickson. L'obra és una reflexió sobre les relacions de jerarquia, el feminisme i la recerca de nous llenguatges artístics. Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
3: Qüestiones, i també és un tema molt, molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
5: L'obra, l'autora, està dirigida per Anna Serrano, amb la traducció de Carlota Subirós, i acompanyen en el repartiment a Nausica Bonin, David Selves, Javier Beltrán, Ravira Reventós, i s'estrena aquest vespre aquí al Teatre Lliure de Gràcia, on hi serà fins al 7 de juny.
1: Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector, des de la galerista Gabriela Moragas i comissaris com Xus Martínez, fins a la directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, o artistes com la fotògrafa Paula Artés. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte, celebrant un cop més la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia, i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
6: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. La celebració s'ha maridat amb vi i cava del Penedès i una selecció de formatges italians.
1: I la nova temporada de l'Auditori a Barcelona buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. La programació inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 encàrrecs. El nou director de la institució, Víctor Medem, destaca quin és el seu objectiu principal.
8: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
1: La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori, que també presentarà peces de Mahler, Mozart o Shostakovich, al costat d'estrenes i coencàrrecs de compositors com Cassandra Miller o Gabriela Smith.
0: 3CAT Info.
1: El jutge de l'Adana ha començat a interrogar els alcaldes de les poblacions afectades per les inundacions. Vol saber quina informació tenien i quines mesures van adoptar. L'alcalde d'Utiel, on el riu es va desbordar ja al migdia, ha afirmat que cap institució els va avisar. València, Alba Barbosa.
0: Utiel va ser la primera població a patir les inundacions i amb víctimes mortals. Hi van morir 6 veïns i a les 5 de la tarda, quan va començar la reunió del CECOPI, el riu ja s'havia desbordat. Per això, l'alcalde del municipi, Ricardo Gabaldón, ha afirmat que les alert no hauria servit per salvar vides.
9: Yo no sé si ese mensaje se recibió o no en Utiel, porque me han preguntado y sinceramente lo desconozco. Nosotros estábamos en ese momento en otro cometido, estábamos intentando seguir rescatando.
0: L'Ajuntament va decidir tancar les escoles abans que es decretés l'alerta vermella sense haver rebut cap avís de previsió de pluges. L'UME es va mobilitzar, ha declarat l'alcalde, però també va fer tard.
9: Una de las cuestiones que solicitábamos era la activación de la UME, que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
0: Gabaldón, del PP, va estar en contacte amb l'exconsellera Prades i no recorda si aquell dia va parlar amb Carlos Mazón. El seu testimoni ha estat el primer dels 26 alcaldes que ha citat la jutge.
1: Un jutjat de Girona ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada d'haver matat d'una ganivetada la seva parella en un garatge de Sal, al Gironès. La dona es va entregar dilluns a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
10: La causa judicial està oberta per un delicte d'homicidi. La detinguda ha passat aquest dijous a disposició judicial i la presó provisional sense fiança l'ha decidit una jutgessa del Tribunal d'Instància de Girona, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La dona es va entregar a la comissaria dilluns cap a les 4 de la tarda, tot i que els Mossos investiguen si el crim es va produir dies abans. Víctima i agressora vivien ocupant un traster d'un garatge del carrer Doctor Ferran de Sal. Després d'una discussió, la dona va clavar un ganivet a la cama de la víctima, que es va dessagnar i va acabar morint.
1: El govern i el sector taurí de les Terres de l'Ebre tanquen un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat davant de possibles nous brots de dermatosi nodular en altres punts del país. L'acord arriba després que les parts implicades creessin una taula de treball conjunta. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
11: La suspensió dels dos actes finals de la passada temporada va provocar les crítiques de les penyes i agrupacions taurines ebrenques i al febrer es va constituir aquesta taula. El nou protocol inclou mesures com ara desinfectar i també desinsectar els animals i les instal·lacions on viuen i els espais on es faran aquests actes taurins. Xavi Llora, que és el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
12: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions. Estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes.
11: Volen així assegurar el manteniment de l'activitat en cas que hi hagi nous brots, com els que es van produir la tardor passada a la zona de l'Empordà.
1: Més coses. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat són bones. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos morts per arma blanca a Esplugues de Llobregat i Barcelona. Miquel Jarque.
13: El major Josep Lluís Trapero constata l'impacte que ha tingut els crims del cap de setmana a la ciutadania, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
14: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
13: En contraposició a aquest fet, els Mossos d'Esquadra han revelat que l'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i que el tràfic de marihuana comença a baixar.
1: Esports. Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
15: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
16: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
15: Parlava Dani Olmo de la fita d'arribar als 100 punts. Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar finalment a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Clàssica banda, el porter del Barça, Stensne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
17: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
15: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: A l'Espanyol, per la seva banda, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
18: 3CAT Info.
15: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
19: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom ha animat, ha defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
15: També als quarts s'ha disputat el Barcelos 6, Trissino 2. Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vilassana s'enfrontarà al Fraga. Parlem de bàsquet ara. A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, al partit d'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
20: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no, en un moment que poder se'ns marxaven de 10 i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar partit, reduir aquest avantatge del rival i un resultat de menys un és favorable.
15: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria. I encara en bàsquet, el Lietuvos Rytas lituà i l'AEKA d'Atenes grec són els finalistes de la Lliga de Campions FIBA. A les semifinals de la final a 4 de Badalona, jugades aquest dijous, Lietuvos Rytas 87, Tenerife 69 i també Unicaja 65, AEKA d'Atenes 78. Els grecs van ser el butxí del Joventut als quarts de final.
18: 3CAT Info.
15: Més enllà del bàsquet, afegirem que en ciclisme l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi pel parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina. En concret, a l'altura del quilòmetre 123 d'etapa, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa, és a dir, dels 178 inicials als 162. A la Vuelta a Espanya femenina, victòria a l'esprint de la cinquena etapa per a la neerlandesa Misha Bredewold. Afegim també que la corredora de l'SD Works ha estat la més ràpida després dels 120 quilòmetres entre León i Astorga. La seva companya Lota Kopecky manté el lideratge a la general. Aquest divendres, sisena etapa, 106 quilòmetres des de Gijón fins a Les Praeres, un port de primera categoria. I encara en ciclisme, afegim que aquest divendres comença a Bulgària el Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres propicis per a l'esprint entre Nessebar i Burgas. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen al lideratge de la fase regular aquest divendres al Palau Blaugrana, quan només queden dues jornades. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. I en motor, aquest divendres arrenca el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans amb els primers entrenaments.
18: 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Missatge de calma i prudència de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix. El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port de les Canàries. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que no tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Entra en vigor la treva ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gal·les pot canviar el panorama polític britànic, dominat per laboristes i conservadors. El resultat de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic. L'escrutini dels vots comença aquest divendres. Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
0: Esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça Stenzin ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Laurana i, per tant, complir el seu contracte. I en hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
1: I el temps, dia sí i dia també, els ruixats ens visiten. Durant el matí, el divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre, amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni una pandèmia. Maria van Kerkhove és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
4: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
1: De moment, l'OMS ha confirmat oficialment, com dèiem, 5 casos i n'investiga 3 més. Fins ara, els casos confirmats són tots de l'interior del creuer i el virus no ha saltat a persones de fora de l'embarcació. Ara bé, una hostessa de la companyia KLM està en aïllament perquè ha presentat símptomes després de coincidir amb una dona que va intentar volar des de Johannesburg, malalta per antivirus, i que després va acabar morint. El creuer Ondius arriba diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger no desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa a Madrid Paula Brujats.
5: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
5: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
7: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que lleguen unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
5: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
7: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
5: I el que encara no se sap és si el creuer desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
1: El creuer, doncs, finalment no atracarà al port, sinó que fondejarà davant les costes del sud de Tenerife, davant les crítiques del govern insular, que no ha vist amb bons ulls l'operatiu en cap moment. El president del govern espanyol i el de les Canàries han parlat per telèfon aquest dijous a la tarda per mirar de rebaixar tensions i concretar aspectes de l'operatiu. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat quan hi hem arribat és d'un port pràcticament abandonat. Està al sud de l'illa de Tenerife, en una zona industrial però amb molt poca activitat, i hem vist en total 3 vaixells atracats i per tant deduïm amb molt poc trànsit marítim. Sembla doncs l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació. No ho veuen igual des del govern canari, tot i els esforços de Pedro Sánchez, amb una trucada al president canari Fernando Clavijo per calmar els ànims. Alfonso Cabello, que és el portaveu del govern canari, ha insistit al Catalunya Nit que no tenen encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet tota aquesta operació a Cap Verd.
9: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
8: Els treballadors del port de la Granadilla també hi estan en contra, es plantegen bloquejar la instal·lació i aquest divendres es manifestaran davant del Parlament Canari.
1: I el Partit Popular insisteix a carregar contra la gestió que està fent el govern espanyol d'aquest creuer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hi ha referit per primera vegada per retreure a Pedro Sánchez falta de lideratge i de transparència. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que s'està actuant com toca i demana baixar els decibels al voltant de la qüestió.
10: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión. Y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
11: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern per les acusacions de quatre sindicats que agents dels Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Els quatre grups parlamentaris demanen les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els Comuns hi afegeixen també la del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la diputada de Junts, Anna R.
12: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
1: Jéssica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
13: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Estem parlant de docents, de professors i de professores, les persones a les que confiem cada dia, els nostres infants. Per tant, recordem, és que són docents, no són criminals.
1: Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
14: Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu i seria una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
1: Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els republicans i els juntaires han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen atenent a la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. A tot això, milers de treballadors a les escoles bressol s'han manifestat aquest dijous per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios. És la primera de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al dia 5 de juny. S'han fet manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida en què s'han cantat proclames en contra de la precarització a l'etapa de 0 a 3 anys i s'ha acusat les administracions de passar-se la pilota. Ho denunciava la portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
15: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat del 23%.

0: En llibertat, però a mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prous indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquedat amb què la seva parella tractava el fill. Una informació de Maria Núria Rebella.
1: A l'historial del Google de la dona, els Mossos hi han descobert recerques com ara «La meva parella no tracta bé el nadó» o «Es posa nerviós i crida amb el nadó a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut del fill. Per tant, era coneixedora de la situació de la criatura, apunta a la sala i caldrà veure si ha incorregut en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare, recull l'escrit judicial, és el que ha explicat la dona que va compartir habitació amb el nen i els seus pares a l'hospital on estava ingressat. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. L'home no queda en llibertat perquè l'atestat dels Mossos apunta que ell seria l'autor dels traumatismes i la lesió neurològica, encara que no se sap si podia haver comès un delicte d'agressió sexual perquè no s'ha aclarit l'origen d'aquestes lesions. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia congènita. El nen, a mitjans de març, amb un mes de vida, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron i ara està amb una família d'acollida.
0: El temps. La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg del migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
3: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva unilateral a Ucraïna declarada pel president rus Vladimir Putin per blindar la desfilada militar que vol fer del Dia de la Victòria a la capital russa. Tot i això, com que l'exèrcit rus no ha respectat l'actual foc ucraïnès els últims dos dies, Zelensky posa la por al cos del Kremlin amenaçant amb un atac dissabte a la plaça Roja. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin està preparant la celebració més deslluïda pel 9 de maig per por dels drons ucraïnesos. En les últimes hores ha suspès l'assaig general de la desfilada militar, que no comptarà ni amb tancs ni amb míssils, i també ha confirmat que des de la mitjanit està vigent l'alto el foc decretat per Putin i que si Zelensky se'l salta, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial, Yuri Ushakov, recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
6: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
5: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, ha fet servir el mateix missatge per espantar els pocs convidats internacionals que assistiran als actes del Dia de la Victòria a Moscou.
7: Hi ha missatges d'alguns estats propers a Rússia que els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
5: El Kremlin està extremant al màxim les mesures de seguretat per l'amenaça ucraïnesa. S'han cancel·lat centenars de vols als aeroports de la capital i estan tallant l'internet mòbil, deixant incomunicats els ciutadans de forma intermitent.
0: Parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa ara els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a dos vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Ho assegura el comandament militar del país persa, que amenaça amb respondre de forma contundent a aquests atacs. De fet, els Estats Units han confirmat aquesta nit que han atacat centres de comandament i control i instal·lacions militars de l'Iran com a resposta al llançament de míssils i drons contra destructors nord-americans per part de les forces armades iranianes. El nou episodi de tensió pot complicar les converses entre Washington i Teheran per arribar a un acord que acabi amb la guerra. El ministre d'Exteriors del Pakistan, país que fa de mediador, s'ha mostrat optimista aquest dijous sobre l'estat de les converses.
8: El que us puc dir, i ja ho he dit abans, és que continuem sent optimistes i esperem que l'acord arribi més aviat que tard.
0: D'altra banda, aquest dijous s'ha confirmat una tercera ronda de negociacions entre els governs del Líban i d'Israel per acabar amb la guerra contra Hezbollah. Les converses, en què no participa la milícia xiïta libanesa, tindran lloc novament a Washington la setmana que ve, els dies 14 i 15 de maig.
3: 3CAT Info.
0: Trobada cordial i conciliadora al Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, per intentar rebaixar la tensió després de les crítiques de Donald Trump. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa

0: a resposta a una decisió del Suprem que ja va declarar il·legals els aranzels recíprocs. Poc abans que es fes públic aquesta resolució, Trump havia anunciat que amplia fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat amb els Estats Units. Divendres passat, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord després que els parlamentaris van reclamar la inclusió de la clàusula per protegir-se de futures amenaces comercials de Donald Trump, una petició que es va fer arran de la crisi de Groenlàndia. I aquest divendres començarà l'escrutini de les eleccions a Escòcia, Gal·les i les locals parcials a Anglaterra, celebrades aquest dijous. Els comicis portaran un canvi en el panorama polític britànic que deixarà d'estar dominat pels laboristes i els conservadors. El partit del primer ministre, Keir Starmer, pot tenir una davallada notable i això pot fer renéixer els dubtes sobre la seva capacitat de liderar el laborisme i el Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
1: La política britànica viurà una fragmentació en cinc partits amb un ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK. Una altra de les novetats serà que per primera vegada Escòcia i Gal·les estaran governades alhora per forces independentistes, més Irlanda del Nord, que també té govern independentista, el del Sinn Féin. Hem parlat amb Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres.
2: Això no té paral·lel i diu alguna cosa sobre la naturalesa fragmentada de la política, però també sobre el fet que el Regne Unit potser no està tan unit com ho estava abans.
1: Aquesta nit serà llarga per al primer ministre britànic. S'espera una patacada dels laboristes que podria portar Starmer a lluitar per no perdre el lideratge. Hem entrevistat Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres.
3: Hi ha molta xerrameca sobre els diputats laboristes que volen un nou primer ministre i un nou líder del partit. La pregunta és, tindran el coratge de fer-lo fora i posar-se d'acord amb algú altre per substituir-lo?
1: En els propers dies caldrà veure si algun laborista fa un pas endavant i disputa el lideratge a Starmer.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: En defensa de companys.
6: Capítol 1. La detenció.
7: Realment, aquesta història comença molt abans.
0: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons es premien als millors podcasts en català. Han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster. El podcast de Catalunya Ràdio, En defensa de companys, que es pot escoltar a la plataforma 3CAT, recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana.
8: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
0: Esports. Amb el David Ubach.
9: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
10: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no? És possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
9: Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Valverde, al seu torn, ha emès un comunicat en què doncs no ha acabat d'aclarir els fets. Ha negat, això sí, l'intercanvi de cops en aquest comunicat en xarxes socials, per bé que també ha admès que han tingut una baralla amb

0: Tuamini. Clàssica banda, el porter del Barça, Stenzner, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir amb el seu contracte.
1: Sí.
2: Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
0: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton. Mentrestant, queda descartat que la defensa blaugrana Aisha Càmara tingui cap lesió muscular i només pateix una sobrecàrrega. Aisha va demanar el canvi aquest dimecres contra el Llevant a la segona meitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Espanyol, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Mentrestant, l'equip blanquiblau afronta dissabte el transcendental partit de Lliga al camp del Sevilla, precisament un rival directe per evitar el descens. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, de baixa per lesió, s'ha mostrat convençut que l'equip assolirà la permanència.
4: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
0: A la primera divisió, la jornada 35 s'obre aquest divendres amb el Llevant o Osasuna. I en futbol europeu, aquest dijous s'han definit els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League, amb la disputa de les semifinals tornada. A la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1. El Rayo Don jugarà la final enfront del Crystal Palace, que ha guanyat 2-1 al Shakhtar. I també afegim a la Lliga Europa l'Aston Villa 4, Nottingham Forest 0 i el Friburg 3, Braga 1. Per tant, la Lliga Europa tindrà per final l'Aston Villa-Friburg. I un apunt encara de futbol. Aquest divendres es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfrontarà l'Europa i la EMA de Lleida. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Aras ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
5: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, ha defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
0: Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga per un lloc a la final i la capitana de les Urgellenques, Maria Porta, anticipa molta igualtat.
6: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
0: Abans es jugarà el Benfica Gijón. Parlem de bàsquet ara.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
7: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no en un moment que poder se'ns marxaven de 10, i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar al partit, reduir aquest avantatge del rival, i un resultat de menys un és favorable.
0: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. També aquest dijous, l'altra semifinal anada amb victòria del Perfumeries Avenida de Salamanca sobre el Saragossa 69-67. I a l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria.
3: 3CAT Info. Són 3:45.
8: Aquestes són les informacions que us destaquem a aquesta hora. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. i que el govern espanyol garanteix que l'evacuació de vaixells es farà sense cap possibilitat que el virus es pugui escampar a les Illes Canàries. I a partir d'ara també us explicarem que Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Que ha aparegut un altre entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst per finalitzar aquestes obres. I que la nova temporada de l'Auditori programarà 500 concerts amb els quals buscarà l'equilibri entre el llegat i la descoberta. La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà la temporada.
3: Esports.
0: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. I el Barça, mentrestant, Stenzny ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
8: I el temps, aquest divendres continuaran els ruixats, durant el matí lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, el cel estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
8: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
1: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
8: De moment, recordem, l'OMS ha confirmat oficialment 5 casos i n'investiga 3 més. Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté a baix i descarta que la situació desencadeni en una pandèmia. Maria Van Kerfus és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
9: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
8: El vaixell afectat, el creuer Ondius, arribarà diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa Madrid Paula Brujats.
10: El creuer quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
11: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
10: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
12: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que lleguen unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
10: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
12: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
10: I el que encara no se sap és si el creuer es desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
8: Mentrestant, l'OMS continua investigant d'on pot provenir aquest brot i per això mira de reconstruir el viatge que va fer abans de pujar al creuer el matrimoni holandès que ha mort per antivirus. La parella va recórrer l'Argentina, Xile i l'Uruguai. De moment, Xile ja ha assegurat que el contagi no es va produir al seu país. La principal hipòtesi és que el matrimoni es contagiés en una excursió. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
13: La doctora Isabel Gómez i el seu equip de biòlegs són especialistes en rastrejar virus en l'entorn natural, entre ells el hantavirus, endèmic en diverses zones de l'Argentina, especialment al nord del país i a prop de la serralada dels Andes. No se l'ha detectat encara a la Terra del Foc, a Ushuaia, d'on va salpar el creuer antàrtic, però el ratolí transmissor del hantavirus sí que hi és. I, per tant, la hipòtesi de contagi en alguna excursió feta pels passatgers abans d'embarcar està damunt la taula.
14: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
13: Les autoritats sanitàries argentines estan rastrejant els moviments dels passatgers del buc dies abans de deixar la ciutat d'Ushuaia. Alguns van passar per Xile i també per parts de l'Argentina. La clau està en saber què van fer 40 dies abans de caure malalts.
14: Y dejan orina o heces. Entonces, eso puede pegarse, digamos, a restos de polvillo o lo que sea, y el ser humano cuando va y levanta el polvillo ordenando o caminando entre la vegetación, lo puede respirar y de esa forma se contagia.
13: Una infecció que l'any passat a l'Argentina va causar 48 morts.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
8: El Departament de Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS. La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS i als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els més joves. El Departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referències territorials a experts per millorar la detecció i el tractament. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
15: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva o sexual.
8: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús de preservatius. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, Salut assegura que durant el 2024 l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. La justícia europea considera discriminatori reclamar anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima, al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per rebre prestacions socials. Recorda, a més, que els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. Aquesta sentència del Tribunal Europeu podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que recullen els pactes de govern del PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Segons l'acord, les ajudes públiques s'assignaran de manera prioritària als que mantenen un arrelament real, durador i verificable al territori. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha carregat contra aquesta idea i ha definit la prioritat nacional de Vox com un eslògan buit de campanya.
16: Hay una ley de extranjería en vigor, hay una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir. Y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Nunca. Pero ni nunca, ni aquí, ni mis compañeros de Aragón ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren que, tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien.
3: 3CAT Info.
8: La Unió Europea prohibirà a partir d'aquest desembre els sistemes d'intel·ligència artificials que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotografies de dones nues a la xarxa social X. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Eren imatges retocades per altres usuaris de la plataforma que utilitzaven el sistema d'intel·ligència artificial propi de la xarxa X, conegut com a Grok. L'eurodiputada sueca Alva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
18: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
17: A més, qualsevol foto o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial haurà d'incloure una marca d'aigua per assenyalar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Més garanties, doncs, per als usuaris, però per a algunes empreses, la Unió Europea també ha simplificat les noves obligacions que els havia d'exigir la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. De fet, al final, aquesta llei no s'aplicarà als productors de maquinària industrial. L'eurodiputada ha negat que això sigui una concessió davant de grans fabricants com Bosch o Siemens.
18: That's not true. We're not Això no és cert. No estem relaxant les normatives de seguretat. Estem donant claredat perquè les empreses puguin confiar en les normes europees. Les empreses no tenien clar si havien de seguir la llei d'intel·ligència artificial o les normes sectorials. Volem evitar la doble regulació.
17: La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
3: 3Cat Info.
8: La multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 persones, treballadors de la plantilla a Barcelona. Majorel ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que també afecta la seu a Saragossa. En el cas de Barcelona, la majoria de treballadors són moderadors de continguts per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Empara d'ell.
19: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si en aquests vídeos hi havia violència.
8: Els responsables de Majorel justifiquen l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Actualment a Barcelona hi ha mig miler de treballadors i l'ERU que planteja l'empresa representa acomiadar el 60% de la plantilla. Nou entrebanc en les obres a l'R3, que pot modificar el calendari previst. Segons avancen a 3Cat Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Al març va caure un mur davant la cimentera, la farja de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall, l'octubre de l'any passat, i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació, prevista per ara, el mes de maig. Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa, o Parets, i la Garriga. Marc Generes és el portaveu de la plataforma Per què no ens fotin el tren, ha explicat aquesta emissora la importància que té per recuperar al màxim possible el servei en tren.
20: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
8: A banda dels problemes per acabar el mur a Montcada, la resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info fonts pròximes a aquests treballs.

0: El temps.
1: Repassem la previsió meteorològica. Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
0: 3CAT Info.
3: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
4: L'has d'acabar. No puc vendre.
1: No ho sé que Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano. El muntatge que s'ha estrenat al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació. N'informa Barcelona Montse Pujol.
5: La directora Anna Serrano porta a escena un dels textos més trencadors de la dramaturga britànica Ella Hickson. L'obra és una reflexió sobre les relacions de jerarquia, el feminisme i la recerca de nous llenguatges artístics. Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
3: Elles qüestiones i també és un tema molt, molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
5: L'obra, l'autora, està dirigida per Anna Serrano, amb la traducció de Carlota Subirós, i acompanyen en el repartiment a Nausica Bonin, David Selves, Javier Beltrán, Ravira Reventós, i s'estrena aquest vespre aquí al Teatre Lliure de Gràcia, on hi serà fins al 7 de juny.
1: Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector, des de la galerista Gabriela Moragas i comissaris com Xus Martínez, fins a la directora del Museu Tàpies Imma Prieto o artistes com la fotògrafa Paula Artés. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte, celebrant un cop més la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
6: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. La celebració s'ha maridat amb vi i cava del Penedès i una selecció de formatges italians.
1: I la nova temporada de l'Auditori a Barcelona buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. La programació inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 encàrrecs. El nou director de la institució, Víctor Medem, destaca quin és el seu objectiu principal.
8: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
1: La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori, que també presentarà peces de Mahler, Mozart o Shostakovich, al costat d'estrenes i coencàrrecs de compositors com Cassandra Miller o Gabriela Smith.
0: 3CAT Info.
1: El jutge de la Dana ha començat a interrogar els alcaldes de les poblacions afectades per les inundacions. Vol saber quina informació tenien i quines mesures van adoptar. L'alcalde d'Utiel, on el riu es va desbordar ja al migdia, ha afirmat que cap institució els va avisar. València, Alba Barbosa.
9: Utiel va ser la primera població a patir les inundacions i amb víctimes mortals. Hi van morir 6 veïns i a les 5 de la tarda, quan va començar la reunió del CECOPI, el riu ja s'havia desbordat. Per això, l'alcalde del municipi, Ricardo Gabaldón, ha afirmat que les alert no hauria servit per salvar vides.
10: Yo no sé si ese mensaje se recibió o no en Utiel, porque me han preguntado y sinceramente lo desconozco. Nosotros estábamos en ese momento en otro cometido, estábamos intentando seguir rescatando.
9: L'Ajuntament va decidir tancar les escoles abans que es decretés l'alerta vermella sense haver rebut cap avís de previsió de pluges. L'UME es va mobilitzar, ha declarat l'alcalde, però també va fer tard.
10: Una de las cuestiones que solicitábamos era la activación de la UME, que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
9: Gabaldón, del PP, va estar en contacte amb l'exconsellera Prades i no recorda si aquell dia va parlar amb Carlos Mazón. El seu testimoni ha estat el primer dels 26 alcaldes que ha citat la jutge.
1: Un jutjat de Girona ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada d'haver matat d'una ganivetada la seva parella en un garatge de Sal, al Gironès. La dona es va entregar dilluns a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
11: La causa judicial està oberta per un delicte d'homicidi. La detinguda ha passat aquest dijous a disposició judicial i la presó provisional sense fiança l'ha decidit una jutgessa del Tribunal d'Instància de Girona, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La dona es va entregar a la comissaria dilluns cap a les 4 de la tarda, tot i que els Mossos investiguen si el crim es va produir dies abans. Víctima i agressora vivien ocupant un traster d'un garatge del carrer Doctor Ferran de Sal. Després d'una discussió, la dona va clavar un ganivet a la cama de la víctima, que es va dessagnar i va acabar morint.
1: El govern del sector taurí de les Terres de l'Ebre tanquen un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat davant de possibles nous brots de dermatosi nodular en altres punts del país. L'acord arriba després que les parts implicades creessin una taula de treball conjunta. A Tortosa en informa Jordi Barranca.
12: La suspensió dels dos actes finals de la passada temporada va provocar les crítiques de les penyes i agrupacions taurines ebrenques i al febrer es va constituir aquesta taula. El nou protocol inclou mesures com ara desinfectar i també desinsectar els animals i les instal·lacions on viuen i els espais on es faran aquests actes taurins. Xavi Llora, que és el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
13: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions, estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes.
12: Volen així assegurar el manteniment de l'activitat en cas que hi hagi nous brots, com els que es van produir la tardor passada a la zona de l'Empordà.
1: Més coses. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat són bones. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos morts per arma blanca a Esplugues de Llobregat i Barcelona. Miquel Jarque.
14: El major Josep Lluís Trapero constata l'impacte que ha tingut els crims del cap de setmana a la ciutadania, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
15: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
14: En contraposició a aquest fet, els Mossos d'Esquadra han revelat que l'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i que el tràfic de marihuana comença a baixar.
0: Esports.
1: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
16: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
17: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
16: Parlava Dani Olmo de la fita d'arribar als 100 punts. Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar finalment a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Clàssica banda, el porter del Barça, Stensne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
18: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
16: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: A l'Espanyol, per la seva banda, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
16: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
19: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, a defensar, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
16: També als quarts s'ha disputat el Barcelos 6, Trissino 2. Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga. Parlem de bàsquet ara. A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, al partit d'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
20: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no en un moment que poder se'ns marxaven de 10 i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar al partit, reduir aquest avantatge del rival i un resultat de menys un és favorable.
16: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria. I encara en bàsquet, el Lietuvos Rytas lituà i l'AEK d'Atenes grec són els finalistes de la Lliga de Campions FIBA. A les semifinals de la final a 4 de Badalona, jugades aquest dijous, Lietuvos Rytas 87, Tenerife 69 i també Unicaja 65, AEK d'Atenes 78. Els grecs van ser el butxí del Joventut als quarts de final.
0: 3CAT Info.
16: Més enllà del bàsquet, afegirem que en ciclisme l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi pel parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina. En concret, a l'altura del quilòmetre 123 d'etapa, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa, és a dir, dels 178 inicials als 162. A la Vuelta a Espanya femenina, victòria a l'esprint de la cinquena etapa per a la neerlandesa Misha Bredewold. Afegim també que la corredora de l'SD Works ha estat la més ràpida després dels 120 quilòmetres entre León i Astorga. La seva companya Lota Kopecky manté el lideratge a la general. Aquest divendres, sisena etapa, 106 quilòmetres des de Gijón fins a Les Praeres, un port de primera categoria. I encara en ciclisme, afegim que aquest divendres comença a Bulgària el Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i en participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres propicis per a l'esprint entre Nesebar i Burgas. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen el lideratge de la fase regular aquest divendres al Palau Blaugrana, quan només queden dues jornades. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. I en motor, aquest divendres arrenca el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans amb els primers entrenaments.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Missatge de calma i prudència de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix. El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port de les Canàries. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que no tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gales pot canviar el panorama polític britànic, dominat per laboristes i conservadors. El resultat de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic. L'escrutini dels vots comença aquest divendres. Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
0: Esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça Stenzin ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. I en hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
1: I el temps, dia sí i dia també, els ruixats ens visiten. Durant el matí, el divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre, amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni una pandèmia. Maria van Kerkhove és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
4: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
1: De moment, l'OMS ha confirmat oficialment, com dèiem, 5 casos i n'investiga 3 més. Fins ara, els casos confirmats són tots de l'interior del creuer i el virus no ha saltat a persones de fora de l'embarcació. Ara bé, una hostessa de la companyia KLM està en aïllament perquè ha presentat símptomes després de coincidir amb una dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. El creuer Ondius arriba diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger no desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa a Madrid Paula Brujats.
5: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
5: Missatge de calma per als canaris, no hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
7: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
5: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
7: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
5: I el que encara no se sap és si el creuer es desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
1: El creuer, doncs, finalment no atracarà al port, sinó que fondejarà davant les costes del sud de Tenerife, davant les crítiques del govern insular, que no ha vist amb bons ulls l'operatiu en cap moment. El president del govern espanyol i el de les Canàries han parlat per telèfon aquest dijous a la tarda per mirar de rebaixar tensions i concretar aspectes de l'operatiu. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat quan hi hem arribat és d'un port pràcticament abandonat. Està al sud de l'illa de Tenerife, en una zona industrial, però amb molt poca activitat, i hem vist en total 3 vaixells atracats i, per tant, deduïm amb molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació. No ho veuen igual des del govern canari, tot i els esforços de Pedro Sánchez, amb una trucada al president canari Fernando Clavijo per calmar els ànims. Alfonso Cabello, que és el portaveu del govern canari, ha insistit al Catalunya Nit que no tenen encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet tota aquesta operació a Cap Verd.
9: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no s'ha producido.
8: Els treballadors del port de la Granadilla també hi estan en contra, es plantegen bloquejar la instal·lació i aquest divendres es manifestaran davant del Parlament Canari.
1: I el Partit Popular insisteix a carregar contra la gestió que està fent el govern espanyol d'aquest creuer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hi ha referit per primera vegada per retreure a Pedro Sánchez falta de lideratge i de transparència. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que s'està actuant com toca i demana baixar els decibels al voltant de la qüestió.
10: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión. Y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
11: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern per les acusacions de quatre sindicats que agents dels Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat en una assemblea de docents a Barcelona, en què es preparaven noves jornades de protesta. Els quatre grups parlamentaris demanen les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els Comuns hi afegeixen també la del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la diputada de Junts, Anna R.
12: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
1: Jéssica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
13: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Estem parlant de docents, de professors i de professores, les persones a les que confiem cada dia els nostres infants. Per tant, recordem, és que són docents, no són criminals.
1: Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
14: Això seria una línia vermella que es traspassa, molt greu, i seria una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC, que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya, sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
1: Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els republicans i els juntaires han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen atenent a la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. A tot això, milers de treballadors a les escoles Bressol s'han manifestat aquest dijous per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios. És la primera de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al dia 5 de juny. S'han fet manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida en què s'han cantat proclames en contra de la precarització a l'etapa de 0 a 3 anys i s'ha acusat les administracions de passar-se la pilota. Ho denunciava la portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
15: Les ràtios es poden canviar des de la Lomloe a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles Bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat del 23%.

0: En llibertat, però a mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prous indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquedat amb què la seva parella tractava el fill. Una informació de Maria Núria Rebella.
1: A l'historial del Google de la dona, els Mossos hi han descobert recerques com ara «La meva parella no tracta bé el nadó» o «Es posa nerviós i crida amb el nadó a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut del fill. Per tant, era coneixedora de la situació de la criatura, apunta a la sala i caldrà veure si ha incorregut en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare, recull l'escrit judicial, és el que ha explicat la dona que va compartir habitació amb el nen i els seus pares a l'hospital on estava ingressat. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. L'home no queda en llibertat perquè l'atestat dels Mossos apunta que ell seria l'autor dels traumatismes i la lesió neurològica, encara que no se sap si podia haver comès un delicte d'agressió sexual perquè no s'ha aclarit l'origen d'aquestes lesions. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia congènita. El nen, a mitjans de març, amb un mes de vida, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron i ara està amb una família d'acollida.
0: El temps. La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
3: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva unilateral a Ucraïna declarada pel president rus Vladimir Putin per blindar la desfilada militar que vol fer del Dia de la Victòria a la capital russa. Tot i això, com que l'exèrcit rus no ha respectat l'actual foc ucraïnès els últims dos dies, Zelensky posa la por al cos del Kremlin amenaçant amb un atac dissabte a la Plaça Roja. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin està preparant la celebració més deslluïda pel 9 de maig per por dels drons ucraïnesos. En les últimes hores ha suspès l'assaig general de la desfilada militar, que no comptarà ni amb tancs ni amb míssils, i també ha confirmat que des de la mitjanit està vigent l'alto el foc decretat per Putin i que si Zelensky se'l salta, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial, Yuri Ushakov, recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
6: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
5: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, ha fet servir el mateix missatge per espantar els pocs convidats internacionals que assistiran als actes del Dia de la Victòria a Moscou.
7: Hi ha missatges d'alguns estats propers a Rússia que els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
5: El Kremlin està extremant al màxim les mesures de seguretat per l'amenaça ucraïnesa. S'han cancel·lat centenars de vols als aeroports de la capital i estan tallant l'internet mòbil, deixant incomunicats els ciutadans de forma intermitent.
0: Parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa ara els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a dos vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Ho assegura el comandament militar del país persa, que amenaça amb respondre de forma contundent a aquests atacs. De fet, els Estats Units han confirmat aquesta nit que han atacat centres de comandament i control i instal·lacions militars de l'Iran com a resposta al llançament de míssils i drons contra destructors nord-americans per part de les forces armades iranianes. El nou episodi de tensió pot complicar les converses entre Washington i Teheran per arribar a un acord que acabi amb la guerra. El ministre d'Exteriors del Pakistan, país que fa de mediador, s'ha mostrat optimista aquest dijous sobre l'estat de les converses.
8: El que us puc dir, i ja ho he dit abans, és que continuem sent optimistes i esperem que l'acord arribi més aviat que tard.
0: D'altra banda, aquest dijous s'ha confirmat una tercera ronda de negociacions entre els governs del Líban i d'Israel per acabar amb la guerra contra Hezbollah. Les converses, en què no participa la milícia xiïta libanesa, tindran lloc novament a Washington la setmana que ve, els dies 14 i 15 de maig.
3: 3CAT Info.
0: Trobada cordial i conciliadora al Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, per intentar rebaixar la tensió després de les crítiques de Donald Trump. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i la crisi humanitària, i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau. Fonts nord-americanes també han revelat que s'ha parlat de la situació a Cuba. La justícia torna a tombar els aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial dels Estats Units ha emès una sentència contra les taxes del 10% universal que el president dels Estats Units va anunciar com a...

0: I aquest divendres començarà l'escrutini de les eleccions a Escòcia, Gal·les i les locals parcials a Anglaterra, celebrades aquest dijous. Els comicis portaran un canvi en el panorama polític britànic que deixarà d'estar dominat pels laboristes i els conservadors. El partit del primer ministre, Keir Starmer, pot tenir una davallada notable i això pot fer renéixer els dubtes sobre la seva capacitat de liderar el laborisme i el Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
1: La política britànica viurà una fragmentació en cinc partits amb un ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK. Una altra de les novetats serà que per primera vegada Escòcia i Gal·les estaran governades alhora per forces independentistes, més Irlanda del Nord, que també té govern independentista, el del Sinn Féin. Hem parlat amb Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres.
2: Això no té paral·lel i diu alguna cosa sobre la naturalesa fragmentada de la política, però també sobre el fet que el Regne Unit potser no està tan unit com ho estava abans.
1: Aquesta nit serà llarga per al primer ministre britànic. S'espera una patacada dels laboristes que podria portar Starmer a lluitar per no perdre el lideratge. Hem entrevistat Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres.
3: Hi ha molta xerrameca sobre els diputats laboristes que volen un nou primer ministre i un nou líder del partit. La pregunta és, tindran el coratge de fer-lo fora i posar-se d'acord amb algú altre per substituir-lo?
1: En els propers dies caldrà veure si algun laborista fa un pas endavant i disputa el lideratge a Starmer.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
5: En defensa de companys.
6: Capítol 1. La detenció.
5: Realment, aquesta història comença molt abans.
0: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons es premien als millors podcasts en català. Han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster. El podcast de Catalunya Ràdio, En defensa de companys, que es pot escoltar a la plataforma 3CAT, recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana.
7: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
0: Esports. Amb el David Ubach.
8: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
9: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
8: Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Valverde, al seu torn, ha emès un comunicat en què no ha acabat d'aclarir els fets, ha negat, això sí, l'intercanvi de cops en aquest comunicat en xarxes socials, per bé que també ha admès que han tingut una baralla amb Tchouaméni. Clàssica banda, el porter del Barça, Stenzne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir amb el seu contracte.
10: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
8: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández traspassada l'estiu passat a l'Everton. Mentrestant, queda descartat que la defensa blaugrana Aisha Càmara tingui cap lesió muscular i només pateix una sobrecàrrega. Aisha va demanar el canvi aquest dimecres contra el Llevant a la segona meitat. 3CAT i...

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Mentrestant, l'equip blanquiblau afronta dissabte el transcendental partit de Lliga al camp del Sevilla, precisament un rival directe per evitar el descens. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, de baixa per lesió, s'ha mostrat convençut que l'equip assolirà la permanència.
2: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
1: A la primera divisió, la jornada 35 s'obre aquest divendres amb el Llevant o Osasuna. I en futbol europeu, aquest dijous s'han definit els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League, amb la disputa de les semifinals tornada. A la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1, el Rayo Don jugarà la final enfront del Crystal Palace, que ha guanyat 2-1 al Shakhtar. I també afegim a la Lliga Europa l'Aston Villa 4, Nottingham Forest 0 i el Friburg 3, Braga 1. Per tant, la Lliga Europa tindrà per final l'Aston Villa-Friburg. I un apunt encara de futbol. Aquest divendres es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfrontarà l'Europa i la EMA de Lleida. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Aras ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
3: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom ha animat, ha defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
1: Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga per un lloc a la final i la capitana de les urgellenques, Maria Porta, anticipa molta igualtat.
4: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
1: Abans es jugarà el Benfica Gijón. Parlem de bàsquet ara.
0: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
5: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no en un moment que poder se'ns marxaven de 10, i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar partit, reduir aquest avantatge del rival, i un resultat de menys un és favorable.
1: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. També aquest dijous, l'altra semifinal anada amb victòria del Perfumeries Avenida de Salamanca sobre el Saragossa 69-67. I a l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria.
0: 3CAT Info. Són 4:45.
6: Aquestes són les informacions que us destaquem a aquesta hora. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. I que el govern espanyol garanteix que l'evacuació de vaixells es farà sense cap possibilitat que el virus es pugui escampar a les Illes Canàries. I a partir d'ara també us explicarem que Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Que ha aparegut un altre entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst per finalitzar aquestes obres. I que la nova temporada de l'Auditori programarà 500 concerts amb els quals buscarà l'equilibri entre el llegat i la descoberta. La 7a Sinfonia de Beethoven inaugurarà la temporada.
0: Esports.
1: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. I el Barça, mentrestant, Stenzny ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
6: I el temps, aquest divendres continuaran els ruixats, durant el matí lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, el cel estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
6: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
7: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
6: De moment, recordem, l'OMS ha confirmat oficialment 5 casos i n'investiga 3 més. Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté a baix i descarta que la situació desencadeni en una pandèmia. Maria Van Kerkhove és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
8: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
6: El vaixell afectat, el creuer Ondius, arribarà diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa Madrid Paula Brujats.
9: El creuer quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
10: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
9: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
11: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que lleguen unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
9: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
11: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
9: I el que encara no se sap és si el creuer es desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
6: Mentrestant, l'OMS continua investigant d'on pot provenir aquest brot i per això mira de reconstruir el viatge que va fer abans de pujar al creuer el matrimoni holandès que ha mort per antivirus. La parella va recórrer l'Argentina, Xile i l'Uruguai. De moment, Xile ja ha assegurat que el contagi no es va produir al seu país. La principal hipòtesi és que el matrimoni es contagiés en una excursió. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
12: La doctora Isabel Gómez i el seu equip de biòlegs són especialistes en rastrejar virus en l'entorn natural, entre ells el hantavirus, endèmic en diverses zones de l'Argentina, especialment al nord del país i a prop de la serralada dels Andes. No se l'ha detectat encara a la Terra del Foc, a Ushuaia, d'on va salpar el creuer antàrtic, però el ratolí transmissor del hantavirus sí que hi és. I, per tant, la hipòtesi de contagi en alguna excursió feta pels passatgers abans d'embarcar està damunt la taula.
13: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
12: Les autoritats sanitàries argentines estan rastrejant els moviments dels passatgers del buc dies abans de deixar la ciutat d'Ushuaia. Alguns van passar per Xile i també per parts de l'Argentina. La clau està en saber què van fer 40 dies abans de caure malalts.
13: Y dejan orina o heces. Entonces, eso puede pegarse, digamos, a restos de polvillo o lo que sea, y el ser humano cuando va y levanta el polvillo ordenando o caminando entre la vegetación, lo puede respirar y de esa forma se contagia.
12: Una infecció que l'any passat a l'Argentina va causar 48 morts.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
6: El Departament de Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS. La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS i als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els més joves. El Departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referències territorials a experts per millorar la detecció i el tractament. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
14: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva o sexual.
6: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús de preservatius. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, Salut assegura que durant el 2024 l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. La justícia europea considera discriminatori reclamar anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima, al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per rebre prestacions socials. Recorda, a més, que els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. Aquesta sentència del Tribunal Europeu podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que recullen els pactes de govern del PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Segons l'acord, les ajudes públiques s'assignaran de manera prioritària als que mantenen un arrelament real, durador i verificable al territori. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha carregat contra aquesta idea i ha definit la prioritat nacional de Vox com un eslògan buit de campanya.
15: Hay una ley de extranjería en vigor, hay una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir. Y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Nunca. Pero ni nunca, ni aquí, ni mis compañeros de Aragón ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren que, tener un eslògan para esta campaña, bueno, me parece muy bien.
0: 3Cat Info.
6: La Unió Europea prohibirà a partir d'aquest desembre els sistemes d'intel·ligència artificials que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotografies de dones nues a la xarxa social X. Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Eren imatges retocades per altres usuaris de la plataforma que utilitzaven el sistema d'intel·ligència artificial propi de la xarxa X, conegut com a Grok. L'eurodiputada sueca Alva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
17: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
16: A més, qualsevol foto o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial haurà d'incloure una marca d'aigua per assenyalar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Més garanties, doncs, per als usuaris, però per a algunes empreses, la Unió Europea també ha simplificat les noves obligacions que els havia d'exigir la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. De fet, al final, aquesta llei no s'aplicarà als productors de maquinària industrial. L'eurodiputada ha negat que això sigui una concessió de banda de grans fabricants com Bosch o Siemens.
17: That's not true. We're not Això no és cert. No estem relaxant les normatives de seguretat. Estem donant claredat perquè les empreses puguin confiar en les normes europees. Les empreses no tenien clar si havien de seguir la llei d'intel·ligència artificial o les normes sectorials. Volem evitar la doble regulació.
16: La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
0: 3Cat Info.
6: La multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 persones, treballadors de la plantilla a Barcelona. Majorel ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que també afecta la seu a Saragossa. En el cas de Barcelona, la majoria de treballadors són moderadors de continguts per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Empara d'ell.
18: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no es requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si en aquests vídeos hi havia violència.
6: Els responsables de Majorel justifiquen l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Actualment a Barcelona hi ha mig miler de treballadors i l'ERU que planteja l'empresa representa acomiadar el 60% de la plantilla. Nou entrebanc en les obres a l'R3, que pot modificar el calendari previst. Segons avancen a 3Cat Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Al març va caure un mur davant la cimentera, la farja de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall, l'octubre de l'any passat, i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació, prevista per ara, el mes de maig. Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa, o Parets, i la Garriga. Marc Generes és el portaveu de la plataforma Per què no ens fotin el tren, ha explicat aquesta emissora la importància que té per recuperar el màxim possible el servei en tren.
19: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
6: A banda dels problemes per acabar el mur a Montcada, la resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, el viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info fonts pròximes a aquests treballs.

0: El temps.
1: Repassem la previsió meteorològica. Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes s'enrondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
0: 3CAT Info.
3: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
4: L'has d'acabar. No puc vendre.
1: No sé que Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano. El muntatge que s'ha estrenat al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació. N'informa Barcelona, Montse Pujol.
5: La directora Anna Serrano porta a escena un dels textos més trencadors de la dramaturga britànica Ella Hickson. L'obra és una reflexió sobre les relacions de jerarquia, el feminisme i la recerca de nous llenguatges artístics. Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
3: Qüestiones i també és un tema molt, molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
5: L'obra, l'autora, està dirigida per Anna Serrano, amb la traducció de Carlota Subirós, i acompanyen en el repartiment a Nausica Bonin, David Selves, Javier Beltrán, Ravira Reventós, i s'estrena aquest vespre aquí al Teatre Lliure de Gràcia, on hi serà fins al 7 de juny.
1: Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector, des de la galerista Gabriela Moragas i comissaris com Xus Martínez, fins a la directora del Museu Tàpies Imma Prieto o artistes com la fotògrafa Paula Artés. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte, celebrant un cop més la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
6: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. La celebració s'ha maridat amb vi i cava del Penedès i una selecció de formatges italians.
1: I la nova temporada de l'Auditori a Barcelona buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. La programació inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 encàrrecs. El nou director de la institució, Víctor Medem, destaca quin és el seu objectiu principal.
8: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
1: La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori, que també presentarà peces de Mahler, Mozart o Shostakovich, al costat d'estrenes i coencàrrecs de compositors com Cassandra Miller o Gabriela Smith.
0: 3CAT Info.
1: El jutge de l'Adana ha començat a interrogar els alcaldes de les poblacions afectades per les inundacions. Vol saber quina informació tenien i quines mesures van adoptar. L'alcalde d'Utiel, on el riu es va desbordar ja al migdia, ha afirmat que cap institució els va avisar. València, Alba Barbosa.
0: Utiel va ser la primera població a patir les inundacions i amb víctimes mortals. Hi van morir 6 veïns i a les 5 de la tarda, quan va començar la reunió del CECOPI, el riu ja s'havia desbordat. Per això, l'alcalde del municipi, Ricardo Gabaldón, ha afirmat que les alert no hauria servit per salvar vides.
9: Yo no sé si ese mensaje se recibió o no en Utiel, porque me han preguntado y sinceramente lo desconozco. Nosotros estábamos en ese momento en otro cometido, estábamos intentando seguir rescatando.
0: L'Ajuntament va decidir tancar les escoles abans que es decretés l'alerta vermella sense haver rebut cap avís de previsió de pluges. L'UME es va mobilitzar, ha declarat l'alcalde, però també va fer tard.
9: Una de las cuestiones que solicitábamos era la activación de la UME, que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
0: Gabaldón, del PP, va estar en contacte amb l'exconsellera Prades i no recorda si aquell dia va parlar amb Carlos Mazón. El seu testimoni ha estat el primer dels 26 alcaldes que ha citat la jutge.
1: Un jutjat de Girona ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada d'haver matat d'una ganivetada la seva parella en un garatge de Sal, al Gironès. La dona es va entregar dilluns a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
10: La causa judicial està oberta per un delicte d'homicidi. La detinguda ha passat aquest dijous a disposició judicial i la presó provisional sense fiança l'ha decidit una jutgessa del Tribunal d'Instància de Girona, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La dona es va entregar a la comissaria dilluns cap a les 4 de la tarda, tot i que els Mossos investiguen si el crim es va produir dies abans. Víctima i agressora vivien ocupant un traster d'un garatge del carrer Doctor Ferran de Sal. Després d'una discussió, la dona va clavar un ganivet a la cama de la víctima, que es va dessagnar i va acabar morint.
1: El govern del sector taurí de les Terres de l'Ebre tanquen un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat davant de possibles nous brots de dermatosi nodular en altres punts del país. L'acord arriba després que les parts implicades creessin una taula de treball conjunta. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
11: La suspensió dels dos actes finals de la passada temporada va provocar les crítiques de les penyes i agrupacions taurines ebrenques i al febrer es va constituir aquesta taula. El nou protocol inclou mesures com ara desinfectar i també desinsectar els animals i les instal·lacions on viuen i els espais on es faran aquests actes taurins. Xavi Llora, que és el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
12: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions, estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes.
11: Volen així assegurar el manteniment de l'activitat en cas que hi hagi nous brots, com els que es van produir la tardor passada a la zona de l'Empordà.
1: Més coses. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat són bones. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos morts per arma blanca a Esplugues de Llobregat i Barcelona. Miquel Jarque.
13: El major Josep Lluís Trapero constata l'impacte que ha tingut els crims del cap de setmana a la ciutadania, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
14: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
13: En contraposició a aquest fet, els Mossos d'Esquadra han revelat que l'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i que el tràfic de marihuana comença a baixar.
1: Esports. Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
15: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
16: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
15: Parlava Dani Olmo de la fita d'arribar als 100 punts. Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar finalment a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Clàssica banda, el porter del Barça, Stensner, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
17: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
15: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: A l'Espanyol, per la seva banda, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
18: 3CAT Info.
15: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
19: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom ha animat, ha defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
15: També als quarts s'ha disputat el Barcelos 6, Trissino 2. Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vilassana s'enfrontarà al Fraga. Parlem de bàsquet ara. A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, al partit d'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
20: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no, en un moment que poder se'ns marxaven de 10 i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar partit, reduir aquest avantatge del rival i un resultat de menys un és favorable.
15: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria. I encara en bàsquet, el Lietuvos Rytas lituà i l'AEK d'Atenes grec són els finalistes de la Lliga de Campions FIBA. A les semifinals de la final a 4 de Badalona, jugades aquest dijous, Lietuvos Rytas 87, Tenerife 69 i també Unicaja 65, AEK d'Atenes 78. Els grecs van ser el butxí del Joventut als quarts de final.
18: 3CAT Info.
15: Més enllà del bàsquet, afegirem que en ciclisme l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi pel parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina. En concret, a l'altura del quilòmetre 123 d'etapa, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa, és a dir, dels 178 inicials als 162. A la Vuelta a Espanya femenina, victòria a l'esprint de la cinquena etapa per a la neerlandesa Misha Bredewold. Afegim també que la corredora de l'SD Works ha estat la més ràpida després dels 120 quilòmetres entre León i Astorga. La seva companya Lota Kopecky manté el lideratge a la general. Aquest divendres, sisena etapa, 106 quilòmetres des de Gijón fins a Les Praeres, un port de primera categoria. I encara en ciclisme, afegim que aquest divendres comença a Bulgària el Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres propicis per a l'esprint entre Nesebar i Burgas. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen al lideratge de la fase regular aquest divendres al Palau Blaugrana, quan només queden dues jornades. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. I en motor, aquest divendres arrenca el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans amb els primers entrenaments.
18: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 5.
1: Missatge de calma i prudència de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix. El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port de les Canàries. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que no tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gal·les pot canviar el panorama polític britànic, dominat per laboristes i conservadors. El resultat de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic. L'escrutini dels vots comença aquest divendres. Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català a la Biennal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
0: Esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça Stensin ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. I en hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
1: I el temps, dia sí i dia també, els ruixats ens visiten. Durant el matí, el divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre, amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni una pandèmia. Maria van Kerkhove és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
4: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
1: De moment, l'OMS ha confirmat oficialment, com dèiem, 5 casos i n'investiga 3 més. Fins ara, els casos confirmats són tots de l'interior del creuer i el virus no ha saltat a persones de fora de l'embarcació. Ara bé, una hostessa de la companyia KLM està en aïllament perquè ha presentat símptomes després de coincidir amb una dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. El creuer Ondius arriba diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger no desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa a Madrid Paula Brujats.
5: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
5: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
7: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que lleguen unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
5: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
7: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
5: I el que encara no se sap és si el creuer es desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
1: El creuer, doncs, finalment no atracarà al port, sinó que fondejarà davant les costes del sud de Tenerife, davant les crítiques del govern insular, que no ha vist amb bons ulls l'operatiu en cap moment. El president del govern espanyol i el de les Canàries han parlat per telèfon aquest dijous a la tarda per mirar de rebaixar tensions i concretar aspectes de l'operatiu. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat quan hi hem arribat és d'un port pràcticament abandonat. Està al sud de l'illa de Tenerife, en una zona industrial, però amb molt poca activitat, i hem vist en total 3 vaixells atracats i, per tant, deduïm amb molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació. No ho veuen igual des del govern canari, tot i els esforços de Pedro Sánchez, amb una trucada al president canari Fernando Clavijo per calmar els ànims. Alfonso Cabello, que és el portaveu del govern canari, ha insistit al Catalunya Nit que no tenen encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet tota aquesta operació a Cap Verd.
9: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso nos ha producido.
8: Els treballadors del port de la Granadilla també hi estan en contra, es plantegen bloquejar la instal·lació i aquest divendres es manifestaran davant del Parlament Canari.
1: I el Partit Popular insisteix a carregar contra la gestió que està fent el govern espanyol d'aquest creuer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hi ha referit per primera vegada per retreure a Pedro Sánchez falta de lideratge i de transparència. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que s'està actuant com toca i demana baixar els decibels al voltant de la qüestió.
10: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
11: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern per les acusacions de quatre sindicats que agents dels Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat en una assemblea de docents a Barcelona, en què es preparaven noves jornades de protesta. Els quatre grups parlamentaris demanen les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els Comuns hi afegeixen també la del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la diputada de Junts, Anna R.
12: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
1: Jessica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
13: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Estem parlant de docents, de professors i de professores, les persones a les que confiem cada dia els nostres infants. Per tant, recordem, és que són docents, no són criminals.
1: Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
14: Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu i seria una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
1: Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els republicans i els juntaires han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen atenent a la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. A tot això, milers de treballadors a les escoles Bressol s'han manifestat aquest dijous per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios. És la primera de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al dia 5 de juny. S'han fet manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida en què s'han cantat proclames en contra de la precarització a l'etapa de 0 a 3 anys i s'ha acusat les administracions de passar-se la pilota. Ho denunciava la portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
15: Es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles Bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat del 23%.

0: En llibertat, però a mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prous indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquedat amb què la seva parella tractava el fill. Una informació de Maria Núria Rebella.
1: A l'historial del Google de la dona, els Mossos hi han descobert recerques com ara «La meva parella no tracta bé el nadó» o «Es posa nerviós i crida amb el nadó a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut del fill. Per tant, era coneixedora de la situació de la criatura, apunta a la sala i caldrà veure ser incorregut en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare, recull l'escrit judicial, és el que ha explicat la dona que va compartir habitació amb el nen i els seus pares a l'hospital on estava ingressat. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. L'home no queda en llibertat perquè l'atestat dels Mossos apunta que ell seria l'autor dels traumatismes i la lesió neurològica, encara que no se sap si podia haver comès un delicte d'agressió sexual perquè no s'ha aclarit l'origen d'aquestes lesions. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia congènita. El nen, a mitjans de març, amb un mes de vida, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron i ara està amb una família d'acollida.
2: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
3: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg del migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva unilateral a Ucraïna declarada pel president rus Vladimir Putin per blindar la desfilada militar que vol fer del Dia de la Victòria a la capital russa. Tot i això, com que l'exèrcit rus no ha respectat l'actual foc ucraïnès els últims dos dies, Zelensky posa la por al cos del Kremlin amenaçant amb un atac dissabte a la Plaça Roja. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin està preparant la celebració més deslluïda pel 9 de maig per por dels drons ucraïnesos. En les últimes hores ha suspès l'assaig general de la desfilada militar, que no comptarà ni amb tancs ni amb míssils, i també ha confirmat que des de la mitjanit està vigent l'alto el foc decretat per Putin i que si Zelensky se'l salta, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial, Yuri Ushakov, recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
6: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
5: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, ha fet servir el mateix missatge per espantar els pocs convidats internacionals que assistiran als actes del Dia de la Victòria a Moscou.
7: Hi ha missatges d'alguns estats propers a Rússia que els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
5: El Kremlin està extremant al màxim les mesures de seguretat per l'amenaça ucraïnesa. S'han cancel·lat centenars de vols als aeroports de la capital i estan tallant l'internet mòbil, deixant incomunicats els ciutadans de forma intermitent.
0: Parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa ara els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a dos vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Ho assegura el comandament militar del país persa, que amenaça amb respondre de forma contundent a aquests atacs. De fet, els Estats Units han confirmat aquesta nit que han atacat centres de comandament i control i instal·lacions militars de l'Iran com a resposta al llançament de míssils i drons contra destructors nord-americans per part de les forces armades iranianes. El nou episodi de tensió pot complicar les converses entre Washington i Teheran per arribar a un acord que acabi amb la guerra. El ministre d'Exteriors del Pakistan, país que fa de mediador, s'ha mostrat optimista aquest dijous sobre l'estat de les converses.
8: El que us puc dir, i ja ho he dit abans, és que continuem sent optimistes i esperem que l'acord arribi més aviat que tard.
0: D'altra banda, aquest dijous s'ha confirmat una tercera ronda de negociacions entre els governs del Líban i d'Israel per acabar amb la guerra contra Hezbollah. Les converses, en què no participa la milícia xiïta libanesa, tindran lloc novament a Washington la setmana que ve, els dies 14 i 15 de maig.
2: 3CAT Info.
0: Trobada cordial i conciliadora al Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, per intentar rebaixar la tensió després de les crítiques de Donald Trump. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i la crisi humanitària, i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau. Fonts nord-americanes també han revelat que s'ha parlat de la situació a Cuba. La justícia torna a tombar els aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial dels Estats Units ha emès una sentència contra les taxes del 10% universal que el president dels Estats Units va anunciar com a resposta a una decisió del Suprem que ja va declarar il·legals els aranzels recíprocs. Poc abans que es fes públic aquesta resolució, Trump havia anunciat que amplia fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat amb els Estats Units. Divendres passat, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord després que els parlamentaris van reclamar la inclusió de la clàusula per protegir-se de futures amenaces comercials de Donald Trump, una petició que es va fer arran de la crisi de Groenlàndia. I aquest divendres començarà l'escrutini de les eleccions a Escòcia, Gal·les,

0: estaran governades alhora per forces independentistes, més Irlanda del Nord, que també té govern independentista, el del Sinn Féin. Hem parlat amb Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres.
1: Això no té paral·lel i diu alguna cosa sobre la naturalesa fragmentada de la política, però també sobre el fet que el Regne Unit potser no està tan unit com ho estava abans.
0: Aquesta nit serà llarga per al primer ministre britànic. S'espera una patacada dels laboristes que podria portar Starmer a lluitar per no perdre el lideratge. Hem entrevistat Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres.
2: Hi ha molta xerrameca sobre els diputats laboristes que volen un nou primer ministre i un nou líder del partit. La pregunta és, tindran el coratge de fer-lo fora i posar-se d'acord amb algú altre per substituir-lo?
0: En els propers dies caldrà veure si algun laborista fa un pas endavant i disputa el lideratge a Starmer.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: En defensa de companys.
5: Capítol 1. La detenció.
4: Realment, aquesta història comença molt abans.
6: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons es premien als millors podcasts en català. Han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster. El podcast de Catalunya Ràdio, En defensa de companys, que es pot escoltar a la plataforma 3Cat, recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana.
7: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
4: Esports. Amb el David Ubach.
8: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
9: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
8: Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Valverde, al seu torn, ha emès un comunicat en què no ha acabat d'aclarir els fets. Ha negat, això sí, l'intercanvi de cops en aquest comunicat en xarxes socials, per bé que també ha admès que han tingut una baralla amb Tchouaméni. Clàssica banda, el porter del Barça, Stenzne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir amb el seu contracte.
10: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
8: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton. Mentrestant, queda descartat que la defensa blaugrana Aisha Càmara tingui cap lesió muscular i només pateix una sobrecàrrega. Aisha va demanar el canvi aquest dimecres contra el Llevant a la segona meitat.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A l'Espanyol, 3Cat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Mentrestant, l'equip blanquiblau afronta dissabte el transcendental partit de Lliga al camp del Sevilla, precisament un rival directe per evitar el descens. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, de baixa per lesió, s'ha mostrat convençut que l'equip assolirà la permanència.
11: Estem 100%

0: convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
1: A la primera divisió, la jornada 35 s'obre aquest divendres amb el Llevant o Osasuna. I en futbol europeu, aquest dijous s'han definit els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League, amb la disputa de les semifinals tornada. A la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1, el Rayo doncs jugarà la final enfront del Crystal Palace, que ha guanyat 2-1 al Shakhtar. I també afegim a la Lliga Europa l'Aston Villa 4, Nottingham Forest 0 i el Friburg 3, Braga 1. Per tant, la Lliga Europa tindrà per final l'Aston Villa-Friburg. I una pura encara de futbol. Aquest divendres es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfrontarà l'Europa i la EMA de Lleida. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Aras ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
3: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
1: Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga per un lloc a la final i la capitana de les urgellenques, Maria Porta, anticipa molta igualtat.
4: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
1: Abans es jugarà el Benfica-Gijón. Parlem de bàsquet ara.
2: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
5: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no, en un moment que poder se'ns marxaven de 10, i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar partit, reduir aquest avantatge del rival, i un resultat de menys un és favorable.
1: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. També aquest dijous, l'altra semifinal anada amb victòria del Perfumeries Avenida de Salamanca sobre el Saragossa 69-67. I a l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
6: Aquestes són les informacions que us destaquem a aquesta hora. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. I que el govern espanyol garanteix que l'evacuació de vaixells es farà sense cap possibilitat que el virus es pugui escampar a les Illes Canàries. I a partir d'ara també us explicarem que Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Que ha aparegut un altre entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst per finalitzar aquestes obres. I que la nova temporada de l'Auditori programarà 500 concerts amb els quals buscarà l'equilibri entre el llegat i la descoberta. La 7a Sinfonia de Beethoven inaugurarà la temporada.
2: Esports.
1: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. I el Barça, mentrestant, Stenzner ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
6: I el temps. Aquest divendres continuaran els ruixats. Durant el matí lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, el cel estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
6: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
7: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
6: De moment, recordem, l'OMS ha confirmat oficialment 5 casos i n'investiga 3 més. Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté a baix i descarta que la situació desencadeni en una pandèmia. Maria Van Kerkhove és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
8: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
6: El vaixell afectat, el creuer Ondius, arribarà diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa Madrid Paula Brujats.
9: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
10: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
9: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
11: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
9: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
11: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
9: I el que encara no se sap és si el creuer desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
6: Mentrestant, l'OMS continua investigant d'on pot provenir aquest brot i per això mira de reconstruir el viatge que va fer abans de pujar al creuer el matrimoni holandès que ha mort per antivirus. La parella va recórrer l'Argentina, Xile i l'Uruguai. De moment, Xile ja ha assegurat que el contagi no es va produir al seu país. La principal hipòtesi és que el matrimoni es contagiés en una excursió. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
12: La doctora Isabel Gómez i el seu equip de biòlegs són especialistes en rastrejar virus en l'entorn natural, entre ells el hantavirus, endèmic en diverses zones de l'Argentina, especialment al nord del país i a prop de la serralada dels Andes. No se l'ha detectat encara a la Terra del Foc, a Ushuaia, d'on va salpar el creuer antàrtic, però el ratolí transmissor del hantavirus sí que hi és. I, per tant, la hipòtesi de contagi en alguna excursió feta pels passatgers abans d'embarcar està damunt la taula.
13: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
12: Les autoritats sanitàries argentines estan rastrejant els moviments dels passatgers del buc dies abans de deixar la ciutat d'Ushuaia. Alguns van passar per Xile i també per parts de l'Argentina. La clau està en saber què van fer 40 dies abans de caure malalts.
13: Y dejan orina o heces Entonces, eso puede pegarse, digamos, a restos de polvillo o lo que sea, y el ser humano cuando va y levanta el polvillo ordenando o caminando entre la vegetación, lo puede respirar y de esa forma se contagia.
12: Una infecció que l'any passat a l'Argentina va causar 48 morts.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
6: El Departament de Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS. La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS i als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els més joves. El Departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referències territorials a experts per millorar la detecció i el tractament. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
14: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
6: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús de preservatius. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, Salut assegura que durant el 2024 l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. La justícia europea considera discriminatori reclamar anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima, al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per rebre prestacions socials. Recorda, a més, que els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. Aquesta sentència del Tribunal Europeu podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que recullen els pactes de govern del PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Segons l'acord, les ajudes públiques s'assignaran de manera prioritària als que mantenen un arrelament real, durador i verificable al territori. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha carregat contra aquesta idea i ha definit la prioritat nacional de Vox com un eslògan buit de campanya.
15: Hay una ley de extranjería en vigor, hay una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir. Y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Nunca. Pero ni nunca, ni aquí, ni mis compañeros de Aragón, ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren que, tener un eslògan para esta campanya, bueno, me parece muy bien.
2: 3Cat Info.
6: La Unió Europea prohibirà a partir d'aquest desembre els sistemes d'intel·ligència artificials que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotografies de dones nues a la xarxa social X. Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Eren imatges retocades per altres usuaris de la plataforma que utilitzaven el sistema d'intel·ligència artificial propi de la xarxa X, conegut com a Grok. L'eurodiputada sueca Alva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
17: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
16: A més, qualsevol foto o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial haurà d'incloure una marca d'aigua per assenyalar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Més garanties, doncs, per als usuaris, però per a algunes empreses, la Unió Europea també ha simplificat les noves obligacions que els havia d'exigir la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. De fet, al final, aquesta llei no s'aplicarà als productors de maquinària industrial. L'eurodiputada ha negat que això sigui una concessió de banda grans fabricants com Bosch o Siemens.
18: That's not true. We're not Això no és cert.
17: No estem relaxant les normatives de seguretat. Estem donant claredat perquè les empreses puguin confiar en les normes europees. Les empreses no tenien clar si havien de seguir la llei d'intel·ligència artificial o les normes sectorials. Volem evitar la doble regulació.
16: La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
2: 3CAT Info.
6: La multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 persones, treballadors de la plantilla a Barcelona. Majorel ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que també afecta la seu a Saragossa. En el cas de Barcelona, la majoria de treballadors són moderadors de continguts per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Ampara d'ell.
19: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si en aquests vídeos hi havia violència.
6: Els responsables de Majorel justifiquen l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Actualment a Barcelona hi ha mig miler de treballadors i l'ERO que planteja l'empresa representa acomiadar el 60% de la plantilla. Nou entrebanc en les obres a l'R3, que pot modificar el calendari previst. Segons avancen a 3CAT Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Al març va caure un mur davant la cimentera, la farja de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall, l'octubre de l'any passat, i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació, prevista per ara, el mes de maig. Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa, o Parets, i la Garriga. Marc Generes és el portaveu de la plataforma Per què no ens fotin el tren, ha explicat aquesta emissora la importància que té per recuperar el màxim possible el servei en tren.
20: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
6: A banda dels problemes per acabar el mur a Montcada, la resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, el viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3CAT Info fonts pròximes a aquests treballs.

0: El temps.
1: Repassem la previsió meteorològica. Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
0: 3CAT Info.
3: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
4: L'has d'acabar. No puc vendre.
1: No ho sé que Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano. El muntatge que s'ha estrenat al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació. N'informa Barcelona Montse Pujol.
5: La directora Anna Serrano porta a escena un dels textos més trencadors de la dramaturga britànica Ella Hickson. L'obra és una reflexió sobre les relacions de jerarquia, el feminisme i la recerca de nous llenguatges artístics. Nausicaa Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
3: Elles qüestiones i també és un tema molt, molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
5: L'obra, l'autora, està dirigida per Anna Serrano, amb la traducció de Carlota Subirós, i acompanyen en el repartiment a Nausicaa Bonin, David Selves, Javier Beltrán, Ravira Reventós, i s'estrena aquest vespre aquí al Teatre Lliure de Gràcia, on hi serà fins al 7 de juny.
1: Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector, des de la galerista Gabriela Moragas i comissaris com Xus Martínez, fins a la directora del Museu Tàpies Imma Prieto o artistes com la fotògrafa Paula Artés. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte, celebrant un cop més la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
6: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. La celebració s'ha maridat amb vi i cava del Penedès i una selecció de formatges italians.
1: I la nova temporada de l'Auditori a Barcelona buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. La programació inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 encàrrecs. El nou director de la institució, Víctor Medem, destaca quin és el seu objectiu principal.
8: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
1: La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori, que també presentarà peces de Mahler, Mozart o Shostakovich, al costat d'estrenes i coencàrrecs de compositors com Cassandra Miller o Gabriela Smith.
0: 3CAT Info.
1: El jutge de la Dana ha començat a interrogar els alcaldes de les poblacions afectades per les inundacions. Vol saber quina informació tenien i quines mesures van adoptar. L'alcalde d'Utiel, on el riu es va desbordar ja al migdia, ha afirmat que cap institució els va avisar. València, Alba Barbosa.
9: Utiel va ser la primera població a patir les inundacions i amb víctimes mortals. Hi van morir 6 veïns i a les 5 de la tarda, quan va començar la reunió del CECOPI, el riu ja s'havia desbordat. Per això, l'alcalde del municipi, Ricardo Gabaldón, ha afirmat que les alert no hauria servit per salvar vides.
10: Yo no sé si ese mensaje se recibió o no en Utiel, porque me han preguntado y sinceramente lo desconozco. Nosotros estábamos en ese momento en otro cometido, estábamos intentando seguir rescatando.
9: L'Ajuntament va decidir tancar les escoles abans que es decretés l'alerta vermella sense haver rebut cap avís de previsió de pluges. L'UME es va mobilitzar, ha declarat l'alcalde, però també va fer tard.
10: Una de las cuestiones que solicitábamos era la activación de la UME, que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
9: Gabaldón, del PP, va estar en contacte amb l'exconsellera Prades i no recorda si aquell dia va parlar amb Carlos Mazón. El seu testimoni ha estat el primer dels 26 alcaldes que ha citat la jutge.
1: Un jutjat de Girona ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada d'haver matat d'una ganivetada la seva parella en un garatge de Sal, al Gironès. La dona es va entregar dilluns a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
11: La causa judicial està oberta per un delicte d'homicidi. La detinguda ha passat aquest dijous a disposició judicial i la presó provisional sense fiança l'ha decidit una jutgessa del Tribunal d'Instància de Girona, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La dona es va entregar a la comissaria dilluns cap a les 4 de la tarda, tot i que els Mossos investiguen si el crim es va produir dies abans. Víctima i agressora vivien ocupant un traster d'un garatge del carrer Doctor Ferran de Sal. Després d'una discussió, la dona va clavar un ganivet a la cama de la víctima, que es va dessagnar i va acabar morint.
1: El govern del sector taurí de les Terres de l'Ebre tanquen un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat davant de possibles nous brots de dermatosi nodular en altres punts del país. L'acord arriba després que les parts implicades creessin una taula de treball conjunta. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
12: La suspensió dels dos actes finals de la passada temporada va provocar les crítiques de les penyes i agrupacions taurines ebrenques i al febrer es va constituir aquesta taula. El nou protocol inclou mesures com ara desinfectar i també desinsectar els animals i les instal·lacions on viuen i els espais on es faran aquests actes taurins. Xavi Llora, que és el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
13: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions, estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes.
12: Volen així assegurar el manteniment de l'activitat en cas que hi hagi nous brots, com els que es van produir la tardor passada a la zona de l'Empordà.
1: Més coses. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat són bones. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos morts per arma blanca a Esplugues de Llobregat i Barcelona. Miquel Jarque.
14: El major Josep Lluís Trapero constata l'impacte que ha tingut els crims del cap de setmana a la ciutadania, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
15: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
14: En contraposició a aquest fet, els Mossos d'Esquadra han revelat que l'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i que el tràfic de marihuana comença a baixar.
0: Esports.
1: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
16: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
17: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
16: Parlava Dani Olmo de la fita d'arribar als 100 punts. Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar finalment a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Clàssica banda, el porter del Barça, Stensner, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
18: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
16: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: A l'Espanyol, per la seva banda, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
16: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
19: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, ha defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
16: També als quarts s'ha disputat el Barcelos 6, Trissino 2. Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga. Parlem de bàsquet ara. A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, al partit d'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni Ainhoa López en fa una lectura positiva.
20: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no en un moment que poder se'ns marxaven de 10 i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar al partit, reduir aquest avantatge del rival i un resultat de menys un és favorable.
16: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria. I encara en bàsquet, el Lietuvos Rytas lituà i l'AEK d'Atenes grec són els finalistes de la Lliga de Campions FIBA. A les semifinals de la final a 4 de Badalona, jugades aquest dijous, Lietuvos Rytas 87, Tenerife 69 i també Unicaja 65, AEK d'Atenes 78. Els grecs van ser el butxí del Joventut als quarts de final.
0: 3CAT Info.
16: Més enllà del bàsquet, afegirem que en ciclisme l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi pel parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina. En concret, a l'altura del quilòmetre 123 d'etapa, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa, és a dir, dels 178 inicials als 162. A la Vuelta a Espanya femenina, victòria a l'esprint de la cinquena etapa per a la neerlandesa Misha Bredewold. Afegim també que la corredora de l'SD Works ha estat la més ràpida després dels 120 quilòmetres entre León i Astorga. La seva companya Lota Kopecky manté el lideratge a la general. Aquest divendres, sisena etapa, 106 quilòmetres des de Gijón fins a Les Praeres, un port de primera categoria. I encara en ciclisme, afegim que aquest divendres comença a Bulgària el Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i en participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres propicis per a l'esprint entre Nesebar i Burgas. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen el lideratge de la fase regular aquest divendres al Palau Blaugrana, quan només queden dues jornades. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. I en motor, aquest divendres arrenca el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans amb els primers entrenaments.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
21: Senyores i senyors, bon dia.
2: Són les 6.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Terrassa, 8 graus a Vic i 10 a Torres de Segre. Ja és divendres i avui ens centrarem en les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores aquest creuer amb el brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha, com a mínim, una hostessa de vol que es va infectar fora d'aquest vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en la crida a la calma.
1: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem, com dèiem, a Tenerife, amb enviats especials de Catalunya Ràdio, i la idea és que el creuer no toqui port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als seus respectius països. Avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar els 14 espanyols a confinar-se encara que no vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions es mantenen just mentre fa un mes que es decretava la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració de Mossos d'Esquadra en l'assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura d'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra.
2: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
3: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I a dos dies del que el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, analitzarem també la inèdita crisi interna de l'equip blanc.
4: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas... Y evitas lo que ha pasado luego. Que, pues, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa. La culpa
0: això venia tiene... Valverde. Van plens aquesta baralla a la capital espanyola que l'acaba amb uruguaià a l'hospital. L'has titulat avui en portada Crisi sense precedents. I el marca una altra batalla i la imatge per terra. A partir de les 10 també avui plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui ens preguntarem si els pares han de deixar que els nostres fills tinguin sexe a casa nostra. A partir de les 10, el dilema. I a les 11, Mercè Ànega.
5: Si necessita alguna cosa, algun aclariment...
0: Que ens acompanyarà Magda Puyo, directora de l'obra La meitat de l'ànima, que es va estrenar dimecres a la Sala Atrium de Barcelona i que serà fins al 7 de juny. I com cada divendres tancarem amb les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, l'humor i el concurs pendent.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb una altra vaga, ara les biblioteques. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha fet una crida a una vaga indefinida diària a partir de dimarts 26 de maig. Serà, per tant, a pocs dies de la selectivitat. Demà, el personal de biblioteques farà ja una manifestació a Barcelona.
0: I a Brussel·les.
2: Avís per navegants a les aerolínies. El comissari de transports ha assegurat al Financial Times que les companyies han de continuar reemborsant els passatgers per les cancel·lacions de vols causades pels preus del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà o del carusè. Diu, des de Brussel·les, que no es consideren circumstàncies extraordinàries i que, per tant, les aerolínies han de compensar els passatgers.
0: I què t'ha dormit als Estats Units?
2: Amb un nou avís, en aquest cas, sobre la intel·ligència artificial. El Fons Monetari Internacional ha alertat que els models més recents representen un risc que podria afectar el sistema financer a nivell, diu, sistèmic. Demanen als responsables polítics que es facin alguna cosa perquè veuen un escenari absolutament inevitable. Això després que l'últim model d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, el famós Mythos, pot detectar forats en sistemes informàtics i es podria utilitzar en ciberatacs.
0: I a la Xina, amb què dinaran avui?
2: Amb més preparatius per la visita de Donald Trump al país, la setmana que ve, Reuters ha publicat aquesta matinada que el president dels Estats Units ha convidat els màxims responsables d'empreses com Apple, Boeing o Nvidia a acompanyar-lo en aquest viatge.
3: Avui és divendres 8 de maig, ens despertem amb temperatures baixes. Hi ha 6 graus a Perafita, al Lluçanès, 5 graus a la Granadella, a les Garrigues, i 14 graus a Mataró. De moment, amb el cel serè a bona part de Catalunya, però a l'espera d'una massa de núvols que ens arribarà a partir de mig matí, que deixarà el cel tapat a gairebé tot arreu i que podria deixar 4 ruixats. Molt més repartits cap al sud del país, també algun ruixadet cap a l'interior després durant el migdia i tarda, però poca cosa avui. Demà sí que esperem una tongada de pluja més abundant, sobretot durant el migdia i tarda, que pot regar a qualsevol punt de Catalunya, demà baixarà la temperatura i diumenge sembla que tornarà a fer sol i es recuperaran els termòmetres.
0: Avui a l'Àgora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal a partir de 8:45. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
5: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenen un contacte estret.
6: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
5: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
0: I això ens ho hem d'explicar bé, perquè fins ara havien dit que si no hi havia un contacte molt estret, doncs no hi havia contagi. Una hostessa d'una aerolínia, si pim, el contacte estret no hauria d'haver tingut. Per tant, hauran d'explicar bé també l'OMS què és el que ha passat. I el creuer d'Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
7: El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de la Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran.
8: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
9: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
8: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'illa de Tenerife comença a preparar l'operatiu que s'activarà diumenge, malgrat que el govern canari el continua rebutjant. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
4: Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio, des de Tenerife.
0: I mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot del creuer i el moment també del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
12: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 sindicats denunciaven ahir que els agents dels Mossos d'Esquadra van infiltrar en una assemblea dels docents de Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta.
5: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern.
0: Joan Vilaplana.
13: L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jessica Albiach.
14: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
13: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Milers de treballadors de les escoles Bressol es van manifestar ahir per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios.
7: És la primera jornada de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al 5 de juny. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, acusa les administracions de manca de voluntat política per atendre les seves demandes.
15: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
7: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment va ser del 23%.
0: Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
5: Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercat iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat 3 destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, però, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
0: Trump ha tret importància a tot plegat i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos.
7: També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil adonar-se'n.
16: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
7: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció dels vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en el conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per un acord.
0: i nou cop de la justícia dels Estats Units en els arancels de Donald Trump.
5: El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada per Trump després que el Suprem ja declarés il·legal els arancels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una de les decisions de manera unilateral com aquestes. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump. Washington recorrerà segurament la decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment.
0: I la decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés Europa amb noves taxes.
7: El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns arancels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial.
0: I el president del Brasil, Lula Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump no pensa en una invasió de Cuba.
5: És almenys el que ha dit després d'entrevistar-se amb el mandatari nord-americà al despatx oval de la Casa Blanca.
17: Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició, perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
18: I Cuba quer encontrar una solució.
5: El president brasiler s'ha mostrat satisfet de la reunió amb Trump, a qui ha obert la possibilitat d'invertir en minerals rars.
0: I trobada cordial i conciliadora del Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio.
7: Rubio ha anat al Vaticà després de les crítiques reiterades de Trump contra Lleó XIV i amb la intenció de rebaixar la tensió. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com també el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i les crisis humanitàries i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau.
0: I Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit.
5: Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. Aquesta setmana, recordem, Ucraïna també va decretar una treva unilateral que Rússia no va respectar, la qual cosa ja feia pensar que no hi hauria reciprocitat. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
19: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
20: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
19: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
21: Els seus representants volen ser a Moscou, un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
19: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Quan són les 6 i 18, en llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
23: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó.
24: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, el seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brus quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, admet que no s'ha de menysprear la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat vagin a la baixa.
25: L'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i el tràfic de marihuana comença a baixar. Tot i això, Trapero constata l'impacte que han tingut entre la ciutadania els crims del cap de setmana passat i demana no ignorar la sensació d'inseguretat que han generat.
26: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
0: i exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: S'hi ha pronunciat arran d'un cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi.
0: Txell Vallespí.
25: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya, recullant els pactes de govern de PP i Vox, a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
1: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón ni d'Extremadura.
25: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou entrebanc en les obres de l'R3, que pot modificar el calendari previst.
23: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
2: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la Farja de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Genera, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
3: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren. Han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
2: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
25: Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño i això pot fer disparar enguany les temperatures del planeta. L'últim Niño es va registrar el 2024 quan la superfície del mar va assolir la temperatura més alta registrada mai un mes d'abril.
0: I els Estats Units i Israel carreguen contra Bèlgica perquè aquest país preveu processar dos homes jueus que practiquen circumcisions a nadons suposadament de forma irregular.
5: La fiscalia belga els acusa d'incomplir les normes sanitàries, però el govern israelià i també l'ambaixador nord-americà a Bèlgica ho veuen com un cas d'antisemitisme.
13: La picabaralla ha obligat

0: rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dia d'escrutini avui a les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials d'Anglaterra.
2: En global i segons les enquestes, aquests comicis portaran un canvi en el panorama polític al Regne Unit, que deixarà d'estar dominat pels partits laborista i conservador. A més, si es compleixen els pronòstics i els laboristes tenen una patacada electoral, poden reneixer en el partit els dubtes sobre la capacitat del primer ministre Keir Starmer de liderar la formació i el Regne Unit. De fet, alguna enquesta a peu d'urna ha vaticinat una pujada notable de la dreta populista. El partit Reform UK taneix el faraix.
1: Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: La primera.
3: I una vegada més, Shakira cantarà l'himne oficial del Mundial de Futbol. El tema es diu Dai Dai i el cantarà al costat del nigerià Burna Boy. El Mundial, recordem que es farà de l'11 de juny al 12 de juliol als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De moment només tenim aquest fragment que sentim i el tema sencer a partir de la setmana vinent.
1: La segona.

0: I Eric Clapton deixa el públic de Madrid sense vist després que una persona del públic li llancés un disc de vinil a l'escenari. Sembla que a l'artista de 81 anys això no li va fer gens de gràcia i va decidir marxar cap als camerinos sense tornar a aparèixer. Recordem que Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: I la tercera. Avui trec a

0: I avui arrenca la Festa Major de Lleida. Ho farem un espectacle amb més de 300 drons a la Seu Vella. Durant 4 dies hi haurà concerts de Mamaduixa, Selva Nua, Auxili o aquests que sentim, Banda Neon.
1: Maco això dels drons, eh?
0: Maco, maco. Mm.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Bon dia.
2: Atenció, bon dia. A la plantilla del Madrid abans del clàssic de diumenge. Valverde i Tchouaméni es barallen al vestidor i el club els obre expedient i Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap.
3: Una nova baralla entre els dos jugadors. Ja van tenir un incident dimecres. Els dos jugadors es van enganxar durant l'entrenament amb constants picabaralles que van derivar amb un enfrontament entre els dos. Segons el club, Valverde va acabar a l'hospital amb un traumatisme al cap. El jugador, per tant, queda fora de la convocatòria pel partit contra el Barça i estarà de baixa un mínim de 15 dies. Mbappé va fer una part de l'entrenament amb el grup i es dubta pel partit.
2: Des del Barça confien en tancar la temporada amb una victòria del clàssic de diumenge.
3: Dani Olmo, declaracions Esport 3.
4: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
3: Dani Olmo, que parla dels 100 punts que vol aconseguir el Barça, Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
2: L'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
3: Com a màxim responsable de l'àrea, a partir de la temporada que ve estaria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, va guanyar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga i avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga. L'únic que perd un punt a les semis ha anat pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala, Barça i Poso Múrcia es juguen avui al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
2: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyaran Mercè Arànega i Magda Puyo, actriu i directora de La Meitat de l'Ànima, que aquesta setmana s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona. Com cada divendres, també les recomanacions pel cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i ho rematarem amb els temes i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui he pensat, aviam què us sembla, que un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de fer una mica de consum cultural de quilòmetre zero, de proximitat, ara que ve el cap de setmana. Està molt bé, anar a veure concerts al Palau Sant Jordi i teatre al Nacional, però no ens oblidem del que mola anar al teatre del poble o del barri o a veure un concert a una sala petita i descobrir coses, doncs això, petites, però que potser algun dia seran grans. Hi ha una màgia en aquesta mena de consum cultural de petit format que neix de la sensació que no només hi ets com a consumidor. Quan el lloc és petit i hi ha poca gent, el teu paper com a públic es torna rellevant. Quan aplaudeixes o quan crides o quan rius, se sent de veritat i l'artista ho nota i d'alguna manera tu també passes a formar part de l'espectacle. I això

0: Hi ha avui més cançons sobre les eleccions al Regne Unit.
1: Sí, encara s'està fent el recompte, ara ho deies, però Cambridge podria ser un dels llocs amb patacada més important per al Partit Laborista, i de Cambridge són els que sentim, els Katrina and the Waves i aquest temasso dels 80.

A Gal·les, els laboristes també podrien perdre per primera vegada en 100 anys, en cas que això passés, seria, governarien els independentistes, i això arriba amb una gal·lesa il·lustre, com és Bonnie Tyler, una mica fumuda de salut. Ahir va ser hospitalitzada d'urgència a Portugal, i l'últim que s'ha explicat és que l'han hagut de posar en un coma induït.

mirarem, evidentment, el recompte a Escòcia, on tot apunta que han tornat a guanyar els nacionalistes, no se sap si per majoria absoluta o no. Amy McDonald és escocesa, amb aquest temasso també. Per cert, que McDonald canta sovint l'himne nacional d'Escòcia abans dels partits de la selecció.

0: En punt dos quarts de set. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que veu anar ahir a l'última de la fila?
1: No, ja dormíem. Sí.
0: L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak.
1: No és la Covid. L'Organització Mundial de la Salut no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
0: El Covid afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
3: Alberto Núñez Feijóo discrepa de com s'està gestionant la situació i li respon al ministre Félix Bolaños.
4: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión. Y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
5: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: Aquí la denúncia per part dels sindicats de l'ensenyament que agents dels Mossos s'haurien infiltrat a una assemblea de docents encén els ànims.
1: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern. Anna R., diputada juntaire.
6: És inexplicable i inadmissible. Llibertat d'expressió i llibertat d'acció senzillament són reunions per decidir doncs les seves queixes, les seves accions, què els està passant o els moments que estan patint amb l'educació.
0: En parlarem a l'Àgora del matí amb Iolanda Segura, porteu d'USTEC, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
7: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això mentre la justícia nord-americana es torna a pronunciar contra els aranzels de Trump, ara li ha tombat l'anunciada taxa universal del 10%.
0: En llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
1: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, i per això continuarà a la presó.
0: Nou entrebanc en les obres de la R3 que pot modificar el calendari previst.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: I s'ha sabut de matinada que aquest abril ha estat el més càlid de la història a la península i a tot el sud-oest de l'europeu, del continent.
1: Segons Copernicus, pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un abril.
0: I Salut avança. Als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
3: El departament renova així el model d'atenció als CAPs, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
8: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
0: Els 12 anys. I repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més en totes les portades, Marc Jurado.
9: Sí, comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya, negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma. Amb les paraules textuals, l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge a la línia inversa i llegim, els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, però, en aquest cas, a la visita del Papa als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó, ara ho dèiem, queda en llibertat i el pare no, ho diu El Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni, el vestidor del Madrid, crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: Avui a les Borges Blanques es desperten amb 6 graus, al migdia arribaran els 23 i a Calella al Maresme n'hi ha 15 amb una màxima prevista de 19. De moment el cel és serè a bona part del país, però sembla que això durarà poquet. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, hi ha una massa de núvols que està arribant pel sud de Catalunya. Al migdia tindrem el cel tapat i amb petits ruixats al sud i a l'interior, avui poca cosa pel que fa a la pluja. I demà dissabte al matí ja tindrem els primers ruixats a la costa i al prelitoral. A la tarda s'espera una tongada de pluja més general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i pujarà la temperatura.
0: I després de l'enfrontament al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Massa sovint els culers patim aquella malaltia consistent en celebrar més les desgràcies del Madrid que no pas les nostres victòries. A mi això em fot molta ràbia, perquè fa de club petit i ressentit. Però, fillet meu, aquesta setmana ens ho podem permetre. I no només perquè diumenge vinent guanyarem la Lliga als merengues fotent-los una sonora botifarra davant dels nassos, sinó perquè el nostre rival passa unes hores realment putes. El fet que el vestuari blanc s'hagi convertit en un indret on la gent s'hostia amb molta alegria, cal sumar-hi el fet que el Madrid s'hagi passat molts anys volent fitxar una superestrella que, com sabia un tal Luis Enrique, té l'especialitat de desestabilitzar cada vestuari que toca. I tot això amb Florentino Pérez callat com un mort. Regalem-nos, doncs, el plaer d'admirar aquesta penosa sarsuela. I diumenge, oi tant, rematem-los.
0: Expertes avui, Caralies.
12: Bon dia, avui amb la música de The Cure, Boys Don't Cry. És que tal dia com avui, un 8 de maig, però de l'any 1979, es va publicar Three Imaginary Boys. Va ser l'àlbum debut de la banda. Tot i que va tenir una molt bona rebuda al Regne Unit, no va ser fins l'any següent, l'any 1980, quan amb el llançament d'una versió modificada de l'àlbum, la banda es va fer molt popular als Estats Units. Com us podeu imaginar, entre les cançons més destacades, per no dir la que més va funcionar, va ser aquesta que estem sentint, Boys Don't Cry. Tot i el bon resultat del disc, Robert Smith, el líder de la banda, no li va agradar gens el so que tenia. De fet, aquesta versió de Boys Don't Cry ho deixa ben clar, al poc temps en què van haver d'enregistrar-lo i la inexperiència en la producció. És per això que Robert Smith mai l'ha considerat el disc debut de The Cure.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, amb l'Arnau, és un noi que ha marxat uns mesos a Austràlia. Al llarg d'aquests mesos hem anat parlant amb ell perquè ens expliqués com li anava l'experiència i ara ja torna i sembla que alerta amb el cor curat. Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
13: La resposta és no, la veritat.
12: Oh.
13: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
12: Sí, home, no m'ho diguis.
13: Quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia.
0: Precisament.
13: Per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... Bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època. Sí, sí, sí.
12: Ai, però hauríem d'haver fet una miqueta d'una cosa d'alegria...
0: No passa res. No he posat tant de focus a les coses que no són importants. Coses més importants a la vida.
12: Jo sempre ho dic, que amb una miqueta d'alegria les coses passen
0: sempre
12: millor.
0: Tu has estat 7 anys de sequera i ara cau 4 gotes...
12: Però aquestes dies que 7 anys de sequera... Porto 4 anys de la meva vida que molt bé, anant, sí, tornant, sí, sí, estones sí. Pujant, d'altres baixant.
0: Anaves a fer monjo ja, no sabies què fer.
12: Sí, sí, amb els frailes, sí, clar.
0: On són festes avui?
12: Doncs mira, arrenquen les festes de maig a Badalona a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, hi haurà el pregó a càrrec d'Enriqui Rubio. A les 8 també a la plaça de la Vila.
0: On juga Rubio?
12: S'ha fet jugar bàsquet, doncs tira pilota
0: allà. Si fa el pregó de Badalona...
12: Doncs a Badalona, amb els de Badalona. Els de verds, aquells.
0: Sí.
12: A la plaça de la Vila hi haurà el concert de la Reina del Pop, el tribut de l'Oreja de Van Gogh, i alerta, 9:15, nit del mono, música i cercavila, i a les 10 del vespre, al Passeig Marítim, concert amb els catarres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
14: Doncs un vídeo d'uns veïns a la regió de Ravenna, Itàlia, que estan esverats per una invasió de paons reials.
15: Un vero urlo di esasperazione. È fuori controllo.
14: Es veu que el poble de Punta Marina, la colònia de paons, ha augmentat i molt. Hi ha moltíssimes protestes perquè es veu que s'estan fent malbé els jardins perquè s'estan cagant, doncs, per allà al mig, criden tota la nit i, segons la policia de la zona, en aquest poble que té 3.000 habitants, hi hauria entre 100 i 120 exemplars.
0: Caram.
16: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge d'Adela Caamaño, de Girona. Al matí de Catalunya Ràdio hem seguit el seu cas després que durant anys hagi estat amenaçada de desnonament del seu pis del barri Vell, que la propietat de l'immoble volia vendre. Durant mesos ha conviscut amb l'amenaça de quedar-se al carrer, però finalment ha pogut accedir a un pis de protecció oficial gestionat pel Patronat de la Santa Creu. L'Adela celebra el desenllaç, però lamenta les situacions de pèrdua d'habitatge que pateix la gent gran i també l'evolució del barri Vell de Girona.
18: No és el barri tan còmode com ho era abans. Té molts restaurants i molts serveis per turisme. Són molt vulnerables que som. I en aquest moment la propietat, que té tant de poder, té tanta influència social, els propietaris, els rentistes, que passa per davant d'una necessitat humana, doncs, que és de tenir un sostre.
16: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 936 360 609.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el petroli de Brent torna a enfilar-se per damunt dels $100. Els parquets asiàtics a aquesta hora registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau un 1,22%, la de Seúl i Tòquio un 1%. A Europa i els principals índexs també van tancar amb descensos de l'1%. L'IBEX 35, però, va tancar gairebé pla i manté els 18.000 punts. I ahir a Nova York el Dow Jones i el Nasdaq també van acabar la jornada tenyits de vermell amb caigudes d'un 0,60 i un 0,13%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
21: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
22: Fes t'entendre amb mi, Di.
23: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
22: Crec que m'he enamorat.
23: Normal, amb aquests preus.
22: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
23: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
25: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
26: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento cor.
25: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
25: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
3: I afegeix que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recorda que fins ara tots els confinats per antivirus mantenien un contracte estret.
28: None of the remaining passengers or...
29: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment, el vaixell es quedarà fondejat i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Així ho ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
30: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
3: A bord hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics.
1: Quatre sindicats de l'educació denuncien que agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents.
3: Són els quatre sindicats que mantenen les vagues i estaven preparant les jornades de protesta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Sentim Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
31: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: Els Mossos afirmen en un comunicat que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
1: I Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
3: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz i l'Iran hi ha respost. Pels Estats Units, la versió és exactament la contrària. migratòria. A les portes de la Casa Blanca, Trump diu que el dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n.
0: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això quan la justícia dels Estats Units ha tombat els aranzels universals del 10% que havia posat Donald Trump. La justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump.
1: Més notícies. A partir del 18 de maig es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants.
3: Malgrat que la seva implementació serà progressiva, s'espera que a finals d'any es pugui pagar amb Bizum arreu de la Unió Europea.
1: Roger Santaló.
2: Europa vol que es pagui amb Bizum per guanyar en sobirania econòmica respecte als Estats Units, que controlen la targeta a través de Visa o Mastercard. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
4: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
2: Però alguns comerços esperaran a fer-ho servir perquè dubten que els pagaments siguin tan ràpids com amb la targeta. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
5: No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
2: Els clients de CaixaBank i Banc Sabadell seran dels primers que podran pagar amb Bizum a partir del 18 de maig i s'espera que a finals d'any arribi a tothom. Roger Santalop, Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
7: We are not accepting that kind of...
8: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula això, la intel·ligència artificial.
1: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
3: La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els joves.
1: Cèlia Forment.
9: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
10: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
9: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
3: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat Usoc, Camparadell.
11: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no es requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització, doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells veien el segon pla, no? És a dir, veure si doncs, en aquests vídeos hi havia violència.
3: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on unes 200 persones van assistir ahir a la inauguració del pavelló català en la 61a edició de la Bienal d'Art Martaviana.
9: La proposta d'enguany és la instal·lació Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
12: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar celebrar així la presència catalana a la Bienal.
13: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
12: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, teatre, Nausica Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano.
14: El muntatge que s'ha estrenat avui al Lliure de Gràcia, al Lliure de Gràcia, aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació.
1: Barcelona, Montse Pujol.
15: Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
17: Ella es qüestiona si també és un tema molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu. I crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó. I crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
15: Completen el repartiment del muntatge David Selvas, Javier Beltrán i Ravina Reventós. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara premis.
18: En defensa de companys.
1: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster.
14: En defensa de Companys recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. Aquests premis sonors els atorga la Mira, Catalunya Ràdio, la Xal, la xarxa audiovisual local i IB3.
1: I Marta Platel ha guanyat el Premi Fernando Lara de novel·la amb una història de traïcions.
14: L'escriptora barcelonina ha guanyat el premi dotat amb 120.000 euros amb El baile de las criadas, una història, com dèiem, de traïcions, passions prohibides i identitats ocultes. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
1: I música. Perquè la setena sinfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori.
14: La programació inclourà a prop de 500 concerts i 4 festivals i el nou director de la institució, Víctor Medem, destacava així quin és l'objectiu principal.
19: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
14: La nova temporada també acollirà orquestres i directors internacionals com Gustavo Dudamel, que dirigirà la Filarmònica de Nova York al costat de l'Orfeo Català.
1: I els esports, Robert Prat.
20: Valverde es va aixapar el clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
21: Amb la segona plantilla més modesta de tots els clubs i disputant la primera temporada en la màxima categoria després d'uns quants anys en segona, l'objectiu era simplement mantindre's, però a vegades la vida te sorprèn. El Thun ha fet història i s'ha proclamat campió de la Superliga, la màxima categoria del futbol suís. A més, ho ha fet amb 14 punts de diferència sobre el segon, amb més victòries que cap altre equip, sent també el més golejador i el que menys gols ha encaixat. I en les files d'aquest equip hi juga Genís Montolio, un defensa català que d'estar a punt de deixar el futbol quan se passejava sobrevivint pels camps de segona B, ha passat a ser campió de Lliga i a disputar la Champions la pròxima temporada. Els èxits dels esportistes i clubs més modestos mos recorden millor que res l'essència de l'esport.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia, i ara mateix tenim 5 graus a Puigcerdà, 7 a Sant Guim de Freixenet i 10 graus a Rubí. Fa fresca, Avui el cel quedarà ennuvolat, per tant les temperatures quedaran bastant frenades. Ara mateix el cel és serè encara, però arriba una massa de núvols pel sud i per ponent que fins i tot durant el migdia tarda deixarà alguns primers ruixats al sud, també a les comarques de l'interior, però avui seran molt dispersos i poca cosa en general. Demà, en canvi, sí que tindrem una tongada de pluja més destacable. Al matí ja alguns primers ruixats a la costa de Barcelona i de Tarragona. A la tarda tots aquests ruixats, de fet la pluja es farà més general i pot afectar en qualsevol punt del país. Demà baixarà la temperatura i en canvi diumenge farà més sol.
0: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
4: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
6: No.
4: Et surt de dins això de...
16: Necessito vacas.
4: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
24: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
26: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de la baralla al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, a les portes del clàssic Barça-Madrid. Ho analitzarem amb Emilio Pérez de Rozas.
27: Tot seguit, parlarem de la denúncia que han fet els sindicats d'ensenyament, que asseguren que els Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Entrevistarem la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
26: A partir de les 9, analitzarem les novetats del brot d'antivirus amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Tenerife i amb la portaveu del Sindicat dels Treballadors del Port de Tenerife, Elena Ruiz. També tractarem l'absentisme a les universitats. En parlarem amb estudiants, amb la professora de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el secretari adjunt de la UB, Lluís Madí.
27: I a les 11 ens endinsarem en l'obra teatral La meitat de l'ànima, amb la directora Magda Puyo i l'actriu Mercè Arànega.
26: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
20: Com que ja s'han anunciat els actes públics que farà el papa de Roma durant la seva visita a Catalunya, ahir a temes pendents el vam trucar per comentar-los.
28: ¿Cómo están por allá?
20: Bien, bien.
28: Un saludo de León para todos ustedes.
29: No. L'hem interromput,
20: sí. Estava fent el
28: seu cop.
20: No, Ricard, truquem un altre rato.
28: Para nada.
29: Pues tengo ganas de venir, sí, de viajar
28: para allá, de conocer el país.
20: Bueno, aviam el país. Jo diria que no veurà gaire més cosa que Montserrat, Sagrada Família, Montjuïc i la presó.
29: I el Raval.
28: Visité ver el Nou Camp, también quiero ir a PortAventura, unas compras en la Roca Vilas. Según me recomendó su presidente...
20: Ho va fer ell, l'Illa, ja ho hem explicat alguna vegada, que la Roca Village la va construir Salvador Illa, Maó.
29: Sí.
28: También solicité visitar la sede de Semen Cardona.
20: Ah, Semen Cardona, que és allà on treballa. Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
30: Avui és un bon dia per recomanar-vos el llibre La vaga de la canadenca del Ferran Ayza, publicat per 1984 fa uns quants anys. La vaga de la canadenca és la fita per la qual vam aconseguir les jornades de treball de 8 hores i, a més, és una molt bona reivindicació dels drets laborals, tant a Catalunya com a la resta del món. Ho dic perquè... La setmana vinent comença un cicle de vagues educatives. Al País Valencià els mestres, els professors han començat una vaga indefinida. Els metges fa temps que es queixen. No ho sé, estem en un moment on potser ens cal recordar que els drets laborals es guanyen lluitant. Que tingueu un bon dia.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
31: Avui és un bon dia per tenir paciència. Encara no han acabat de venir els estornells. I com tothom sap, els estornells venen per fotre's les cireres. Per tant, encara no hi ha cireres. No cal que pengeu a les xarxes fotografies i exclamacions d'indignació quan les trobeu al mercat a 65 euros el quilo. Això no és preu de menjar. Això és tarifa de miracle. Aquí les cireres maduren al ritme del braç en màniga curta. Els primers braços cremats pel sol perquè no semblava que piqués tant... Són els que ens avisaran.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Estem a punt de començar un cap de setmana que, pel que fa al temps, es presenta amb dues cares. La primera, la pluja, i l'altra, el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. La cara de la pluja. Demà dissabte al matí ja tindrem alguns primers ruixats a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda ens arriba una franja de pluja general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i la temperatura tendirà a recuperar-se. I mentre no arribi el cap de setmana, avui divendres començarem el dia amb sol, però també seria ennuvolant i tindrem petits ruixats al sud i a l'interior, però avui amb molt poca pluja.
0: Avui pendents de les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores el creuer amb brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha com a mínim una hostessa de vol que es va infectar fora del vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en fer una crida a la calma.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio i la idea és que el creuer no toqui a port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als respectius països. I avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar a 14 espanyols, els 14 espanyols, a confinar-se, encara que no ho vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions continuen vigents. Just avui fa un mes que es va decretar la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura, de l'USTEC, i Xavier Pellicer, de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra Republicana.
3: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
4: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I quan falten dos dies perquè el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, avui analitzarem també aquesta crisi interna inèdita de l'equip blanc.
5: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas... Y evitas lo que ha pasado luego. Que no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene los dos jugadores que por eso les ha abierto expediente al Real Madrid, pero sincerament...
0: A la capital espanyola van plens de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. L'AS titula, avui en portada, crisi sense precedents. I el Marca, una altra baralla i la imatge per terra. Per cert, parlant d'esports, Shakira tornarà a ser la protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, de Mèxic i el Canadà. Es diu Dai Dai.

0: Després del Waka Waka del 2010 a Sud-àfrica, aquest cop el tema es diu Dai Dai i el canta al costat del nigerià Burna Boy. Ho ha anunciat a la mateixa Shakira a les xarxes i no n'ha penjat aquest fragment que estem sentint. El tema sencer serà a partir de la setmana vinent. Tot això avui que a Tortellà, a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6:36 i a Llimiana, al Pallars Jussà, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a 9:15 a l'Àgora del Matí comentarem l'actualitat amb Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Cap contacte.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al port de Granadilla, al sud de Tenerife. El govern espanyol ha preparat un dispositiu per tal que la tripulació no arribi a tocar terra i els passatgers no entrin en contacte en cap moment amb la població de l'illa.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
5: No va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
4: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Puja el to.
6: El PP contra la gestió del govern espanyol en aquesta crisi sanitària. Parla de caos absolut i fent campanya des d'Andalusia. Alberto Núñez Feijóo reclama tots els detalls tècnics de les decisions que s'han pres i es van prenent.
7: Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar ahir a última hora amb el president canari, Fernando Clavijo, un Clavijo que avui mateix analitzarà amb l'ambaixada dels Països Baixos les properes passes.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio serem també en directe a Tenerife amb David Mendoza, l'assistència tècnica, i amb Mònica Mas. Mònica, bon dia.
9: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto?
9: Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Protocol.
3: El Confidencial explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus. Considera com a possibles espais de risc, habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència d'arrossegadors o acumulació de brossa.
6: En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció ocular. També evitar escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: Infiltrats.
8: 4 sindicats han denunciat que 2 agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Hauria passat dimecres a l'Institut Pau Claris de la capital catalana. En un comunicat critiquen la poca qualitat democràtica, diuen, del govern.
3: Lluny de negociar, afegeixen les prioritats del departament. Són espiar el personal educatiu i un pla pilot per posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos s'han limitat a dir que totes les seves actuacions són legals i que donaran les explicacions que calguin.
0: Comptant vots.
6: Dia d'escrutini avui de les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipalitats pels parcials a Anglaterra.
0: Anem en directe a Londres. Quim Olivares, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Segons les enquestes, aquests comicis poden portar canvis en el panorama polític britànic.
11: Sí, els laboristes del primer ministre Starmer han patit, de moment, una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre. Encara que només s'han escrutat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el partit laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, El gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
0: I quan està previst que coneguem els resultats oficials, Quim?
11: Mira, al llarg del dia d'avui, pel que fa a les locals angleses, però en el cas de les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales, el recompte encara no ha començat i els resultats oficials podrien arribar demà.
0: Doncs ho anirem seguint aquestes últimes hores. Gràcies, Quim. Fins ara.
11: Vinga, bon dia.
0: Intercanvi.
3: D'atacs entre l'Iran i els Estats Units, les dues parts acusen l'altra d'haver començat les hostilitats. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians.
6: Mentre que Washington assegura que ha estat l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells de la Marina amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i han destruït totes les armes enemigues. Donald Trump afirma que, tot i això, la treva segueix en peu.
2: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Nou cop
8: de la justícia dels Estats Units als aranzels de Trump. El Tribunal Comercial Nord-Americà ha tombat la taxa universal del 10%. Després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els arancels recíprocs a Washington, segurament recorrerà aquesta decisió, però si s'acabés ratificant, podria haver de tornar els diners cobrats il·legalment.
0: Discriminatori.
3: A mig del debat sobre la prioritat nacional en els pactes entre PP i Vox, arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assegura que exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori.
4: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recull en els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
12: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón ni d'Extremadura.
4: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Prohibirà.
6: La Unió Europea a finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei.
13: We are not accepting that kind of...
4: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps. A while ago.
0: 12 anys.
8: Salut avançarà fins a aquesta edat, fins als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, una mesura que s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els més joves.
4: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
14: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
4: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'abril més càlid.
3: El mes passat ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, que hem conegut aquesta matinada, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures van ser inferiors.
0: Llibertat amb cautelars.
6: Per la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat, l'Audiència de Barcelona l'ha deixat sortir de presó després de comprovar el telèfon i les cerques que feia a internet. El pare sí que continua entre reixes.
0: Maria Núria Rebella.
15: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara "la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll". També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Entrebancs.
8: A les obres de la R3, cosa que pot allargar el calendari de tall. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
16: Una segona fase que ha de permetre metres cursar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la Farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
17: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
16: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Preocupació.
3: A les universitats catalanes per l'absentisme a les aules. Fa uns dies explicàvem a Catalunya Ràdio que la UAB s'enfila fins al 40% en algunes assignatures. Ara, un degà de la Pompeu Fabra ha enviat un correu als estudiants en què lamenta la seva falta d'implicació.
6: Avui a l'Agora del Matí, a partir de 9:45, visitarem la UPF per parlar-ne amb els estudiants. Ho abordarem també amb Marta Pascal, professora d'universitat, i amb Lluís Medit, secretari general adjunt de la UB.
0: Inaugurat.
8: Al pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia, la proposta d'enguany és la instal·lació del Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
18: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
19: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
18: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marta Platel.
3: És la guanyadora del Premi Fernando Lara de novel·la amb el Baile de les Criades. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
0: I sense avís.
6: Doncs així és com es va quedar el públic de Madrid al concert que hi va fer Eric Clapton després que una persona del públic li llancés un vinil a l'escenari. Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a mastegots.
20: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa. Després d'una baralla amb Valverde, el club els obre expedient els dos jugadors abans del clàssic de diumenge.
0: Negocien.
20: La incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club. L'Espanyol vol posar Monchi al capdavant de l'àrea per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa.
0: I avui és divendres 8 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Margarita amb 3,680 kg a l'Hospital del Mar de Barcelona i la Bella, a 2:45 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una excel·lent notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passant 8:02, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Sant Feliu de Codines, 10 a Vilanova i la Geltrú i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Hola, bon dia. Doncs de moment matí força tranquil. Només destaquem les retencions habituals d'aquesta hora a la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Sant Adrià, també sentit Llobregat, i circulació densa a la 2 i la B23 des de Pallejà cap a la capital.
21: Vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona a partir del 26 de maig a les portes de la selectivitat.
23: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat fa una crida a la vaga diària a partir d'aquell dia, afegida als dies puntuals que ja estan fent. Els treballadors han escollit en assemblea aquesta data perquè és tot just 2 setmanes abans que es facin les proves de la selectivitat el 9, 10 i 11 de juny.
22: La vaga del personal de les biblioteques, recordem, va començar el 20 d'abril i ha continuat els dissabtes 25 d'abril i 2 de maig. També està prevista per als pròxims 3 dissabtes la propera mobilització dels bibliotecaris de Barcelona. Serà una manifestació unitària demà dissabte 9 de maig.
21: Més notícies. L'Ajuntament de Berga situa abans de l'estiu la signatura del conveni per la nova estació d'autobusos.
23: El consistori continua negociant amb la Generalitat els serrells de l'acord, especialment pel que fa al finançament del vial d'accés de la Rasa de Molins. Ho llegim al Regió 7.
21: A Badalona comencen les obres de rehabilitació dels blocs del carrer Canigó.
22: Són els que van quedar estructuralment afectats per l'esfondrament del número 9 el febrer de fa 2 anys i que va provocar la mort de 3 veïns. La comunitat d'un dels blocs adjacents ha demandat als veïns que no han assumit les derrames.
21: I a Barcelona la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors.
23: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
22: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
21: I cultura. El Museu d'Història de Barcelona inaugura nova seu al recinte industrial de la Fabra i Coats. A partir de demà s'hi podran visitar dues exposicions dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona en Escura.
5: Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a l'antiga nau de tenyit de fils de la Fabra i Coats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
7: Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordatori? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic, de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
5: L'entrada serà gratuïta fins al 31 d'agost. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
21: I acabem amb música.
9: Vuelves en cada sueño que tengo.
21: Pablo Alborán al Palau Sant Jordi. Avui, a les 9 del vespre, les entrades estan ben esgotades. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
24: Ara t'explicaré una història.
10: I aquí sentim la Sara.
25: 120.000 euros. Deixa't d'històries, que avui la Sara surt.
10: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE.
26: Let's go!
10: Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Són les 7 i 20 minuts i repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més a totes les capçaleres. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols del creuer a confinar-se en un hospital. El País titula que Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. El periòdico destaca que els viatgers passaran un examen abans de baixar del vaixell a les Canàries. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma amb les paraules textuals. L'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rutatiu que du un missatge en una línia inversa i llegim, els experts alerten el contagi és més senzill que l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta de la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, a la seva visita als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, ho diu el periòdico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tuachomeni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
29: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 14 de setembre del 1963.
29: I el número de la sort, el...
30: 3.
29: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Sèrie 22, i si us explicàvem que tornen els auriculars amb cable, avui expliquem que es disparen els actes públics sense telèfon mòbil. Frederic Pinsem, bon dia.
31: Bon dia, sí, sobretot els actes festius, els actes lúdics. La font d'aquesta història és veritat que s'ha de posar una mica en quarantena, perquè és Eventbrite, que es dedica a organitzar concerts i conferències, però acaba de presentar un estudi segons el qual, una enquesta més aviat, els esdeveniments on es diu explícitament aquí no hi podeu entrar amb mòbil, aquests esdeveniments han augmentat.

0: L'Alícia aquí també ho fa servir en els seus concerts, o els Guns N' Roses, o els Luminaire. Doncs això s'està escampant. Aquest informe que dèiem d'Eventbrite diu que aquest augment d'esdeveniments sense mòbil s'està traduint en un augment de l'assistència del 121%. I segons diu, el Regne Unit és el líder absolut. Allà, els esdeveniments culturals i festius on es prohibeix el mòbil han augmentat en els últims dos anys, diu, un 1.200%. No estem parlant només de concerts, alerta. Parlem també de discoteques, per exemple. A Eivissa, la sala nocturna obrirà aquest estiu, per exemple, amb una política de prohibició de telèfons mòbils, però després també hi ha activitats socials, sobretot a nivell local, a nivell municipal, on es demana a la gent obertament que no hi vagi amb el mòbil o que hi vagi sense mòbil, vaja.
1: I l'estudi diu per què passa això?
0: Aviam, Eventbrite cita altres enquestes seves, segons les quals 8 de cada 10 persones diuen que el que més valoren d'un concert o d'una festa és l'espontaneïtat i que, per exemple, als Estats Units, el 84% dels nord-americans diuen que està optant per costums analògics per millorar el benestar. I aquí, una mica com el que dèiem ahir dels cascos, la clau la podria tenir la generació Z. La generació Z, els que tenen 30 anys com a molt, Sabrina Carpenter, per exemple, qui sentim en té 26, i ella també ha reconegut que s'està rumiant prohibir els mòbils. Doncs bé, segons aquest estudi, pràcticament la meitat de la generació Z i també dels millennials volen que les experiències en directe semblin més reals. Insistim que això ho diu una enquesta feta per una empresa que organitza esdeveniments, eh? Per tant, s'ha de posar en quarantena. Yeah. De fet, és cridaner perquè tu mires l'informe i l'última frase és: descobreix trobades sense telèfons a prop teu trucant-nos aquí a Eventbrite. O sigui...

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho. I la resposta era agònic. Un esforç agònic remet als instants finals, però agònic no només deriva d'agonia, també significa que no forma angle. Acabem avui divendres la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I avui, a partir de 8:15, repassarem altres temes del dia, però abans el destacat a la televisió, Maria Lacovells, avui sobre la irrupció de la regidora d'una ciutat mexicana en un acte d'Isabel Díaz Ayuso.
4: La millor imatge del dia, la d'una regidora de Aguascalientes a Mèxic, posant en evidència a Díaz Ayuso i boicotejant la seva visita. Ayuso està allí, a Mèxic, per rebre una medalla, no em pregunteu per què, i està reivindicant a Hernán Cortés. Ja em direu això a sant de què. La imatge, que s'ha vist a la tele, no ha sigut la primera. Ahir una diputada federal també la va increpar, dient-li que és important reconèixer els abusos de la conquista. De veres que lo d'esta dona no és normal.
3: I a la recomanació del dia, davant d'una nova edició del Temps de Flors de Girona, rec arrenca per ser demà, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El perfum, història d'un assassí.
5: No només perquè les flors són un dels ingredients de molts perfums, sinó perquè una part important de la pel·lícula es va rodar als carrerons del barri vell de Girona, que es van convertir en una vila francesa del segle XVIII per adaptar la novel·la de Patrick Susskind. Un viatge hipnòtic protagonitzat per Ben Whishaw, un dels grans actors britànics contemporanis, que interpreta un jove amb un olfacte sobrehumà obsessionat a crear el perfum definitiu. Un perfum irresistible que el condueix a matar dones per preservar-ne l'aroma. Una pel·lícula molt sensorial, El perfum, que trobareu a Lionsgate, dins de Prime Video.
6: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, al Madrid.
9: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para... Bien, muy bien.

0: El Madrid és protagonista del dia després de regalar-nos ahir la tarda un altre episodi esperpèntic de la mala situació que travessa el club, que va acabar amb Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic.
1: Tot això perquè va haver-hi una baralla entre Tchouaméni i Valverde, els vestidors, tot i que no està clar com va anar la cosa.
2: Sí. Eh? Yo he visto de todo. Yo estaba ahí por el vestiario, he visto con mis ojos, he escuchado todo con mi poderosa oreja.
0: Kylian Mbappé, bon dia.
2: Bonjour. ¿Cómo estás?
0: Bonjour. ¿Tú vas a ser l'entrenament d'ahir?
2: Sí, como he dicho, ayer sí estaba, sí. No como otro día, que tenía una lesión aquí, ¿ves? Aquí en este pack.
0: Sí, no está gaire clar.
2: He hecho un poco de reposo en Italia con Esther, sí.
1: Sí, lo sabemos,
0: sí.
2: Pero sí, estaba ayer, he visto un pelea très, très, très violento entre Aurelien y Fede.
0: ¿Qué va a pasar, Kylian?
2: Como he dicho, típico que hablan cosas entre ellos, creo que uno llama mono 5 veces.
0: No,
2: pero, hay mucho de tensión entre los jugadores. ¿Por qué esa temporada de mierda? Están los compañeros très, très, très enfadados.
1: Ya mal ambiente para la mala temporada, ¿no?
2: Eso es importante en ese equipo, que todo relajas un poco, porque coges un, dos, tres días con la novia, muy tranquilo, vas a Italia, haces bien comida, bien dormir, ahí con este esposito, si puede, dulcemente.
0: Clar, tu els hi recomanes això perquè és el que vas fer la setmana passada, no? Marxar 2 o 3 dies a Itàlia amb la novia, però no ha agradat gens al club ni a l'afició.
2: Pero si mira cómo está gente no sabe tú que sufre, claro. Todo enfadado.
1: Tú vas cuidar, ellos están más tensos.
2: Sí, tranquilo, no, yo recomiendo que Kylian Fede se relaja.
1: ¿Sale? Gracias, Kylian. Son 8:15. I d'aquí a mitja hora anirem en directe a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio per veure com es prepara aquesta illa per rebre ja el creuer amb l'antivirus diumenge al matí. En principi, les més de 140 persones que queden a bord són asimptomàtiques, però igualment s'ha dissenyat un dispositiu perquè el vaixell no entri a port i les persones vagin directament del creuer a l'aeroport, on viatjaran cap als seus països. Mentrestant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta més casos, per ara recordem que n'hi ha 8 de confirmats, però insisteix en la crida a la calma.
3: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
1: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de la prevenció d'epidèmies i pandèmies de l'OMS. L'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Les dues parts culpen l'altra d'haver començat. Tot i això, Trump manté que la treva segueix en peu. Assegura que el dia que es trenqui l'alto al foc serà tan evident que no caldrà ni que li preguntin. I en temps d'àgora parlarem també de la relació entre educació i els mestres, que s'ha enverinat encara més en les últimes hores. Els sindicats denuncien que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar aquesta setmana en una assemblea de docents a Barcelona on es parlava de les protestes. Avui en parlarem amb Yolanda Segura de l'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
1: I pel que fa al temps, el dia comença amb sol, però estem a l'espera de núvols i també de pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la primera tongada arribarà avui de núvols, de moment, perquè s'anirà tapant sobretot pel sud del país i a poc la resta de Catalunya. I avui, com a molt, podrien caure 4 gotes, algun ruixadet al sud o en altres comarques de l'interior. Avui poca cosa. Pel que fa demà dissabte, segurament ja tindrem al matí alguns primers ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, però a la tarda ens creuran una tongada de pluja que pot regar qualsevol punt de Catalunya, amb una temperatura que demà serà més baixa. I diumenge, en canvi, sí que s'espera un temps més tranquil, més assolellat i amb una temperatura que es recuperarà.
1: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Hi ha un endarreriment molt destacable d'una hora i 5 minuts en el tren que ha sortit de Portbou poc abans de les 6 del matí, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 8:10. No hi arribarà fins a 9:15. La causa, segons informa Renfe, és una incidència tècnica en el mateix tren. La resta de combois de l'R11 van amb retards d'un quart d'hora. D'altra banda, també hi ha retards en els trens que circulen pel tram Cambrils-Vinaròs, i Adif justifica que és per un robatori de cable que hi ha hagut entre Ulldecona i Ampol. Per altra part, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona hi ha retards d'uns 25 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies.
1: I a les carreteres, matí de moment força tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí. Només destaquem una avaria a la 2 que talla un carril entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, sentit Lleida, precaució en aquest punt, i a la B23 des del Papiol cap a Barcelona i les rondes, la de dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat, precaució per trànsit dens.
1: Avui a l'Àgora del matí, Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez d'Oliva i Jordi Cominal. Abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger Palforada, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui als diaris el brot d'antivirus torna a ocupar molts articles d'opinió.
9: La Vanguardia, l'Ara i el Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
10: El diari del Conde de Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i reforçar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
9: L'Ara subratlla que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
10: El diari manté que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
9: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
10: Lamenta l'esfondrament entre el govern espanyol i el Canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
9: Per la seva banda, Periódico i País dediquen avui l'editorial al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per a sentència.
10: El País assegura que la sentència del també anomenat Cascoldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal del sector públic.
9: I lamenta que ni PSOE ni PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, hagin tingut la voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
10: I acabem amb el periòdico, que adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
9: I el diari afegeix que un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
1: Afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: Llegeix que l'última hora que un turista nord-americà de vacances a Mallorca ha demanat asil polític per por de les polítiques de Donald Trump. L'home de 34 anys es va presentar a la caserna de la Guàrdia Civil de Felanitx acompanyat del seu advocat per fer-ne la petició formal, que està derivada a la Policia Nacional. L'home argumenta que se sent en perill si torna a Florida, on resideix oficialment, tot i que ha viscut uns anys a França. El nombre de peticions d'asil a Espanya per part de ciutadans dels Estats Units és insignificant. El 2024 només n'hi va haver 20 de les més de 165.000 que es reberen aquell any.
12: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
13: Como hemos cambiado.
14: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
15: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
16: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
17: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
19: Doncs el Valle de los Caídos ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
1: Uns bigotis per semblar més grans
0: gran.
8: És el recurs que han trobat menors al Regne Unit per esquivar la prohibició per edat. A les xarxes socials han descobert que en tenen prou de pintar-se un bigoti per poder saltar-se les barreres i entrar on vulguin. Ho veiem a Digitals Britànics.
0: I qui ha convertit la mitjana en un concurs?
19: Seul, la capital de Corea del Sud, el govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena mitjades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic del país. Per poder-hi competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. A les 3 de la tarda, el parc on ho van fer es va transformar en un dormitori gegant. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: No hi ha relleu.
8: De puntaires, a Guissona, a la Segarra, l'Associació de Dones Nèvia impulsa una trobada setmanal des de fa 13 anys. Les participants són una desena i totes tenen al voltant de 80 anys. Els preocupa la falta de relleu generacional en una tècnica que diuen necessita temps i paciència, o recull el Segre.
0: Un correu peculiar.
19: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en l'enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg, ho explica El País.
0: Una curiositat per als amants dels fars.
8: Doncs que el far de Torredembarra és el més alt de Catalunya, fa 38 metres. Forma part d'una ruta cultural europea de 130 fars que ofereix visites guiades. De fet, és l'únic far català inclòs en aquesta ruta. Ho llegim al Diari Més, que també explica que el van inaugurar fa 26 anys, l'any 2000, i és l'últim que van construir a Espanya.
0: I ara els destacats a l'Internació de l'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Wall Street Journal explica avui que els preus dels combustibles per avions s'estan disparant i que els assessors de Donald Trump ja estan preocupats. Segons diu, funcionaris de l'administració han hagut de parlar amb la indústria aèria perquè això no repercuteixi en els bitllets. Encara sobre això, el comissari europeu de transports ha recordat al Financial Times que l'escassedat de combustible per la guerra a l'Orient Mitjà no es considera circumstàncies extraordinàries i que, per tant, si arran d'això han d'anul·lar algun vol, han de compensar sí o sí els passatgers. A Itàlia, Giorgia Meloni reuneix avui amb el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, i el Corriere della Sera diu que no passarà de ser una visita de cortesia. A la premsa del Regne Unit encara no apareixen els resultats de les eleccions locals, però sí que apareix un intent d'agressió al príncep Andreu. Ho explica en portada el Daily Mirror. Un home el va cridar i perseguir mentre el fill de la reina Elisabet II va sortir a passejar el gos. I mentre segueixen els preparatius per la visita de Donald Trump a la Xina la setmana que ve, The Economist parla en portada de la cimera de les sospites i en un dels seus editorials diu que la trobada de Trump amb Xi Jinping exposarà el que qualifica de duo disfuncional. Avisa The Economist que la vulnerabilitat mútua no pot substituir el lideratge global.
7: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que la plantilla de funcionaris de l'Estat només ha crescut un 5% des del 2018, tot i les ofertes rècord de treball públic. El diari explica que això es deu a l'alt flux de jubilacions. Les baixes no compensen els nous fitxatges a l'administració central. El Món Economia explica que els treballadors estrangers a Catalunya s'han duplicat en els darrers 10 anys. Són dades de Foment del Treball. La patronal diu que els treballadors estrangers s'han convertit en un dels pilars fonamentals del mercat laboral català. I Expansión assegura que el govern espanyol explora utilitzar les plantes de Seat i Ford per defensa. L'executiu tempteja empreses que tinguin tecnologies aplicables a la indústria militar per aprofitar el boom de la fabricació d'armes.
0: I què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Així està el vestidor del Madrid abans del Clàssic amb aquesta baralla, Tchouaméni i Valverde, amb Valverde a l'hospital per traumatisme al cap. El Marca diu que la imatge del Madrid està per terra. El diari destaca les declaracions de Valverde traient ferro als fets i dient que es va donar un cop amb una taula enmig de la discussió. El diari es parla d'una crisi sense precedents. Sergio López remarca el paper d'Arbeloa durant l'incident.
20: Dejar claro que Arbeloa no media en ningún momento. Mientras Valverde está yendo a presionar a Tchouaméni y diciéndole cosas a Tchouaméni en mitad del entrenamiento, Arbeloa no interviene.
21: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad.
4: Látigo Serrano, un periodista de Radio Marca, explica això.
22: Va hasta en 3 ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
4: La BBC informa d'una reunió d'urgència Arbeloa Florentino Carvajal. L'equip francès diu que hi ha una ferida profunda al vestidor del Madrid, molt lluny dels grans equips europeus. Des de l'Argentina, el diari Olé apunta que la situació al Madrid és més greu del que es pensava. Esport titula Madrid crema, el Mundo Deportivo parla de vestidor trencat, l'esportiu d'un Madrid que acaba garrotades, un Madrid a cops de puny per la Vanguardia i el Periódico, amb un Valverde que acaba marejat i amb cadira de rodes. Els jugadors s'exposen a una sanció de feina i sou. El País apunta que Florentino prepara una revolució a la plantilla per la pròxima temporada.
2: Bueno, pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
1: I què destacava la premsa del cor? Doncs Melendi, Elisenda Pineda.
3: Melendi va presentar el proppassat 6 d'abril a Madrid el seu nou disc. L'asturià, autor de temes llegendaris com Caminando por la vida o Trae pa casa hierba buena, feia 5 anys que no componia cap cançó, segurament aconsellat pels de casa seva. Finalment ha compost pop-rock, segons ell, el millor àlbum que ha fet mai, tenint en compte que en porta 11. Al concert hi van acudir famosos com Carlos Latre o Victoria Federica, que podent estar a la sala VIP glupejant McAllen, va barrejar-se amb el públic de tatuatges tribals i samarreta de licra. Ja ho veuen, les dues Espanyes juntes, o Espanya, a seques.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Anem-hi, perquè avui felicitem la cantant Marta Sánchez.
1: 55.
5: Una mica més, 60. També fa anys Enrique Iglesias.
1: 50.
5: 51. Ah. També l'exfutbolista Luis Enrique.
23: Hola a todos.
1: Hola. 56.
5: Sí, senyor, i acabem felicitant meravellosa la chef Carme Ruscalleda.
1: 70.
5: 74. Mira. Felicitats des d'aquí a la Carme. El santoral avui és Santa Maria del Toro, patrona
1: sí,
5: de Menorca.
1: Sí, Mare del Toro, sí,
5: sí, senyor.
1: Sí.
5: Segons la tradició, religiosos de l'Ordre de la Mercè van començar a observar un fenomen estrany i meravellós, una columna de llum intensa que s'elevava des del cim de la muntanya més alta de l'illa cap al cel durant la nit. Intrigats i moguts per la fe, els monjos van decidir pujar-hi per investigar. La llegenda narra que el camí era difícil i esquerp, però un toro furiós els va barrar el pas inicialment per posteriorment guiar-los cap al cim, actuant com a protector. En el camí es diu que el toro es va obrir pas entre unes grans roques, un lloc que avui a dia encara es coneix com el Pas del Bou, i allà van trobar la imatge de la Verge.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
24: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
25: 8 de maig de 1976, 12.000 persones assisteixen al recital de Lluís Llach a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Entre cançó i cançó, crits d'amnistia i llibertat i el poble unit mai més serà oprimit. El concert també va servir perquè els organitzadors de la Marxa de la Llibertat, prevista per l'estiu de 1976, venguessin samarretes amb el lema «Poble català, posa't a caminar». I ara fa 50 anys, al cinema Bosque de Barcelona s'estrenava La naranja mecànica de Stanley Kubrick, anunciat a tots els diaris com el film que mayor impacto ha causado en la historia del cine. Acabo amb la UEFA, que el 1976 va castigar el Real Madrid amb un any sense poder jugar competicions europees. Un any! Un partit contra el Bayern de Múnich va acabar amb un espectador madrileny saltant al camp, agredint un jugador alemany i exhibant-li un cop de puny a l'àrbitre que el va deixar estès a terra. El Madrid no va acabar complint aquella sanció. Només li van tancar el camp 2 partits.
1: Avui és 8 de maig del 2026, és el 128è dia del calendari. Falten 44 dies per l'estiu, 47 per Sant Joan i 4 per l'inici del Festival de Cinema de Cannes. I així sona el dia d'avui.
24: Els sons del matí.
26: And was confirmed yesterday to be infected with antivirus. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic.
27: Lo que no podemos es crear el evento que genere crispación.
28: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
29: Yeah, it is. Sí, continua en vigor. Avui s'han borrat de nosaltres, però els hem aniquilat. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva.
30: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat i que no volem ignorar ni minimitzar.
31: Aquest recorregut cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Infiltrar.
32: Introduir algú en un territori o en un grup enemics amb missions d'espionatge, de vigilància, etc. El sindicat USTEC va denunciar la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió preparatòria de la vaga, de les vagues. Part de l'oposició demana explicacions al govern.
1: Avui la CUP i USTEC al matí de Catalunya Ràdio. Absentisme.
32: Doncs avui que parlarem d'absentisme universitari, dues curiositats del diccionari. La primera, que fer campana està perfectament acceptat, al diccionari, com a deixar d'assistir a una classe, i que absentisme té dues excepcions. La més coneguda, deixar de ser algú habitualment absent del lloc on hauria de ser, com l'absentisme laboral. I una segona, costum de viure el propietari fora de la localitat on estan situats els seus béns.
1: Punyada.
32: Cop de puny, en una paraula. La veiem repetida avui a tota la premsa després que Tchouaméni i Valverde acabessin a les mans, tot i que les versions discrepen sobre si hi va bé o no punyada. Tot això 2 dies del clàssic en què el Barça pot rematar la Lliga i deixar el Madrid cao.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 347.
7: Són els treballadors que vol acomiadar a Barcelona la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut de TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
1: 50.000.
7: Són les persones que s'espera que mobilitzi la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya en els diferents actes previstos. L'esdeveniment més multitudinari serà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'ha calculat que hi podrien assistir fins a 39.000 persones.
1: 100.
7: Avui fa 100 anys el divulgador científic naturalista i locutor David Attenborough. Va néixer el 8 de maig del 1926 a Londres i és una de les cares i de les veus més estimades del Regne Unit. Considerat el pioner dels documentals de natura, fa més de 70 anys que descobreix als telespectadors les meravelles del planeta.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, són en una sala com de recepcions del Vaticà. Tots dos somriuen i amb una mà toquen una espècie de braçalet que hi ha sobre una safata platejada.
0: Fotografia difosa per la Santa Seu i que reflecteix el desgel que s'han proposat les dues parts aprofitant la visita de Rubio a Roma. El Vaticà i la Casa Blanca intenten així recompondre les relacions després de les diverses picabaralles públiques que han tingut Trump i el pontífex en els últims mesos.
1: I a la segona imatge hi veig un líder. És el popular britànic Nigel Farage i és a les portes d'un col·legi electoral. Va vestit de blau, una camisa blanca, va amb corbata de color vermell i amb un peu sobre una cadira ensenya que porta uns mitjons amb la bandera britànica.
0: Farage, que encapçala el grup d'extrema dreta Reforma UK i que arran de les eleccions d'ahir podria entrar en l'escena del mapa polític britànic com un actor més i acabar així amb l'històric bipartidisme. Segons les enquestes, podria quedar-se amb diversos governs municipals que històricament han estat en mans dels laboristes. Entre les seves propostes que ha fet en campanya, ha dit que traslladarà els centres de detenció d'immigració a llocs on governi l'esquerra.
1: I a la tercera imatge del dia hi veig un soldat israelià col·locant un cigarro a la boca d'una estàtua de la Verge Maria del Sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, que hi veiem.
6: L'enèsim cas d'indisciplina dins l'exèrcit israelià i el segon en pocs dies dirigit específicament als cristians després de la destrossa a una estàtua de Jesucrist feta per un altre soldat. Aquests episodis han fet que el cap de l'exèrcit hagi hagut de sortir a reconèixer que tenen un problema de disciplina, però organitzacions d'exsoldats com Breaking the Silence avisen que aquestes situacions són anecdòtiques al costat de casos molt més greus com tortures o violacions que queden amagats.
24: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La decisió d'un restaurant de sushi de bufet lliure farda els clients que mengen en excés i acaben vomitant. La notícia diu que el suplement s'aplicarà per qüestions de neteja, però no especifica la quantitat de diners que s'haurà de pagar. Segons la notícia, el restaurant ho ha anunciat en un missatge publicat a Facebook. En aquests mesos hem tingut molts clients que demanen sense parar, mengen fins a rebentar i hem vist vòmits a les taules i als lavabos. L'única solució que tenim és cobrar un suplement per neteja i per evitar molèsties per olors als altres clients. Això és el que diu, segons la notícia, el missatge del restaurant.
1: Però això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: La creativitat, la comunicació i el talent emergent van ser protagonistes ahir a la Universitat CEU Abat Oliva amb la celebració de la 20a edició dels Goliats CEU UAO Awards. Uns premis impulsats per l'alumnat de Publicitat i Periodisme de la Universitat. En aquesta edició, el jurat ha reconegut el periodista Ramon Pellicer amb el Premi a Millor Trajectòria Professional per la seva destacada carrera en l'àmbit informatiu. La gala també va distingir iniciatives i professionals rellevants del sector de la publicitat i la comunicació.
10: Et vols especialitzar en el món de les relacions públiques? El Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et permet especialitzar-t'hi amb el certificat de Direcció de Comunicació i Esdeveniments. Canvia el teu present, crea el teu futur.
8: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin és una notícia real. El restaurant en qüestió es diu Sushi Toro. Es troba al municipi de Gelves, a la província de Sevilla. La decisió anunciada pel restaurant ha provocat un debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors d'aquesta mesura.
1: També podem instal·lar un lavabo fora, no? I quan algú tingui ganes que marxi per potes. Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
2: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: Ara són les 7:52. Titulars del dia en 2 minuts amb Cide Solanes i Francesc Soler. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
4: I que no acabarà sent una pandèmia.
28: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a Covid pandemic.
4: Recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
1: El creuer afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife.
12: El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
13: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil.
12: El PP discrepa de com s'està gestionant la situació.
1: Els quatre sindicats d'ensenyament que convoquen les vagues denuncien agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents.
4: Per preparar justament les protestes, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Anna R. de Junts i Jessica Albiac dels Comuns.
14: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
15: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: I en llibertat amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
12: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís. Van veure que havia buscat a Google preocupada per la brusca data amb què la parella tractava el fill.
1: Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament de la treva.
4: Tot això mentre la justícia nord-americana ha tombat de nou els aranzels de Trump, ara l'anunciada taxa universal del 10%.
1: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
12: El departament renova així el model d'atenció als CAPs. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
16: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
1: I nou entrebanc en les obres de l'R3.
4: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
1: Per cert que l'abril ha estat el més càlid de la història de la península i el sud-oest d'Europa.
12: Ho hem conegut aquesta matinada. Segons Copernicus, la temperatura mitjana dels oceans també va ser de 21 graus, la segona més alta en un mes d'abril.
17: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
18: Bon dia. Pel que fa al temps, avui el dia ha començat amb sol, però ja està arribant una massa de núvols pel sud que acabarà deixant el cel tapat a tot arreu. No es descarta fins i tot algun ruixat feble i molt dispers, poca cosa per ara, avui. Demà dissabte, en canvi, sí que tindrem més núvols i algun primer ruixat a la costa i al sud, a l'espera que durant la tarda tinguem una tongada de pluja que regarà tot el país. I diumenge, en canvi, el temps serà més tranquil, farà més sol i tornarà a pujar la temperatura.
17: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra.
7: Bon dia. Sí que acabem de rebre l'avís d'un camió avariat a la C31 a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a fer pas alternatiu, però en general, com deies, un matí tranquil. Tenim, això sí, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
19: La teva mare sempre té raó.
20: Em compro un cotxe nou?
21: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
19: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
22: Catalunya Ràdio.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
33: Els nostres professors. A mi em va marcar molt el senyor Capdevila. Jordi Boixaderas, actor. Era un enamorat de la seva feina, un apassionat per tot el que explicava i ens transmetia allò que és l'entusiasme d'aprendre. Era un gran actor, de fet. Totes les seves classes eren com representacions. Ens va encomanar l'amor per l'art i ell mateix es preparava a casa làmines per fer-nos-ho més amè. També recordo que fumava amb un gran plaer davant nostre, feia venir moltíssimes ganes de fumar. I era molt guapo. De fet, tenia una retirada amb un nebot que ha tingut després i que potser coneixereu i que es diu Sergio Dalma.
0: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
5: Xiripipi!
1: Com estàs?
5: Manu, com esteu?
1: Bé! Anem a marcar avui el telèfon del Sebastià, que anem tardet avui.
5: Adéu, vinga, va.
6: Sí.
1: Sebastià!
6: Hola.
1: Què tal, com estàs?
6: Molt bé.
5: Sebastià, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la Montse, perquè avui fas anys et vol donar les gràcies per aquests moments que esteu vivint junts, diu que t'estima molt i alerta que et vol dedicar aquesta cançó que et toca ara mateix, Manu Guix, en directe, que es diu Moments.

0: Sebastià, què tal? Què t'ha semblat aquesta cançó?
1: Molt bé, molt maca. Moltes gràcies.
0: Ui, que t'has emocionat una mica.
1: Sí, també.
0: Això és important. Sebastià, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu.
2: Adéu, xiquidipis, bon cap de setmana.
3: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I els titulars els encetem amb el trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara destaquem que un camió avariat a la C31 a Sitges a l'inici de les costes del Garraf obliga a donar pas alternatiu, però en general, matí tranquil. Tenim això sí les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les Rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
0: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma pel brot d'antivirus detectat en un creuer de luxe. Les autoritats sanitàries neguen qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admeten que poden aparèixer més casos. Aquest vaixell que fondejarà davant d'un port a Tenerife, però que no hi entrarà, el dispositiu preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. La Moncloa insisteix que en el cas dels 14 espanyols hauran de fer un confinament. S'enverina la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Illa. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. Ucraïna ha llançat aquesta matinada una vintena de drons sobre Moscou que, segons l'alcalde de la capital russa, han estat destruïts per l'exèrcit. D'aquesta manera, Kiev ha violat l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit. Patacada del líder laborista Keir Starmer a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial en favor de l'ultradreta de Farage. I a partir d'avui sabrem el recompte de les eleccions a Escòcia i Gales que donaria la victòria als independentistes. Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i a tot el sud-oest del continent europeu, segons Copernicus. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. I un estudi fet a més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que es fan servir a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global. Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. En cultura, Les ovelles detectives és la novel·la més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Yo no moriré de amor, i per als fans d'Hombres G, un documental, Los mejores años de nuestra vida, tot un homenatge a l'amistat.
2: Esports. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Barça, Stensne, confirma a la televisió polonesa que vol seguir un any més. El Barça d'hoquei patins jugarà demà contra el Benfica a les semifinals de la Lliga de Campions. Ahir va superar per 2-0 l'Sporting de Portugal als quarts de final. I en ciclisme, avui comença la 109a edició del Giro d'Itàlia a Bulgària.
0: I ens queda el temps. Aquest matí tornaran a créixer nuvolades a la serra prelitoral amb risc d'algun ruixat petit, sobretot a l'extrem sud del país. De nou a la tarda, les nuvolades més importants quedaran ubicades a la meitat nord del territori amb risc d'alguna tempesta amb calamar-se, però de manera més puntual.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem divendres 8 de maig, ho fem parlant d'aquesta crida a la calma que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general, Tedros Adhanom, no descarta però que puguin aparèixer més casos i recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
4: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. i el creuer. Òndios, mentrestant, sabem que arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de la Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran a Madrid. Paula Brujats.
5: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
5: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos.
0: I a l'illa de Tenerife comencen a preparar l'operatiu que s'activarà diumenge, malgrat que el govern canari el continua rebutjant. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Òndios. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
8: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
3: 3CAT Info, radio de información 24 horas.
0: Passen gairebé 8 minuts de les 8 del matí. Enmig del calendari de protestes a l'ensenyament s'enverina un punt més la relació entre els sindicats i el govern després que hagin denunciat la presència d'agents de Mossos infiltrats en una assemblea de docents dedicada a preparar les jornades de vaga. Els Mossos no ho han desmentit i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donarà les explicacions necessàries als grups parlamentaris. Grups com Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP, que han reclamat la compareixença al Parlament de les conselleres Núria Parlon d'Interior i també Esther Niubó d'Educació. Sentirem Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
9: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
10: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra ho considera inacceptable. Parlem ara de la guerra a l'Iran, intercanvi de foc entre aquest país, l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura tampoc les negociacions per a un acord de pau. Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents, però, segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranià. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat 3 destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, en canvi, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu, la Casa Blanca ha atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma. Donald Trump ha tret importància, com dèiem, a tot plegat, i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat d'enfrontament de copets afectuosos. També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil d'adonar-se'n.
11: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció de vaixells Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en el conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per a un acord. Seguim als Estats Units. El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump no pensa en una invasió de Cuba. Ho ha dit després d'entrevistar-se amb el mandatari nord-americà al despatx oval de la Casa Blanca.
12: Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició, perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
13: I Cuba quer encontrar una solució.
0: El president brasiler s'ha mostrat satisfet de la reunió amb Trump, a qui ha obert la possibilitat d'invertir en minerals rars. Ens situem ara al Regne Unit. Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota important a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre, quan encara no es compleixen 2 anys de la seva àmplia victòria a les eleccions generals. El recompte a les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales començarà més tard a Londres. Quim Olivares.
14: Encara que només s'ha escoltat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el Partit Laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK. Aquests primers resultats, doncs, confirmen el final del sistema polític de 2 partits, laboristes i conservadors, aquí al Regne Unit, per un altre de més fragmentat amb l'ascens de l'extrema dreta. Una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gales, allà no ha començat el recompte, l'iniciaran aquest matí, però les enquestes apunten que els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès obté la 5a victòria consecutiva, les enquestes ho donen per fet, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gales i a Escòcia, cosa que no havia passat fins ara.
0: Quatre minuts i arribarem a 9:15. Exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'Estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi. El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia. Recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recull en els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó també. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
15: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Pero ni aquí, ni mis compañeros de Aragón, ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien.
0: Aquí a casa nostra, avui és l'últim dia de gratuïtat als trens de Rodalies. A partir de demà ja s'ha de tornar a pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que arriba, diuen, al 96%. Però què hi diuen els usuaris? Per saber-ho, tenim a l'estació de Sants, a Barcelona, en Joan García. Joan.
16: Doncs hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, qui ho troba fatal, però tothom ve a coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
17: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
18: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
19: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
16: Els assegurament gratuïts estaven en vigor des del 26 de gener, per tant han durat gairebé 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents fins a esgotar aquests 10 viatges, a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. Estem parlant d'un abonament de Rodalies, no els títols integrats, com ara la T-Usual o la T-Jove, aquests que permeten combinar Rodalies amb altres modes de transport, aquests sí que no permeten cap compensació, però les taquilles a partir de demà sí que els que tinguin un abonament de Rodalies a mig utilitzar poden demanar l'ampliació del mateix títol pels dies pendents. Per tant, a partir de demà tornaran a estar a la venda pels viatgers que, repetim, no fan ús del bitllet integrat, l'abonament mensual de Rodalies a 20 euros, 10 euros pels joves nascuts entre el 2000 i el 2011 o el bono tren de 10 viatges a 11,70 euros en una zona.
0: Doncs seguim parlant de mobilitat, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, a hores d'ara us expliquem que un camió avariat a la C31 a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, obliga a donar pas alternatiu. En general, però està sent un matí tranquil a les carreteres. Tenim, això sí, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol fins a Sant Feliu del Llobregat i les rondes. La de dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i la litoral des de Sant Adrià, també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans, sentit Barcelona. Transport públic, Renfe ha informat que a l'R11, el tren que ha sortit de Portbou a les 5:48 i que havia d'arribar a Sants a les 8:10, circula amb una demora de 48 minuts per una incidència al propi tren. És tot de moment.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
20: Continuem amb aquesta dinàmica de ruixats d'aquests darrers dies. Avui divendres en tornarem a tenir, potser no tan intensos, més puntuals, però en definitiva el risc de nuvolades amb aquests petits xàfecs encara estarà present en molts indrets. Aquest matí, sobretot cap al delta de l'Ebre, serra litoral, prelitoral de l'extrem sud del país, i a partir de migdia aquestes nuvolades es traslladaran cap al nord del territori, creuant l'interior del territori de pressió central, i sobretot cap al terç oest, cap al Prepineu i Pineu, que és on creiem que a la tarda quedaran més ubicats. No es pot descartar alguna petita tempesta, però en general amb menys intensitat que aquests darrers dies. I al marge, per tant, gran part de les comarques, sobretot de la façana litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb unes temperatures que tornaran a quedar ubicades poc per sobre dels 20 graus. Cap de setmana amb què tindrem una mica de tot, però el dia més insegur, sobretot dissabte i especialment a la tarda, no pas al matí que encara aguantaria força, a la tarda ens creurà un front de ruixats que es cobrarà tot el país, i diumenge el risc de ruixats torna a disminuir molt. Si hi ha algun ruixat, potser a la tarda en punts de muntanya, però en general serà una jornada més assolellada i amb temperatures que podran pujar una miqueta més.
3: Fresca Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
21: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
21: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
21: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
21: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
24: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9, continuem. Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño i això pot fer disparar aquest any les temperatures al planeta. L'últim Niño es va registrar el 2024, quan la superfície del mar va assolir la temperatura més alta registrada mai, un mes d'abril. I un estudi fet a més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que s'utilitzen a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global. Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort, volíem dir, al món. I un dels instituts que ha participat a l'estudi és el de Recerca Biomèdica de Lleida. Anem fins allà. Júlia Albacar.
2: Per predir si una persona té risc de patir una malaltia cardiovascular, s'estudien paràmetres com l'edat, el sexe o el colesterol, entre d'altres. A partir d'aquí, estos paràmetres s'introdueixen a un dels dos algoritmes creats a Europa o als Estats Units i es pot determinar la possibilitat que esta persona pugui patir una malaltia cardiovascular. Fins ara, però, no sabia si aquestes fórmules podrien funcionar globalment tenint en compte les diferències genètiques de la població. Després d'estudiar durant 5 anys 6,4 milions de persones, s'ha pogut demostrar que sí, que poden predir i malalties cardiovasculars arreu del món. Ho explica l'investigador José Manuel Valdivieso, un dels supervisors de l'estudi i cap del grup de recerca translacional vascular i renal de l'IRB de Lleida.
4: Ja s'ha vist i se conoce que, per exemple, pues, les poblacions asiàtiques sufren menys d'alguns eventos cardiovasculares que poden sufrir, per exemple, les poblacions de Nord-Amèrica o les europees. ¿No? Que estas fórmules funcionen bien mundialmente, pues de alguna manera obvia, ¿no? Es todo ese, esa carga genética que va detrás y que hace que, bueno, que sea en general realizables y que puedan ser usadas en todo el mundo.
2: L'estudi servirà sobretot per a aquelles persones on el risc no és tan elevat.
4: La mitad de los eventos que se producen en el mundo se producen en personas que, en teoría, por las fórmulas del algoritmo, tienen un riesgo intermedio. Se ha visto que estos algoritmos son capaces de diferenciar muy bien dentro de esa zona intermedia los que realmente deberían estar en la zona alta, ¿eh? Deberían tener un riesgo alto y que, en consecuencia, se les debe aplicar ya algún tipo de medida preventiva.
2: Ara la fórmula es podrà afegir a les guies clíniques d'arreu del món. A l'estudi hi han participat una cinquantena d'institucions.
0: I Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS. La mesura s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els joves. La clamídia i la gonorrea són les més habituals. Es reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i es desplegaran referents territorials experts per millorar la detecció i el tractament d'aquest tipus de malalties. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
5: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
0: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús del preservatiu.
3: 3CAT Info.
0: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Jo no moriré d'amor. Repassem totes aquestes estrenes amb en Marc Garriga.
6: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
7: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe el porquet valent. Els animals entremaliats, aventurers i molt espavilats han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor, interpretat per Hugh Jackman en una pel·lícula deliciosa i molt enginyosa.
25: Wow! I really don't feel comfortable hitting a girl.
26: Don't worry. You won't.
7: Carl Urban, conegut per la sèrie The Boys, és el nou fitxatge de Mortal Kombat 2, que aquest cop inclina la balança més cap a la paròdia conscient que cap al cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda i que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes.
27: Estamos aquí viendo fotos antiguas, revisando mis libretas de mis letras de cuando... Está mal de la cabeza.
28: Estamos flipando nosotros.
7: Per a tots els fans dels Hombres G, que són moltíssims, potser més ara que els anys 80 i 90, fins i tot, aquest documental, Los mejores años de nuestra

0: reflecteix amb una naturalitat inusual com es busca la fórmula per compaginar el deure de cuidar amb el desig de viure de qualsevol noia de la seva edat. Una òpera prima directa, pausada, molt real, que va triomfar al Festival de Màlaga i que pronostica un gran futur per la cineasta i també per l'actriu. Completen les novetats la fracassada Couture, alta costura, amb Angelina Jolie, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato, amb Vicky Krieps, el thriller de terror espanyol Bajo tus pies, amb Maribel Verdú, i la cinta xilena Hangar Rojo, premiada també a Màlaga i que narra amb cruesa les batalles de poder internes en la incipient dictadura de Pinochet als anys 70.
1: Mamà! Esto sí que lo dices, ¿eh, mamá? ¡Qué cabrona!
2: Esports. Doncs de la cartellera als esports amb Enric Artesidro. Molt bon dia, Ricard.
3: Molt bon dia, Àngels. El clàssic Barça-Madrid de diumenge escalfa motors i on l'ambient està molt crispat és el vestidor del Club Blanc. Ahir, nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic per un cop amb una taula i que el tindrà de baixa entre 10 dies i 2 setmanes. El club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. Sobre el partit en si, hem sentit diverses opinions, per exemple, la del migcampista blaugrana Gavi.
4: Un clàssico és... Des de les categories inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo, por suerte, he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
3: El Madrid, Mbappé, tornarà a provar-se aquest matí de la seva lesió muscular per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. Recordem que amb un empat el Barça serà campió de Lliga. Mentrestant, Wojciech Szczęsny confirma a la televisió polonesa i Eleven Sports de complir el seu contracte i seguir un any més al Barça.
5: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
3: La 35a jornada de la primera divisió masculina comença avui amb el Llevant Osasuna a les 9 del vespre. L'Espanyol visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla, que té 2 punts menys que els blanquiblaus. Javi Puado, el capità de l'Espanyol, té molt clar que l'equip se salvarà.
6: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
3: Un espanyol que tindrà a partir de la temporada vinent a Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi com a màxim responsable de l'àrea esportiva. El Girona, de la seva banda, tancarà dilluns la jornada al camp del Rayo Vallecano amb la necessitat de guanyar per allunyar-se d'un descens que ara és a 2 punts. L'equip madrileny, per cert, va classificar-se ahir per la final del Conference League a l'eliminar l'Estrasburg per un global de 2-0. S'enfrontarà al Crystal Palace anglès el dimecres 27 de maig. Una setmana abans, el Friburg i l'Aston Villa disputaran la final de la Lliga Europa després d'eliminar el Braga i el Nottingham Forest respectivament. El Barça femení, mentrestant, queda descartat que la defensa blaugrana Aisha Camara tingui cap lesió muscular i només pateix una sobrecàrrega. I avui es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya femenina que enfronta l'Europa i l'AEM de Lleida a 6:15 de la tarda.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: El Barça d'hoquei patins se classifica per les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina que es disputa a Coimbra. L'equip de Ricard Aras va superar ahir els quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga amb un doblet de Marc Grau.
7: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat a defensar, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
3: Demà jugarà contra el Benfica a les semifinals. També a Coimbra avui comença la final a 4 femenina. A les semifinals el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a 10:45 de la nit per un lloc a la final. Maria Portes, la capitana de les urgellenques.
8: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
3: Abans es jugarà el Benfica Gijón a les 8. A la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València per 67-66 a l'anada de les semifinals del play-off pel títol. El conjunt gironí va perdre de 10 punts. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
9: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no en un moment que poder se'ns marxaven de 10, i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil,

0: Intentar tornar a partit, reduir aquest avantatge del rival i un resultat de menys un és favorable.
1: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. A l'altra semifinal, anada, Perfumeries Avenida 69, Saragossa 67. A la Lliga de Futbol Sala, Barça i Pozo de Múrcia juguen avui el lideratge de la fase regular a 8:45 al Palau Blaugrana, quan només queden dues jornades per finalitzar aquesta part de la competició. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. Didac Plana és el porter i capità del Barça.
2: Moment dels importants de la temporada, no? El segon després de la Copa d'Espanya, i jo penso que podem donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa.
1: En handbol, doble cita avui per al Granollers. A Sant Sebastià es disputa la Copa Femenina amb un Gran Canària Granollers dels quarts de final a la 1:00 PM. I la Lliga Sobal, el Granollers rep el Conca a la jornada 28 a partir de les 7:00.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs seguim pendents d'aquest camió avariat a la C31 a Sitges a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a donar pas alternatiu i genera retencions de prop d'un quilòmetre i mig. I també del trànsit molt dens en aquests moments en diversos trams de la Ronda de Dalt, sobretot a l'alçada de Pedralbes en els dos sentits de la marxa i a la B23 d'entrada a Barcelona cap a la Diagonal. Estem pendents per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt.
1: Doncs actualitzarem aquesta informació a 8:45. Notícies destacades a aquesta hora també. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no tindrà efectes semblants a la Covid ni esdevindrà una pandèmia. Això sí, no descarta que puguin aparèixer més casos. El creuer Ondius arribarà diumenge a les Illes Canàries, però els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. El govern espanyol ha explicat que el vaixell quedarà fondejat a mar obert i que no desembarcarà cap passatger fins que hagin arribat els avions que el repatriaran als seus països. I els sindicats de l'educació acusen els Mossos d'infiltrar dues agents en una assemblea de docents. L'oposició ja ha reclamat explicacions al govern per uns fets que qualifiquen d'inacceptables. De seguida us ho ampliem. També és notícia que el president dels Estats Units ha tret importància a l'intercanvi de foc entre l'Iran i aquest país, els Estats Units, a l'estret d'Hormuz en les darreres hores. Donald Trump assegura que no suposa un trencament immediat de la treva ni tampoc atura les negociacions per a un acord de pau, però això sí, ha advertit que si no arriba aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. Des d'ara fins les 9 també us parlarem del xoc diplomàtic que hi ha hagut entre els Estats Units i Israel contra Bèlgica per la decisió de processar dos jueus que practiquen circumcisions a nadons, suposadament de forma irregular, acusen d'antisemitisme les autoritats belgues. I us explicarem que una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès, impulsen un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, alerten que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural. I Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I avui és inevitable, hem de parlar del vestidor del Madrid.
3: Amb un ambient crispat, després que el club obrís un expedient disciplinari a Fede Valverde i Tchouaméni per la baralla que van tenir i que va acabar amb un traumatisme cranioencefàlic a l'uruguaià i a l'hospital. El jugador estarà de baixa entre 10 i 14 dies, això a dos dies perquè es disputi el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou i que pot ser decisiu pel conjunt blaugrana per assolir el títol de Lliga.
1: Repassem també el temps. Aquest matí tornen a créixer nuvolades a la serra prelitoral amb risc d'algun petit ruixat, sobretot a l'extrem sud del país. De 9 a la tarda, les nuvolades més importants quedaran ubicades a la meitat nord del territori amb risc d'alguna tempesta amb calamarsa, això sí, de manera puntual. Passant 3 minuts i mig de 8:45, l'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
4: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran. Madrid, Paula Brujats.
5: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
5: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos.
1: Mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot en aquest creuer i el moment del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
0: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen, això sí, pels anàlisis que s'han fet als passatgers infectats, que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan, abans d'embarcar-se en el port d'Ushuaia, en el buc antàrtic, es van poder contagiar, ja sigui en alguna excursió per l'Argentina, o bé també alguns passatgers també van passar abans per Xile. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
7: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
0: L'antivirus l'any passat va provocar aquí a l'Argentina 48 morts i en el que portem de 2026, 41.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Enmig del calendari de protestes a l'ensenyament s'enverina un punt més la relació entre els sindicats i el govern després que hagin denunciat la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents dedicada a preparar les jornades de vaga. Els Mossos no ho han desmentit i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris, grups com Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP, que han reclamat ja la compareixença al Parlament de les conselleries Núria Parlon, d'Interior, i Esther Niubó, d'Educació. Sentirem Anna R. de Junts i Jèssica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
9: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
10: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha tillat el PSC d'hipòcrita i Esquerra ho considera inacceptable. Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura tampoc les negociacions per a un acord de pau. Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són però del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatollahs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repetit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma. Un Donald Trump que ha tret importància a tot plegat i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat d'enfrontament de copets afectuosos. També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil adonar-se'n.
11: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
1: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció de vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en aquest conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per a un acord. I Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto al foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou, que ha de commemorar, recordem, la victòria soviètica contra els nazis. Zelensky denuncia que Moscou ha disparat més de 850 drons durant aquesta nit i assegura que Ucraïna hi ha respost amb un atac a una infraestructura petroliera russa. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès és atacar la desfilada. Moscou, Cristina Solies.
12: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
13: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
12: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
14: Els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
12: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils.
1: I els Estats Units i Israel han carregat contra Bèlgica perquè aquest país preveu processar dos homes jueus que practiquen circumcisions a nadons suposadament de forma irregular. La fiscalia belga els acusa d'incomplir les normes sanitàries per govern israelià i nord-americà, en canvi, ho veuen com un cas d'antisemitisme. Brussel·les, Bruno Forteamires.
15: La picabaralla ha obligat a intervenir el primer ministre belga, Bart De Wever.
14: Bèlgica no és un estat antisemita, això és un disbarat. La circumcisió és fonamental per a la fe jueva i l'islam, però també ho són els estàndards de qualitat de les nostres lleis. Cal conciliar les dues coses.
15: I la legislació belga exigeix que totes les intervencions mèdiques les practiqui un professional amb llicència. Per això, la fiscalia veu un delicte de lesions a menors i un altre d'exercici il·legal de la medicina en l'actuació d'aquests dos homes que fan circumcisions sense tenir, presumptament, cap formació sanitària. Dins de la comunitat jueva, aquesta figura se la coneix amb el nom de Moel. El ministre israelià d'Afers Estrangers diu que la investigació persegueix jueus pel simple fet de ser-ho i reclama a les autoritats belgues un nou marc legal per facilitar la feina dels Moels. Opina el mateix l'ambaixador dels Estats Units a Bèlgica, Bill White, que hi posa cullerada.
16: No haver-ho previst per part del Ministeri de Sanitat pot ser percebut com un acte d'antisemitisme. I aquesta perspectiva és molt greu. Hem de rebaixar el sentiment d'antisemitisme.
15: Els dos homes investigats oficien els rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici.
1: I tanquem aquest bloc d'internacional parlant-vos d'aquest nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada pel president dels Estats Units després que el Suprem ja declarés il·legal els aranzels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que Donald Trump no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Donald Trump. Washington recorrerà segurament aquesta decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. La decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés a Europa amb noves taxes. El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un parell de minuts i arribarem a 9:15. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Una festa que, a més, arrenca amb polèmica pel rebuig d'algunes entitats al nomenament com a pregoner del piragüista Saúl Cravio Tolle i d'Estela Bosoms.
17: La festa ja va començar a escafar motors ahir al vespre amb el Seguici del Marraco, el Drac de Lleida, on els infants són els protagonistes. Avui ja arrenca el gruix de la programació i també arriba un dels plats forts, un espectacle amb més de 300 drons sobre la silueta de la Seu Vella. Xavier Blanco, regidor de Festes de la Paeria, destaca que també estarà sonoritzat en alguns punts.
18: És més o menys al voltant de la passarel·la del Liceu Escolar, Jaume II, Pont Vell. Aquest espai és el més òptim i, a més, és un espai que estarà sonoritzat, que complementa l'espectacle d'aquests 300 drons que estaran sobrevolant la nostra estimada Seu Vella.
17: Aquest vespre també es farà la lectura del pregó a càrrec del piragüista lleidatà i medallista olímpic Saúl Cravioto. L'elecció de Cravioto com a pregoner, però, ha aixecat polèmica entre algunes entitats i partits independentistes que critiquen el suport explícit que l'esportista va donar a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya l'any 2017, després d'un referèndum que també va criticar. D'altra banda, una novetat d'aquesta festa major és que s'hi repartirà el dispositiu NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar una la ubicació en temps real de la persona que el porta, una eina que busca millorar la seguretat de les dones, sobretot en situacions que poden comportar sensació d'inseguretat, com el moment de tornar a casa de nit.

0: Tres quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Hi havia alguna incidència oberta fa tot just un quart d'hora, ens ho comentava la Clàudia. Explica'ns com ho tenim. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs seguim tenint incidències, tenim diversos vehicles avariats que compliquen la circulació. A la C31 al Prat cap a Barcelona hi ha un carril tallat per una avaria i uns 3 quilòmetres de retencions, i en aquesta mateixa via, la C31 a Sitges, a l'inici de les Costes del Garraf, seguim pendents d'un camió avariat que segueix generant que s'hagi de donar pas alternatiu i provoca un quilòmetre i mig de cua aproximadament. Trànsit molt lents també a la Ronda de Dalt, sobretot a l'alçada de Pedralbes, en els dos sentits de la marxa, i a la B23 d'entrada a Barcelona cap a la Diagonal. Transport públic, recordem que Renfe ha informat que la R11, el tren que ha sortit de Portbou a les 5:48 i que havia d'arribar a Sants a les 8:10, circula amb una demora de 48 minuts per una incidència en el propi tren. Per cert, que avui és l'últim dia gratuït a Rodalies. És tot.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: Continuem amb aquesta dinàmica de ruixats d'aquests darrers dies. Avui divendres en tornarem a tenir, potser no tan intensos, més puntuals, però en definitiva el risc de nuvolades amb aquests petits xàfecs encara estarà present en molts indrets. Aquest matí, sobretot cap al delta de l'Ebre, serra litoral, prelitoral de l'extrem sud del país, i a partir de migdia aquestes nuvolades es traslladaran cap al nord del territori, creuant l'interior del territori de pressió central, i sobretot cap al terç oest, cap al Prepirineu i Pirineu, que és on creiem que la tarda quedaran més ubicats. No es pot descartar alguna petita tempesta, però en general amb menys intensitat que aquests darrers dies, i al marge, per tant, gran part de les comarques, sobretot de la façana litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb unes temperatures que tornaran a quedar ubicades poc per sobre dels 20 graus. Cap de setmana amb què tindrem una mica de tot, però el dia més insegur, sobretot dissabte i especialment a la tarda, no pas al matí que encara aguantaria força, a la tarda ens creurà un front de ruixats que es cobrirà tot el país, i diumenge el risc de ruixats torna a disminuir molt. Si hi ha algun ruixat, potser a la tarda en punts de muntanya, però en general serà una jornada més assolellada i amb temperatures que podran pujar una miqueta més.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Catalunya al dia. Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles. Alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el Pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
3: El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Terès lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
4: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda? Marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
3: Ara el Pla Ter, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
4: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Pla Ter, tal com està, no es pot aprovar.
3: Fa temps que empreses d'energia estan interessades a tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té dos parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin tres plantes de bateries per emmagatzemar energia.
0: Ara ens situem a Badalona, dos anys després de l'esfondrament del número 9 del carrer Canigó, que va provocar tres morts. Hi ha diversos veïns dels blocs adjacents que no han pogut tornar a casa i molts d'altres continuen vivint en pisos apuntalats. Per si no fos prou, ara els veïns s'enfronten judicialment per la despesa de 20.000 euros per habitatge que suposen les rehabilitacions. David Àngela.
5: Malestar entre els veïns dels números 7 i 9 i alguns del número 5 que encara no han pogut tornar a casa seva. Alguns els ha denegat el crèdit i no poden assumir les obres. Sentim la Núria Franquer i en David Enri, que es troben a banda i banda del conflicte.
6: Nosaltres hem hagut de pagar 25, perquè hem hagut de subvencionar o de pagar, com li vulguis dir, aquestes persones que no han fet efectiu aquesta derrama hiperbòlica que tenim, no?
7: Però a mi em sap molt de greu que hi hagi gent que no pugui pagar-ho i que a sobre la denunciïn, és una qüestió de principis. No podem anar així per la vida, matxacant el que no pot.
5: Tots coincideixen que s'han sentit abandonats per l'Ajuntament, per la resta d'institucions i sobretot pels bancs, de qui esperaven almenys crèdits tous.
0: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
8: Hi haurà un administrador que, amb el suport del col·legi professional, s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
8: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.
0: I ara anem cap a les Terres de l'Ebre. Deltebre, el Baix Ebre, inverteix més d'un milió d'euros en la digitalització del servei d'aigües. La renovació dels comptadors pretén servir per millorar en eficiència i per detectar abans les fuites en un municipi on fins fa dos anys es perdia el 70% de l'aigua. Tortosa, Jordi Barranca.
10: És una renovació tant de la xarxa d'aigua potable com també del clavegueram. Durant aquest mes s'acabaran de substituir 2.500 comptadors per uns intel·ligents al nucli urbà i també a la zona de Riumar, més a tocar de la desembocadura del riu. Tot plegat per revertir unes dades crítiques d'eficiència. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
11: Guanyar en eficiència. Deltebre és un dels municipis que teníem uns serveis bàsics molt deteriorats. Fa un any, dos anys, estàvem en un rendiment que feia anys que es trobava al voltant d'un 30%. Gran part de l'aigua que passava per una canonada d'aigua potable, un 70% de l'aigua que passava se perdia, i en estos moments estem al voltant d'un 50%.
10: La inversió del consistori és d'1,2 milions d'euros provinents de subvencions europees. La renovació no tindrà cap cost addicional pels ciutadans.
11: I ara el que fa l'Ajuntament en esta subvenció pública és poder incorporar, no, pues en aquella gent que ja va pagar la connexió en el seu moment i que té una xarxa legal, pues ficar-li el comptador intel·ligent per a poder preveure bé tot el que són fuites i preveure bé en temps real els consums i preveure que no tinguéssim sustos.
10: L'any vinent es vol arribar als 5.000 comptadors actualitzats. En paral·lel, el consistori continuarà amb les inversions per dividir en petites parts la xarxa d'aigua al municipi i continuar-hi treballant.
0: I acabarem a Sitges. D'aquí un mes aproximadament hauran recuperat el passeig marítim, el mes pels temporals del mes de gener. La força del mar va fer caure un talús de gespa del passeig i va deixar un esvoranc en perill d'ensorrament, corresponsal al Garraf. Montse Jané, Riba.
12: A la platja de la Mala Xica, a la zona del Vinyet, unes tanques de filferro t'impedeixen el pas i s'hi veuen excavadores i maquinària pesant. S'ha hagut d'apuntalar tot un tram del passeig que va quedar descalçat per la força del temporal. La gespa va caure avall a la platja i ara s'intenta reconstruir tot aquest tros amb un mur de pedres per deixar-lo com estava, però més resistent. Ja fa unes setmanes que van començar les obres contractades per l'Ajuntament després que el Ministeri de Transició Ecològica es negués a fer-ho perquè reconstruir no era la seva opció, sinó reduir l'amplada del passeig. Davant la diferència d'opinions i la proximitat de l'estiu, l'Ajuntament va decidir començar les obres, que tenen un pressupost de 900.000 euros. Carme Gasulla, regidora d'Espais Naturals.
13: El Ministeri de Transició Ecològica proposava doncs un retranqueig del passeig marítim. Per nosaltres és un element molt emblemàtic de Sitges i vam decidir actuar doncs en aquesta línia de conservar i restaurar doncs aquest tram del passeig.
12: Ara s'estan fent els fonaments perquè no torni a caure i s'ha hagut de posar un mur metàl·lic a la platja perquè les zones del mar no afectin la maquinària pesant que hi està treballant.
0: Per la mare del podcast en defensa de Companys de Catalunya Ràdio, que ha guanyat el Premi Sonor a millor podcast de narrativa no ficció.
14: En defensa de Companys.
15: Capítol 1. La detenció.
14: Realment.
0: Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster. En defensa de Companys recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana i la democràcia.
16: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
0: I el màxim guardó d'aquests premis, el de millor podcaster, se l'ha endut, com us dèiem, la comunicadora Carla Rubió, per la seva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants, segons ha indicat el jurat.
17: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
18: Bon dia, Àngels. El clàssic Barça-Madrid d'aquest diumenge escalfa motors i on l'ambient està molt enrarit, per no dir crispat, és el vestidor del Club Blanc. Ahir, nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic per un cop amb una taula i que el tindrà de baixa entre 10 dies i 2 setmanes. En un comunicat, Valverde nega que s'hagin colpejat i que tot s'ha magnificat. Sí, com sigui, el club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. Sobre el partit, hem sentit diverses opinions, per exemple, la del blaugrana Dani Olmo a Sport 3, parlant d'oportunitat històrica.
19: És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
18: El Madrid Mbappé tornarà a provar-se aquest matí de la seva lesió muscular per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. Recordem que amb un empat el Barça serà campió de Lliga. Mentrestant, Wojciech Szczęsny confirma a la televisió polonesa i Eleven Sports que vol complir el seu contracte i seguir un any més al Barça.
20: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
18: La 35a jornada de la primera divisió masculina comença avui amb el Llevant Osasuna a partir de les 9 del vespre. L'Espanyol visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla, que té 2 punts menys que els blanquiblaus. Javi Puado, el capità de l'Espanyol, té molt clar que l'equip se salvarà.
21: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
18: Un espanyol que tindrà partida la temporada vinent a Ramon Rodríguez Bermejo, Monchi com a màxim responsable de l'àrea esportiva. A Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada al camp del Rayo Vallecano amb la necessitat de guanyar per allunyar-se d'un descens que ara mateix és a 2 punts.
17: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
18: El Barça d'hoquei patins s'ha classificat per les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina que es disputa a Coimbra. L'equip de Ricard Ares va superar ahir als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga amb un doblet de Marc Grau i demà jugarà contra el Benfica. També ha jugat ahir Barcelos 6, Trissino 2. També a Coimbra, avui comença la final a 4 femenina. A les semifinals, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a 2:15 de la nit, hora nostra, per un lloc a la final. Maria Porta és la capitana de les urgellenques.
22: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
18: Abans, a les 8, es jugarà el Benfica Gijón.
17: 3Cat Info.
18: A la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València per 67-66 a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. La tornada es disputarà aquest diumenge a Fontajau. A la Lliga de Futbol Sala, Barça i Pozo de Múrcia juguen avui el lideratge de la fase regular a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana quan només queden 2 jornades. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. En handbol, doble cita avui per al Granollers. A Sant Sebastià es disputa la Copa Femenina amb un Gran Canària-Granollers als quarts de final a 1:00 del migdia. I a la Lliga Sobal, el Granollers rep el Conca a la jornada 28 a partir de 7:00. I en ciclisme, avui comença Nesebar a Bulgària, la 109a edició del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres de perfil pla. I encara en ciclisme, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi per Collserola, zona restringida pel brot de pesta porcina africana. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça Espanya.
17: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia. Un vehicle avariat segueix complicant la circulació a la C31 al Prat cap a Barcelona. Atenció perquè hi ha un carril tallat per una avaria i uns 3 quilòmetres de retencions. I en aquesta mateixa via, la C31, a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, un camió avariat ha obligat a donar pas alternatiu fins fa poca estona. Ara sembla que ja es comença a normalitzar la situació.
0: El creuer amb un brot d'antivirus fondejarà davant d'un port a Tenerife, però no hi entrarà. Els governs espanyol i canari ultimen el protocol d'evacuació que preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. L'OMS fa una crida a la calma. Per aquest cas, nega qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admet que poden aparèixer més casos. Les autoritats sanitàries intenten establir els moviments dels passatgers que van abandonar el vaixell abans de l'aparició del brot. S'enverina la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Salvador Illa. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president nord-americà ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kiev si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. Patacada de líder laborista Keir Starmer a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial en favor de la ultradreta de Farage. I a partir d'avui sabrem el recompte de les eleccions a Escòcia i Gales, que donarien la victòria als independentistes. A partir de demà, el servei de Rodalies tornarà a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però l'explicació no convenç els usuaris que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Imam Maduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes al clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Barça, Steinsley, confirma a la televisió polonesa que vol seguir un any més. El Barça d'hoquei patins jugarà demà contra el Benfica a les semifinals de la Lliga de Campions. Ahir va superar per 2-0 l'Sporting de Portugal als quarts de final. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Un dia més tindrem un temps pendular que es mou entre el sol del matí i els ruixats de la tarda. Al matí el sol lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen ruixats dispersos a tot l'interior. Les temperatures no variaran.
2: 3CAT Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Les Canàries preparen l'operatiu per l'arribada diumenge del creuer Ondius. Avui l'executiu insular espera disposar del protocol definitiu per saber com es farà l'evacuació dels passatgers. A més, hi ha una trobada entre el president canari, Fernando Clavijo, i el cònsol honorari de les Països Baixos, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: El govern canari ja ha activat el protocol de malalties infeccioses a mida que l'Ondius avança cap al port de la Granadilla. És un port quasi en desús, amb molt poca activitat marítima i amb només 3 vaixells ara mateix atracats. És una zona bàsicament industrial. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació que, segons ha explicat Alfonso Cabello, el portaveu del govern canari al Catalunya Nit, podria començar ja diumenge a la tarda si l'Ondius arriba tal i com estava previst i si no malalteix cap altre passatger a causa de l'antivirus. Començaran amb 3 avions.
5: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
4: Tot plegat enmig de polèmica, tant del govern canari com des dels treballadors del port de la Granadilla, que es plantegen bloquejar-lo. Avui també és dia de reunions. El president de les Canàries i el cònsol holandès es troben aquest migdia per preparar aquesta evacuació. El govern canari ja ha activat també el protocol de malalties infeccioses i avui es torna a reunir amb el govern espanyol per tenir ja clar un protocol de com anirà aquesta operació. Recordem que l'Ondius arribarà diumenge al matí aproximadament al port de la Granadilla, fondejarà, no atracarà, i els passatgers s'aniran evacuant amb llanxes sempre que hi hagi un avió dels seus països preparat per repatriar-los. El trasllat terrestre entre el port i l'aeroport de Tenerife assegura el govern espanyol i l'OMS que es farà amb tota seguretat i sense contacte amb la població.
0: Mentrestant, l'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
6: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A mig del calendari de protestes a l'ensenyament s'enverina un punt més la relació entre els sindicats i el govern després que hagin denunciat la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents dedicada a preparar les jornades de vaga. Els Mossos no ho han desmentit i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. Grups com Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP, que han reclamat la compareixença al Parlament de les conselleres Núria Parlon d'Interior i Esther Niubó d'Educació. Sentirem Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, director dels Mossos.
7: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
8: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: La CUP ha tillat el PSC d'hipòcrita i Esquerra ho considera inacceptable. Parlem un dia més de l'Iran, quan són les 9 i 8 minuts, intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que segons Donald Trump no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Teheran i Washington s'acusen mútuament d'haver iniciat els atacs. Segons el govern iranià, la flota nord-americana ha disparat contra un petrolier i un mercat iranians i ells han respost amb un atac contra 3 destructors dels Estats Units. La Casa Blanca diu que els seus vaixells militars han estat atacats primer. L'armada nord-americana hauria destruït llances iranianes i instal·lacions militars en diverses illes del Golf. Teheran diu que ja s'ha restablert la normalitat després d'aquests atacs. Els Emirats Àrabs també han assegurat que han interceptat diversos míssils que provenien de l'Iran. Donald Trump, dèiem, ha tret importància a tot plegat i diu que si acaba trencant-se la treva serà fàcil adonar-se'n.
9: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: El president nord-americà també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de Protecció dels Vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, que és el país mediador en aquest conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per a un acord. A l'Iban, mentrestant, continuen els atacs israelians al sud del país que han matat un sanitari. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per intentar protegir, vaja, la desfilada militar prevista per demà a Moscou que ha de commemorar la victòria soviètica contra els nazis. Zelensky denuncia que Moscou ha disparat més de 850 drons durant la nit i assegura que Ucraïna hi ha respost amb un atac a una infraestructura petroliera russa. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit d'Ucraïna ataqué la desfilada. Moscou, Cristina Solías.
10: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto al foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
11: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
10: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
12: Els seus representants volen ser a Moscou, un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
10: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils.
0: Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre quan encara no es compleixen 2 anys de la seva àmplia victòria a les eleccions generals. De fet, ja s'han escoltat veus destacades del laborisme demanant el relleu al capdavant del partit i del govern. L'extrema dreta, mentrestant, celebra el seu avanç a Anglaterra. El recompte de les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales comença aquest matí i també es preveu una caiguda dels laboristes en favor de l'independentisme. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
13: Encara que només s'ha escoltat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el partit laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK. Aquests primers resultats, doncs, confirmen el final del sistema polític de 2 partits, laboristes i conservadors, aquí al Regne Unit, per un altre de més fragmentat amb l'ascens de l'extrema dreta. Una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gales, allà no ha començat el recompte, l'iniciaran aquest matí, però les enquestes apunten que els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès obté la 5a victòria consecutiva, les enquestes ho donen per fet, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gales i a Escòcia, cosa que no havia passat fins ara.
2: 3CAT Info.
0: Avui és l'últim dia de gratuïtat als trens de Rodalies. A partir de demà ja s'ha de tornar a pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%, però anem a veure què hi diuen els usuaris. I per saber-ho tenim a l'estació de Sants, a Barcelona, el Joan García. Joan, bon dia.
14: Bon dia, Carme. Doncs hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, qui ho troba fatal, però tothom ve a coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
15: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
16: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
17: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
14: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges i que els que quedin pendents fins a esgotar aquests 10 viatges a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies, a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. Abonament de Rodalies, no els títols integrats com ara la T-Usual o la T-Jove, que no permeten cap compensació. Però les taquilles sí que a partir de demà és que tinguin un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, sí que poden demanar l'ampliació del mateix títol pels dies pendents.
0: Gràcies, Joan, bon dia.
14: Bon dia.
2: 3CAT Info.
18: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
19: 120.000 euros! Va, que convido jo.
18: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ja hi han passat moltes cares conegudes.
21: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
22: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
23: Sóc el Risto Mejide.
24: Sóc Álvaro Morte.
20: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
25: Amb tots vosaltres, Jordi González.
20: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.

0: Un quart de 10 del matí, fem una pausa per saber com està el trànsit i també la previsió del temps. Connectem primer amb el nostre equip viari per saber com estan les coses a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs us expliquem que un vehicle que estava avariat complicava la circulació a la C31 al Prat cap a Barcelona fins fa pocs minuts. Hi havia un carril tallat, però ara sembla que la situació ja s'ha començat a normalitzar i normalitzada també la circulació a la mateixa via, la C31, a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, on un camió avariat ha obligat a donar pas alternatiu fins fa poca estona. Ara el trànsit ja és fluid. Més enllà d'això, destaquem diversos punts de circulació densa a l'entorn de la Corona de Barcelona, a la 2 des de Cornellà cap a Barcelona, la B23 també d'entrada a la capital per la Diagonal i molt carregades també la Ronda de Dalt a Pedralbes en els dos sentits de la Marxa i la Litoral a la Barceloneta, sentit Llobregat. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
2: Continuem amb aquesta dinàmica de ruixats d'aquests darrers dies. Avui divendres en tornarem a tenir, potser no tan intensos, més puntuals, però en definitiva el risc de nuvolades amb aquests petits xàfecs encara estarà present en molts indrets. Aquest matí, sobretot cap al delta de l'Ebre, serra litoral, prelitoral de l'extrem sud del país, i a partir de migdia aquestes nuvolades es traslladaran cap al nord del territori, creuant l'interior del territori de pressió central, i sobretot cap al terç oest, cap al Prepirineu i Pirineu, que és on creiem que a la tarda quedaran més ubicats. No es pot descartar alguna petita tempesta, però en general amb menys intensitat que aquests darrers dies, i al marge, per tant, gran part de les comarques, sobretot de la façana litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb unes temperatures que tornaran a quedar ubicades poc per sobre dels 20 graus. Cap de setmana amb què tindrem una mica de tot, però el dia més insegur, sobretot dissabte i especialment a la tarda, no pas al matí que encara aguantaria força, a la tarda ens creurà un front de ruixats que es cobrarà tot el país, i diumenge el risc de ruixats torna a disminuir molt. Si hi ha algun ruixat potser a la tarda en punts de muntanya, però en general serà una jornada més assolellada i amb temperatures que podran pujar una miqueta més.
0: Un estudi fet a més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que s'utilitzen a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global. Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. I un dels instituts que ha participat a l'estudi és el de Recerca Biomèdica de Lleida. Per tant, anem fins allà, Júlia Albacar.
3: Per predir si una persona té risc de patir una malaltia cardiovascular, s'estudien paràmetres com l'edat, el sexe o el colesterol, entre d'altres. A partir d'aquí, estos paràmetres s'introdueixen a un dels dos algoritmes creats a Europa o als Estats Units i es pot determinar la possibilitat que esta persona pugui patir una malaltia cardiovascular. Fins ara, però, no sabia si aquestes fórmules podrien funcionar globalment tenint en compte les diferències genètiques de la població. Després d'estudiar durant 5 anys 6,4 milions de persones, s'ha pogut demostrar que sí, que poden predir malalties cardiovasculars arreu del món. Ho explica l'investigador José Manuel Valdivieso, un dels supervisors de l'estudi i cap del grup de recerca translacional vascular y renal del IRB de Lleida.
4: Ya se ha visto y se conoce que, por ejemplo, pues las poblaciones asiáticas sufren menos de algunos eventos cardiovasculares que pueden sufrir, por ejemplo, las poblaciones de Norteamérica o las europeas, ¿no? Que estas fórmulas funcionen bien mundialmente, pues de alguna manera obvia, ¿no? Es toda esa carga genética que va detrás y que hace que, bueno, que sean generalizables y que puedan ser usadas en todo el mundo.
3: L'estudi servirà sobretot per a aquelles persones on el risc no és tan elevat.
4: La meitat de los eventos que se producen en el mundo se producen en personas que, en teoría, por las fórmulas del algoritmo, tienen riesgo intermedio. Se ha visto que estos algoritmos son capaces de diferenciar muy bien dentro de esa zona intermedia los que realmente deberían estar en la zona alta, ¿eh? Deberían tener un riesgo alto y que, en consecuencia, se les debe aplicar ya algún tipo de medida preventiva.
3: Ara la fórmula es podrà afegir a les guies clíniques d'arreu del món. A l'estudi hi han participat una cinquantena d'institucions.
0: En llibertat, però, mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes maltractat, l'Audiència de Barcelona, sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó. Maria Núria Rebella.
5: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «La meva parella no tracta bé el nadó es posa nerviós i crida amb el nen a coll. També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res.
0: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès, treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat. El Plater, un dels pobles, és Vilademuls, a prop de Banyoles. Alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el pla preveu que hagi d'ocupar massa terrenys en plaques solars. Vilademuls, Núria Peraire.
6: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
7: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
6: Ara el Plater, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
7: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Plater, tal com està, no es pot aprovar.
6: Fa temps que empreses d'energia estan interessades a tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té 2 parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin 3 plantes de bateries per emmagatzemar energia.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a Lleida.

0: Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Una festa més que arrenca en polèmica pel rebuig d'algunes entitats al nomenament com a pregoner del piranista Saúl Cabrioto, ens ho explica l'Estela Busoms.
1: La festa ja va començar a escafar motors ahir al vespre amb el seguici del Marraco, el drac de Lleida, on els infants són els protagonistes. Avui ja arrenca el gruix de la programació i també arriba un dels plats forts, un espectacle amb més de 300 drons sobre la silueta de la Seu Vella. Xavier Blanco, regidor de festes de la Paeria, destaca que també estarà sonoritzat en alguns punts.
2: És més o menys al voltant de la passarel·la del Liceu Escolar, Jaume II, Pont Vell, aquest espai és el més òptim i, a més, és un espai que estarà sonoritzat, que complementa l'espectacle d'aquests 300 drons que estaran sobrevolant la nostra estimada Seu Vella.
1: Aquest vespre també es farà la lectura del pregó a càrrec del piragüista lleidatà i medallista olímpic Saúl Cravioto. L'elecció de Cravioto com a pregoner, però, ha aixecat polèmica entre algunes entitats i partits independentistes que critiquen el suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Pifarré, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta de Xavier Blanco.
3: En aquest moment hi ha una gran part de la societat lleidatana que no se sent representada per aquesta persona en aquest sentit i, per tant, pensem que és una decisió errònia de l'Ajuntament de la Paeria.
2: Lamentar que a vegades es barregin certs temes i és un pregoner, al final, digne dels valors de ciutat i de l'esport.
1: D'altra banda, una novetat d'aquesta festa major és que s'hi repartirà el dispositiu NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar una ubicació en temps real de la persona que el porta. Una eina pensada per a les dones, sobretot en situacions que poden comportar sensació d'inseguretat, com el moment de tornar a casa de nit.
0: O sigui que Bonin protagonitza l'autora.
4: No, ja ho sé que no és res.

0: patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hitson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
1: El muntatge està dirigit per Anna Serrano i és una combinació de capítols i llenguatges molt diversos i fuig de la cronologia tradicional. Acompanyen en el repartiment a Nausicaa Bonin, David Selvas, Javier Beltrán i Ravina Raventós. L'autora s'estarà al Teatre Lliure de Gràcia fins al 7 de juny.
2: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El clàssic Barça-Madrid de diumenge escalfa motors i on l'ambient està realment molt encès és el vestidor del Club Blanc. Ahir, nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià amb un traumatisme cranoencefàlic per un cop amb una taula i que el tindrà de baixa entre 10 dies i 2 setmanes. Valverde ha publicat un missatge en el que nega aquests cops entre els dos jugadors, però igualment demana disculpes a l'afició. El club, sigui com sigui, ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. Sobre el partit hem sentit diverses opinions, per exemple la del migcampista blaugrana Gavi.
4: Un clàssico és, des de les categories inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
3: El Madrid, Mbappé, tornarà a provar-se aquest matí de la seva lesió muscular per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. Recordem que amb un empat el Barça serà campió de Lliga. Mentrestant, Wojciech Szczęsny confirma una televisió polonesa que vol complir el seu contracte i seguir un any més al Barça.
5: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
3: La 35a jornada de la primera divisió masculina comença avui amb el Llevant Osasuna a les 9 del vespre. L'Espanyol visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla, que té 2 punts menys que els blanquiblaus. Javi Puado, el capità de l'Espanyol, té molt clar que l'equip se salvarà.
6: És que jo crec que són situacions i dinàmiques i partits que hem pogut guanyar i no s'ha donat per detalls, però és que els detalls marquen la diferència en el futbol, i això és el que ha fet també doncs, que entris en aquest espiral com negatiu en aquest cas. L'equip és el mateix, jo confio plenament en l'equip i ara ens toca viure un partit que serà una guerra. Hem d'anar amb tot, intentar doncs, treure els 3 punts.
3: Un Espanyol que tindrà a partir de la temporada vinent a Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi com a màxim responsable de l'àrea esportiva. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada al camp del Rayo Vallecano amb la necessitat de guanyar per allunyar-se d'un descens que ara mateix és de 2 punts. I avui es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfronta l'Europa i l'AIM de Lleida a 6:15 de la tarda.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: A la Lliga de Futbol Sala, Barça i Pozo de Múrcia juguen al lideratge de la fase regular a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana, quan només queden 2 jornades per acabar aquesta fase. Tots dos equips estan empatats a punts en el lideratge. Didac Plana és el porter i capità del Barça.
7: Moment dels importants de la temporada, no? El segon després de la Copa d'Espanya, i jo penso que podem donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa.
3: En ciclisme, avui comença en Esebar a Bulgària la 109 edició del Giro d'Itàlia amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb la participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres de perfil pla. L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi per Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina africana. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa dels 178 inicials als 162 finals. A la Vuelta a Espanya femenina, victòria a l'esprint ahir a la 5a etapa per la neerlandesa Misha Bredewold. La corredora del SD Works va ser la més ràpida després dels 120 km entre León i Astorga. La seva companya, Lotte Kopecky, manté el lideratge a la general. Avui, 6a etapa, 106 km des de Gijón fins a les Praeres, un port de primera categoria.
2: 3CAT Info.
3: I el Barça d'hoquei patins s'ha classificat per

0: Les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina que es disputa a Coimbra. L'equip de Ricard Ares va superar ahir als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. També a Coimbra avui comença la final a 4 femenina. A les semifinals, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a 2:15 de la nit, hora nostra, per un lloc a la final. Abans es disputarà el Benfica Gijón a partir de les 8.
1: Dos quarts de 10 del matí. Fins a aquesta hora us hem destacat que el creuem un brot d'antivirus fondejarà davant d'un port a Tenerife, però no hi entrarà. Els governs espanyol i canari ultimen el protocol d'evacuació que preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. Mentrestant, l'OMS nega qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, tot i admetre que poden aparèixer més casos. S'ha merinat la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de 200. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Illa. I patacada de líder laborista Keir Starmer a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial. Algunes veus destacades del laborisme, de fet, ja han demanat el relleu al capdavant del partit i del govern. A partir d'avui sabrem el recompte de les eleccions a Escòcia i Gales que donarien la victòria als independentistes. I a partir d'ara, xoc diplomàtic del front a Estats Units i Israel contra Bèlgica per la decisió de processar dos jueus que practiquen circumcisions a nadons, suposadament de forma irregular. D'aquí 10 dies ja es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants. I Renaldo i Clara, Sílvia Pérez Cruz o Broken Social Science protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. En parlarem al llarg d'aquesta mitja hora. En esports, en Ricard, que destaquem?
0: Doncs l'ambient crispat que hi ha ara mateix al vestidor del Madrid a les portes del clàssic d'aquest diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaió, a més, estarà de baixa entre 10 i 14 dies.
1: Un dia més tindrem un temps pendular que es mou entre el sol del matí i els ruixats de la tarda. Al matí el sol lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen ruixats dispersos a tot l'interior. Les temperatures no variaran. Dos quarts de 10 i dos minuts.
2: 3CAT Info.
1: Les Canàries preparen l'operatiu per l'arribada diumenge del creuer Ondius. Avui l'executiu insular espera disposar del protocol definitiu per saber com es farà l'evacuació dels passatgers. A més, hi ha una trobada entre el president canari, Fernando Clavijo, i el cònsol honorari dels Països Baixos, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Tenim dos enviats especials a Tenerife, el David Mendoza i la Mònica Mas.
3: El govern canari ja ha activat el protocol de malalties infeccioses a mida que l'Ondius avança cap al port de la Granadilla. És un port quasi en desús, amb molt poca activitat marítima i amb només 3 vaixells ara mateix atracats. És una zona bàsicament industrial. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació que, segons ha explicat Alfonso Cabello, el portaveu del govern canari al Catalunya Nit, podria començar ja diumenge a la tarda si l'Ondius arriba tal i com estava previst i si no malalteix cap altre passatger a causa de l'antivirus. Començaran amb 3 avions.
4: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
3: Tot plegat enmig de polèmica, tant del govern canari com des dels treballadors del port de la Granadilla, que es plantegen bloquejar-lo. Avui també és dia de reunions. El president de les Canàries i el cònsol holandès es troben aquest migdia per preparar aquesta evacuació. El govern canari ja ha activat també el protocol de malalties infeccioses i avui es torna a reunir amb el govern espanyol per tenir ja clar un protocol de com anirà aquesta operació. Recordem que l'Ondius arribarà diumenge al matí aproximadament al port de la Granadilla, fondejarà, no atracarà, i els passatgers s'aniran evacuant amb llanxes sempre que hi hagi un avió dels seus països preparat per repatriar-los. El trasllat terrestre entre el port i l'aeroport de Tenerife assegura el govern espanyol i l'OMS que es farà amb tota seguretat i sense contacte amb la població.
1: Doncs l'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte que has tret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i coincidim la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. I mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot del creuer i quin va ser el moment del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen, això sí, pels anàlisis que s'han fet als passatgers infectats, que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan, abans d'embarcar-se en el port d'Ushuaia, en el buc antàrtic, es van poder contagiar, ja sigui en alguna excursió per l'Argentina, o bé també alguns passatgers també van passar abans per Xile. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
6: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
5: L'antivirus l'any passat va provocar aquí a l'Argentina 48 morts i en el que portem de 2026, 41.
7: 3CAT Info.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: 3CAT Info.
1: Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de negociar amb el Departament d'Educació malgrat el malestar que ha causat la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents aquesta setmana. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari, insisteix a demanar a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que es reuneixi amb els quatre sindicats del comitè de vaga dilluns que ve, el dia abans de la primera vaga del sector educatiu, convocada a tot Catalunya. Aquesta setmana la consellera demanava desescalar el conflicte i els sindicats li responen que l'única manera d'aconseguir-ho és negociar millores. Sobre la detecció de dos agents de Mossos d'Esquadra que s'han infiltrat aquesta setmana en una assemblea de centres del Consorci d'Educació de Barcelona, Segura ha explicat que una persona de l'assemblea les va detectar perquè les havia vist vestides amb l'uniforme dels Mossos en algunes manifestacions.
9: I en sospitar, no? Doncs, bueno, dir, ostres, jo les reconec, a mi em sembla que aquestes noies són això, i llavors quan es van dirigir amb elles, els hi van demanar on treballaven, no van saber dir, van dir un centre aleatòriament i una treballadora d'aquest centre ho va desmentir i finalment no van saber com van sortir-se'n, les van convidar a marxar i van marxar.
1: Si no hi ha cap canvi, els sindicats contraris a l'acord que el govern va firmar juntament amb Comissions Obreres i UGT mantindran les aturades fins a final de curs.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre quan encara no es compleixen dos anys de la seva àmplia victòria a les eleccions generals. De fet, ja s'han sentit veus destacades del laborisme demanant el relleu al capdavant del partit i del govern. L'extrema dreta, mentrestant, celebra el seu avanç a Anglaterra. Els recomptes a les eleccions del Parlament d'Escòcia i Gales comença aquest matí i també es preveu una caiguda dels laboristes en favor de l'independentisme a Gales per primera vegada. Londres, Quim Olivares.
10: Encara que només s'ha escoltat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el Partit Laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK. Aquests primers resultats, doncs, confirmen el final del sistema polític de dos partits, laboristes i conservadors, aquí al Regne Unit, per un altre de més fragmentat amb l'ascens de l'extrema dreta. una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gal·les. Allà no ha començat el recompte, l'iniciaran aquest matí, però les enquestes apunten que els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès obté la cinquena victòria consecutiva, les enquestes ho donen per fet, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gal·les i a Escòcia, cosa que no havia passat fins ara.
1: Els Estats Units i Israel carreguen contra Bèlgica perquè aquest país preveu processar dos homes jueus que practiquen circumcisions a nadons suposadament de forma irregular. La Fiscalia belga els acusa d'incomplir les normes sanitàries mentre que el govern d'Israel i els Estats Units ho consideren una persecució. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: La picabaralla ha obligat a intervenir el primer ministre belga Bart De Wever.
12: Bèlgica no és un estat antisemita, això és un disbarat. La circumcisió és fonamental per a la fe jueva i l'islam, però també ho són els estàndards de qualitat de les nostres lleis. Cal conciliar les dues coses.
11: I la legislació belga exigeix que totes les intervencions mèdiques les practiqui un professional amb llicència. Per això, la Fiscalia veu un delicte de lesions a menors i un altre d'exercici il·legal de la medicina en l'actuació d'aquests dos homes que fan circumcisions sense tenir, presumptament, cap formació sanitària. Dins de la comunitat jueva, aquesta figura se la coneix amb el nom de Muel. El ministre israelià d'Afers Estrangers diu que la investigació persegueix jueus pel simple fet de ser-ho i reclama a les autoritats belgues un nou marc legal per facilitar la feina dels Muels. Opina el mateix l'ambaixador dels Estats Units a Bèlgica, Bill White, que hi posa cullerada.
13: No haver-ho previst per part del Ministeri de Sanitat pot ser percebut com un acte d'antisemitisme. I aquesta perspectiva és molt greu. Hem de rebaixar el sentiment d'antisemitisme.
11: Els dos homes investigats oficien els rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici.
7: Tresca Info. 012, la millor resposta.
14: Va tot bé?
15: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
14: Això és violència masclista.
16: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: A partir del 18 de maig, és a dir, d'aquí uns 10 dies, es podran fer pagaments per Bizum a botiguers, a peu de carrer i a restaurants. Els clients de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja podran pagar amb aquest sistema des del primer dia i es preveu que el Bizum s'hagi desplegat a tota Europa abans d'acabar l'any. Tot i això, alguns comerços no adoptaran aquest sistema de forma immediata. Diuen que les comissions per cobrar en Bizum són més cares i tampoc els convenç la dinàmica de pagament. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
17: El moment de pagament amb Bizum el veiem més engorrós en quant a temps, degut a que realment s'ha d'enviar un codi amb el qual el client ha d'acceptar entrar a la seva app de l'entitat bancària i això doncs, pot suposar uns quants segons a la caixa. No deixa de ser un moment en el qual el client està perdent perquè no està disfrutant el moment de pagament. I a més això pot provocar cues a les caixes.
1: En canvi, des de la Federació Internacional d'Hostaleria, Restauració i Turisme, que agrupa 5.500 empresaris, no hi veuen problemes i asseguren que la gran majoria dels seus clients associats ja estan utilitzant actualment les terminals de pagament.
18: Ens hem d'adaptar com ens hem adaptat a tot. El sector sempre es va adaptant i si es tracta de poder facilitar el pagament, i és una eina que ja la gent de per si ja utilitza, crec que serà més, des del punt de vista de l'usuari, com ho interpreteu, com ho comença a aplicar, que no pas respecte dels establiments.
1: Amb el pagament amb Bizum, els establiments d'Europa vol tenir més control de les dades dels clients i guanyar així sobirania econòmica respecte a les targetes. I el Delta de l'Ebre Baix Ebre inverteix més d'un milió d'euros en la digitalització del servei d'aigües. La renovació dels comptadors pretén servir per millorar en eficiència i detectar abans les fuites en un municipi on fins fa dos anys es perdia el 70% de l'aigua. Tortosa, Jordi Barranca.
19: És una renovació tant de la xarxa d'aigua potable com també del clavegueram. Durant aquest mes s'acabaran de substituir 2.500 comptadors per uns intel·ligents al nucli urbà i també a la zona de Riu Mar, més a tocar de la desembocadura del riu. Tot plegat per revertir unes dades crítiques d'eficiència. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
20: Guanyar en eficiència. Deltebre és un dels municipis que teníem uns serveis bàsics molt deteriorats. Fa un any, dos anys, estàvem en un rendiment que feia anys que es trobava al voltant d'un 30%. Gran part de l'aigua que passava per una canonada d'aigua potable, un 70% de l'aigua que passava se perdia, i en estos moments estem al voltant d'un 50%.
19: La inversió del consistori és d'1,2 milions d'euros provinents de subvencions europees. La renovació no tindrà cap cost addicional pels ciutadans.
20: I ara el que fa l'Ajuntament en esta subvenció pública és poder incorporar, no, pues, en aquella gent que ja va pagar la connexió en el seu moment i que té una xarxa legal, pues, ficar-li el comptador intel·ligent per a poder preveure bé tot el que són fuites i preveure bé en temps real els consums i preveure que no tinguéssim sustos.
19: L'any vinent es vol arribar als 5.000 comptadors actualitzats. En paral·lel, el consistori continuarà amb les inversions per dividir en petites parts la xarxa d'aigua al municipi i continuar-hi treballant.
1: 3:15, moment del trànsit i el temps. Actualitzem quina és la situació, carreteres i autopistes del país i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
21: Molt bon dia. Doncs hores d'ara destaquem que un accident a l'A2 a Cervera talla un carril direcció Barcelona. Compte si heu de circular per aquest punt perquè hi ha prop de 2 quilòmetres de cua. Sembla que hi ha dos vehicles implicats i un d'ells ha bolcat. I un altre accident talla també un carril a la P7 a Olèrdola, sentit Tarragona. Més enllà d'aquests dos accidents, força tranquil·litat a les carreteres. Sí que veiem trànsit dens en punts habituals com la Ronda Litoral a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs, i a la P7 a Santa Perpètua cap a Tarragona. Transport públic, Renfe informa que el tren que ha sortit de Sant Vicenç de Calders a les 8:08 cap a Lleida Pirineus, on havia d'arribar a les 10:25, circula amb una demora de 36 minuts per una incidència tècnica en el propi tren. Recordem que avui és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies.
1: El temps. Jofre Genué.
22: Continuem amb aquesta dinàmica de ruixats d'aquests darrers dies. Avui divendres en tornarem a tenir, potser no tan intensos, més puntuals, però en definitiva el risc de nuvolades amb aquests petits xàfecs encara estarà present en molts indrets. Aquest matí, sobretot cap al delta de l'Ebre, serra litoral, prelitoral de l'extrem sud del país, i a partir de migdia aquestes nuvolades es traslladaran cap al nord del territori, creuant l'interior del territori de pressió central, i sobretot cap al Ter oest, cap al Prepirineu i Pirineu, que és on creiem que la tarda quedaran més ubicats. No es pot descartar alguna petita tempesta, però en general amb menys intensitat que aquests darrers dies i al marge, per tant, gran part de les comarques, sobretot de la façana litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb unes temperatures que tornaran a quedar ubicades poc per sobre dels 20 graus. Cap de setmana amb què tindrem una mica de tot, però el dia més insegur, sobretot dissabte i especialment a la tarda, no pas al matí que encara aguantaria força, a la tarda ens creurà un front de ruixats que es cobrirà tot el país i diumenge el risc de ruixats torna a disminuir molt. Si hi ha algun ruixat potser a la tarda en punts de muntanya, però en general serà una jornada més assolellada i amb temperatures que podran pujar una miqueta més.
23: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Jo no moriré d'amor, Marc Garriga.
24: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
25: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe el porquet valent. Els animals entremaliats, aventurers i molt espavilats han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor, interpretat per Hugh Jackman en una pel·lícula deliciosa i molt enginyosa.
26: Wow! I really don't feel comfortable hitting a girl.
27: Don't worry. You won't.
25: Carl Urban, conegut per la sèrie The Boys, és el nou fitxatge de Mortal Kombat 2, que aquest cop inclina la balança més cap a la paròdia conscient que cap al cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda i que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes.
28: Estamos aquí viendo fotos antiguas, revisando
0: mis libretas de mis letras de cuando estaba mal de la cabeza.
2: Estamos flipando nosotros.
25: Per a tots els fans dels Hombres G, que són moltíssims, potser més ara que als anys 80 i 90, fins i tot, aquest documental, Los mejores años de nuestra vida, és un tresor. Pel seu material inèdit, amb gravacions casolanes mai vistes, però encara més per com confessen sense embuts les seves diferències i les seves crisis. És, en definitiva, un homenatge a l'amistat.
3: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
25: A Jo no moriré d'amor, la debutant Júlia Mascort és l'alter ego de la directora Marta Matute, que recorda com quan tenia 18 anys l'Alzheimer va irrompre a la seva família i va provocar que se redefinissin els rols. El film reflecteix amb una naturalitat inusual com es busca la fórmula per compaginar el deure de cuidar amb el desig de viure de qualsevol noia de la seva edat. Una òpera prima directa, pausada, molt real, que va triomfar al Festival de Màlaga i que pronostica un gran futur per la cineasta i també per l'actriu. Completen les novetats la fracassada Couture, alta costura, amb Angelina Jolie, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato, amb Vicky Krieps, el thriller de terror espanyol Bajo tus pies, amb Maribel Verdú, i la cinta xilena Hangar Rojo, premiada també a Màlaga i que narra amb cruesa les batalles de poder internes en la incipient dictadura de Pinochet als anys 70.
3: Mamá, esto sí que lo dices, mamá. Qué cabrona.
1: I del cinema a la música, Reinaldo i Clara, Sílvia Pérez Cruz o Broken Social Scene protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana que repassem ara amb el Marc Ruiz.
4: Tinc paraules atrapades al més fons del paladar.
5: L'Encant és el nom del nou disc de Reinaldo i Clara. És un àlbum que manté els hits pop de la banda amb un punt d'electrònica i amb la veu airosa de Clara Vinyals. Conté cançons que atrapen i gronxen l'oient com Revertit i d'altres que juguen amb les textures com Tinc paraules.
4: A triste viver sin seu amor.
5: Sílvia Pérez Cruz publica Oral Abissal, un disc en què juga amb els contrastos, des del rosa i el blau de la portada, fins als conceptes duals de les cançons, l'origen i la recerca, la carn i l'os, o la mà i l'infinit. Com és habitual, Pérez Cruz combina temes cantats en català amb d'altres en castellà, portuguès o anglès.

0: Els canadencs Broken Social Scene tornen a publicar un disc després de 9 anys de silenci. Es titula Remember the Humans, i per fer-lo, aquest col·lectiu de Toronto ha tornat a treballar amb el productor dels seus primers discos, i això es nota en cançons com Not Around Anymore, farcida de textures i capes, i que fa una crida a valorar els petits plaers del dia a dia per fer front a una realitat que els sobrepassa. El compositor i membre de Radiohead, Johnny Greenwood, ha unit la seva creativitat amb la del compositor israelià Shai Benchur i la banda índia The Rajasthan Express per crear el disc Ranja. És la segona part d'una col·laboració que va arrencar amb un disc gravat en una fortalesa índia del segle XV. En aquesta ocasió, els músics s'han reunit a Oxford per treballar a l'estudi on Greenwood grava els discos de The Smile amb Thom Yorke i Tom Skinner. Lykke Li publica avui The After Party, un disc que la cantant sueca assegura que podria ser l'últim. Està gravat amb una orquestra de 17 músics i la cantant l'ha dedicat a tot allò que intentem amagar: la necessitat de venjança, la vergonya o la desesperació.
1: El podcast en defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció.
2: En defensa de companys.
3: Capítol 1. La detenció.
2: Realment, aquesta història comença molt abans.
1: En defensa de Companys, en recupera per primera vegada la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys al 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana i de la democràcia.
4: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
1: El Màxim Gordó, el de millor podcaster, se l'ha endut la comunicadora Carla Rubio per la seva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants. Segons el jurat, Rubio ha demanat suport per les veus joves.
5: Fer un podcast és la millor decisió que he pres a la meva vida. No m'imaginava mai que 3 mesos més tard em canviaria la vida, i volia aprofitar també aquest moment precisament per recordar com d'important és que es confiï en les noves veus, en les noves maneres de fer les coses. El podcast en són un boníssim exemple. Crec que tenim la responsabilitat de mantenir aquesta indústria viva i hem d'aconseguir de veritat que hi hagi més espais i més oportunitats. Per tant, moltes gràcies a totes aquelles persones que aposten.

0: Esports. Ricard i Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Falten més de 48 hores per al clàssic Barça-Madrid de diumenge i ara mateix l'actualitat passa més per la crispació confirmada que hi ha al vestidor del conjunt blanc que no passa pel partit. Ahir, nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic per un cop amb una taula i que el tindrà de baixa entre 10 dies i 2 setmanes. En un comunicat, Valverde nega que s'hagin colpejat i que tot s'ha magnificat. Però sí, com sigui, el club, en un altre comunicat, ha informat d'un expedient disciplinari als dos jugadors. Sobre el partit, hem sentit algunes opinions, per exemple, la del blaugrana Dani Olmo, Esport 3, parlant d'oportunitat històrica.
2: És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
1: El Madrid Mbappé tornarà a provar-se aquest matí de la seva lesió muscular per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. Recordem que amb un empat el Barça serà campió de Lliga. La 35a jornada de la primera divisió masculina comença avui amb el Llevant Osasuna a les 9 del vespre i l'Espanyol visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla, que té 2 punts menys que els blanquiblaus. Javi Puado, el capità de l'Espanyol, té molt clar que l'equip se salvarà.
3: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
1: Un Espanyol que tindrà a partir de la temporada vinent a Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a màxim responsable de l'àrea esportiva. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu, ara mateix de baixa. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada al camp del Rayo Vallecano amb la necessitat de guanyar per allunyar-se d'un descens que ara és a 2 punts. L'equip madrileny, per cert, va classificar-se ahir per la final de la Conference League a l'eliminar l'Estrasburg per un global de 2-0. S'enfrontarà al Crystal Palace el dimecres 27 de maig. Una setmana abans, el Friburg i l'Aston Villa disputaran la final de la Lliga Europa després d'eliminar el Braga i el Nottingham Forest respectivament. I avui es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfronta l'Europa i la M de Lleida a 6:45 de la tarda.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen al lideratge de la fase regular a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana, quan només queden 2 jornades per finalitzar aquesta fase. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. Javi Rodríguez és el tècnic del Barça.
5: Sí que ganar, aparte de darte el derecho a jugar la Supercopa el año que viene, seguro, 100%. Quedas primero de la Liga Regular, tendríamos una semana prácticamente de descanso porque no te juegas nada parrulo, acabaríamos de recuperar a 2 o 3 jugadores lesionados, no tendrías que ir con ese empatando, tendrías que ir a campo de parrulo a jugarte los 3 puntos que serías primero igualmente, pero queremos sentenciarlo esta semana, sobre todo por esos motivos, ¿eh?
1: En ciclisme, avui comença a Nesebar, a Bulgària, la 109 edició del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres de perfil pla. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi pel Parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina africana. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya de Barcelona. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut. A la Volta a Espanya femenina, avui es disputa la 6a etapa, 106 quilòmetres des de Gijón fins a les Praeres, un port de primera categoria. Lotte Kopecky sortirà amb el mallot vermell de líder.
4: 3CAT Info.
1: El Barça d'hoquei patins s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina que es disputa a Coimbra, Portugal. L'equip de Ricard Ares va superar ahir als quarts de final a l'Esportiu de Portugal per 2-0 a la pròrroga amb un doblet de Marc Grau. Demà jugarà contra el Benfica per un lloc a la final. També a Coimbra, avui comença la final a 4 femenina. A les semifinals, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga a 10:45 de la nit, hora nostra, per un lloc a la final. Maria Porta és la capitana de les urgellenques.
6: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
1: abans de jugar al Benfica Gijón a les 8 del vespre. En handbol, doble cita avui per al Granollers. D'una banda, Sant Sebastià ha disputat la Copa Femenina amb un Gran Canària Granollers als quarts de final a la 1 del migdia. I a la Lliga Sobal, el Granollers rep el Conca a la jornada 28 a les 7. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València per 67-66 a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. La tornada es jugarà diumenge a Fontajau.

0: 3CAT. Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

Ràdio Argentona. Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
3: Bon dia, amics i amigues de Ràdio Argentona i internautes agermanats per la flama de la llengua.

0: Així doncs, tal com us vam explicar, la flama del Correllengua Germanat va ser recollida per companyes del Consell de la República el dia 21 d'abril, quan va passar per Granollers, i el divendres 24 va recórrer el carrer Gran, portada per joves de l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent, fins a arribar a la plaça Nova, on van llegir el manifest que també va arribar de Granollers. Escoltem-lo amb la veu d'en Blai Forns, un dels joves caps.
1: Avui Argentona rep la flama de la primera edició del Correllengua Germanat, que en aquests dies s'escampa per tots els racons dels països catalans. Aquest Correllengua és la prova que la societat maresmenca també està cansada d'haver-se de defensar sempre i estar preparada per començar a fer passes endavant per la plena normalització de la llengua catalana. Entitats, clubs esportius i gent de totes les edats, origen i condició social hi participen i s'uneixen al crit unànime a favor de la llengua catalana, una llengua que ens agermana i ens fa ser qui som. El Correllengua Germanat és festa, però també reivindicació. Avui, participant en aquest Correllengua, ens convertim tots en hereus de les germanies, les revoltes que varen esclatar fa més de 500 anys, dirigides per una gent que no eren ni reis ni cavallers, però que es van alçar per lluitar pels seus drets i la defensa del seu poble. Avui ens alcem i correm. Correm per demostrar que som capaços de fer per defensar la llengua catalana, una llengua mil·lenària que ens ha avançat i ha de seguir avançant dia rere dia. Ho van imaginar els meus avantpassats, poder parlar al carrer i no fer-ho d'amagat, diu la cançó del Correllengua. I és cert que en els darrers segles han estat moltes les restriccions, imposicions i prohibicions que hem patit els catalanoparlants per fer una cosa tan senzilla com expressar-nos en la nostra llengua. I tot i així, aquesta ha sobreviscut gràcies a la fidelitat i estima que hi hem mostrat al llarg del temps. Hem mantingut viva la flama de la llengua i ara la fem córrer per totes les ciutats, pobles i carrers dels països catalans. Ens falta, però, molt de camí per recórrer. Ens falta reivindicar encara més els nostres drets lingüístics, perquè volem una terra on la llengua catalana sigui l'eina integradora per als nouvinguts, perquè la puguin aprendre i estimar. Volem poder usar la llengua sempre, sense plors ni complexos, en qualsevol circumstància i davant qualsevol interlocutor. Volem més mitjans de comunicació en català i més suport als que ja tenim. Volem una educació pública i de qualitat en català, sense censures ni prohibicions, i exigim a totes les institucions que s'abandonin les polítiques d'odi i atacs cap al català i que es comprometin amb la plena recuperació de la nostra llengua. Per tots aquests motius, us convidem a seguir la flama d'aquest Correllengua per qualsevol població dels països catalans per on està passant. Perquè usar la nostra llengua és un dret, però defensar-la és un deure. Som els hereus de milers d'argentonins i maresmencs que ens han salvat els mots en èpoques difícils, molt més difícils que les actuals. I per això tenim el deure moral de treballar per preservar-la i fer que les generacions futures la visquin amb normalitat. Per tot això, pel present i pel futur, visca el Correllengua Germanat i visca Argentona!
0: Marc Jodà, el coordinador del Correllengua Germanat a Barcelona, acabava l'article que va publicar a VilaWeb titulat «Ens quedarà clar amb el Correllengua?», dient «Hem de tenir clar que el Correllengua Germanat vol deixar una llavor, perquè l'objectiu d'això no és quedar-nos amb l'emoció que representa veure els corredors portant la flama a tot arreu dels països catalans. L'objectiu és mostrar que la llengua ens uneix, que som una nació de nacions i que això faci ressorgir-nos per exigir-ho a les institucions. Urgeix oferir una emancipació llarga i ampla pels nostres territoris catalans, incomodar l'Estat per reclamar tot el que calgui, sense por ni prejudicis, recuperar poder i agermanar-nos amb la llengua. Des del Repicat, agraïm la implicació i la participació de milers de persones que fan realitat aquesta manifestació històrica.

dia 25 d'abril, la coral infantil Mans Manetes, formada per 12 infants de la ciutat de l'Alguer, dirigits per Claudio Gabriel Sanna, actuà a Barcelona, presentant el disc Anem, anem, anant. La primera coral Mans Manetes, nascuda l'any 2016, estava formada per infants que entenien la llengua catalana. En canvi, en aquesta nova generació, la preparació prèvia és major, ja que la manca de presència en la vida pública i popular d'aquesta llengua fa que els infants de la coral descobreixin un idioma nou per ells. Això és conseqüència de la inexistent presència del català en l'esfera pública, tant en la cultura com en els mitjans de comunicació. Per sort, encara ens queda la música, importantíssima per fer-los parlar en català, assegura el director. Escoltem la cançó que porta per títol La Munyica.

Del 7 al 28 de maig, 7 entitats defensores de la llengua proposen parlar en català durant 21 dies a tot arreu, especialment als centres de salut, hospitals i consultes. Després de l'èxit de l'any anterior, aquest 2026, entitats catalanes en defensa de la llengua s'han tornat a posar d'acord per impulsar el repte Mantinc el català, repte 21 dies, amb la finalitat de promoure l'hàbit de parlar en català amb tothom i a tot arreu. Es tracta de les següents entitats: l'Institut d'Estudis Catalans, Mantinc el català, No em canviïs la llengua, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Salut pel Català i la CAM. El manifest unitari diu: el català avui és llengua de convivència, de cultura i de coneixement, fruit de l'esforç i la cura de generacions de parlants que l'han mantingut viva i compartida amb tothom qui ha fet del nostre país casa seva. Perquè continuï essent llengua comuna, útil i plena d'oportunitats, cal que les persones que el parlem l'utilitzem i mantinguem cada dia, en tots els espais i en totes les situacions, tant de lleure com professionals. Enguany volem posar una incidència especial en el món de la salut. Durant 21 dies convidem professionals sanitaris, metges i metgesses, infermers, infermeres, recepcionistes, personal administratiu, tècnics i tècniques, a adreçar-se en català als pacients i entre companys. Perquè ser un bon professional implica saber comunicar-te en la llengua del pacient. Excel·lir professionalment té molt a veure en connectar amb la cultura del país i la seva llengua. El sistema sanitari és un espai clau de confiança i d'acollida, i garantir-hi la presència del català és garantir drets, proximitat i qualitat humana. S'ha demostrat que per consolidar un nou hàbit cal mantenir-lo durant 21 dies. Aquest és el repte: parlar en català durant 21 dies a tot arreu, especialment als centres de salut, hospitals i consultes. Sumem-nos-hi. Formem part d'aquesta iniciativa que tindrà lloc del 7 al 28 de maig. Serem capaços de parlar només en català durant 21 dies? Les entitats que formen part de la taula d'entitats d'Argentona per la llengua també donem difusió a aquest repte en actes, xarxes socials i tots els mitjans que estiguin al seu abast. L'Assemblea Nacional Catalana també ha presentat una campanya a la salut en català. Defensa els teus drets lingüístics. En el cartell s'ofereixen a fer arribar la queixa a tot arreu. Diuen: farem la denúncia en nom teu, davant de totes les institucions i entitats responsables de garantir els teus drets. T'informarem en tot moment de l'estat de la teva queixa i t'acompanyarem en totes les passes que ajudi a rescabalar i corregir el greuge que has patit. Ofereixen un formulari a la pàgina web a la salut en català.assemblea.cat. El dissabte 16 de maig, a les 12 del migdia, al Saló de Pedra, el Centre d'Estudis Argentonins es convida a la presentació del llibre Una cançó de pluja, de l'escriptor nord-català Joan Lluís Lluís. L'acte serà conduït i presentat per la Glòria Farrés, professora de Filosofia Moderna del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Centre d'Estudis. La novel·la ha estat editada pel Club Editor, i en la seva web ens explica que, després de guanyar el Premi Òmnium amb Junil, Joan Lluís Lluís torna amb una nova faula moderna com només les sap escriure ell. La protagonista d'Una cançó de pluja es diu Ella calla i és l'única de 9 orangutans que aconsegueix fugir del vaixell on els han empresonat. Així comença un periple per tornar al seu bosc nadiu a l'illa de Borneo. L'acompanyen els records dels companys d'espècies, fantasmes bondadosos. I entre la llum elèctrica dels pobles i la remor de les màquines,
és una mitologia ancestral que es desplega sota els auspicis de dues divinitats, la Mare Tota i la Mare Zelosa, que van crear l'una els animals, l'altra els humans, fins que, al cor de la selva, el viatge d'ella calla, topa en l'horror. Us hi esperem.

arriba l'hora del comiat i ho farem amb una cançó del grup valencià La Gossa Sorda. Amb la flama del correllengua germanat il·luminant el país en la Diada Nacional del País Valencià del 25 d'abril, La Gossa Sorda va trencar el silenci i va reprendre aquell cap de setmana la seva batalla musical contra el desig de l'ocupant, amb els seus dos primers concerts a Picassent, a l'Horta Sud. El retorn dels Pegolins va exhibir un país viu, amb memòria per a les víctimes de la Dana. Escoltem la nova cançó del grup titulada A Tornallum, l'única cançó nova que explica per què han tornat. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga d'Èlit. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona, denuncia retards de mesos en les respostes de l'Ajuntament d'on els veïns. L'escoltarem a l'informatiu. En plana cultural, el Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per tots els públics de Catalunya. I el darrer titular és pel temps. Aquesta tarda al Maresme el temps serà tranquil, amb núvols alts i mitjans i temperatures de 20 a 22 graus. Dissabte arribarà una pertorbació que deixarà el cel tapat i pluges a la tarda, amb un descens de les temperatures màximes. Diumenge torna el sol, l'ambient serà més suau, amb màximes que pujaran fins als 23 i 25 graus. Comencem.

0: Aquest dissabte, el Futbol Club Argentona, un dels clubs centenaris del Maresme, pot fer història. Guanyar el títol del seu grup de primera catalana i aconseguir l'ascens a la Lliga Elite, la categoria més alta en la que mai no ha jugat. Aquest dissabte, una victòria davant del Sant Jaume, el filial de la Unió Esportiva Olot, equip que, per cert, ha perdut la categoria, el faria campió de Lliga a falta d'una jornada. L'Esportiu Maresme serà aquest cap de setmana al camp municipal de Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa, per transmetre pel seu canal de YouTube tot el que es pugui viure en aquesta jornada que pot ser històrica pel futbol argentoní i maresmenc. Dissabte, a partir de 4:45, un partit que pot valer un títol i un ascens. Sant Jaume, Olot B, Futbol Club Argentona.
1: I és que ens trobem davant d'un d'aquells caps de setmana que marquen una època. El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens de la Lliga Elite. No és un partit qualsevol. El veterà periodista Eduard Boet, que narrarà el partit per l'Esportiu Maresme, ho té clar. És la cita més important dels més de 100 anys de vida del club.
2: Jo crec que és el partit de futbol més important de la història d'Argentona i podríem extendre-ho als últims anys al Maresme. És que informativament és el que toca. Quan apostem per seguir el futbol maresmenc, d'això que en diem categories territorials, és a dir, primera, segona, tercera, catalana, també categories femenines o juvenils, és obligat avui pensar que el partit de dissabte, a més amb un petit poble de 800 habitants que jo crec que pot quedar per la història d'Argentona, Sant Jaume de Llierca, aquest partit que pot permetre a l'Argentona jugar la temporada que ve en la competició en la categoria més alta que mai no ha jugat l'Argentona en els seus 100 i escaig d'anys històrics.
1: El repte és majúscul, l'escenari serà el municipal de Sant Jaume de Llierca, a prop d'Olot, aquest dissabte a 4:45 de la tarda. El club ha fet una crida a tota la família argentonina perquè no deixi sol l'equip en aquest desplaçament vital. Però fa temps que aquest equip... Què fa que aquest equip sigui tan especial? Doncs per Boet, la clau no són els fitxatges estrella, sinó l'ADN dels jugadors i la feina de Rafa Garro.
2: Pràcticament, amb un equip que l'han reforçat amb jugadors de qualitat, però tampoc sense fer, com abans hi han fet altres clubs, grans fitxatges, i amb aquest entrenador que és fantàstic, personalment, professionalment, tècnicament, humanament, que és el Rafa Garro, és el club el que realment és l'essència del futbol amateur, del futbol territorial, del futbol lligat, en aquest cas, al municipi com és Argentona, i sobretot no perdre el que jo crec que ha de ser el valor més important del futbol territorial, que és aquest sentiment de pertinença. I el Argentona el té, aquest sentiment de pertinença. És a dir, jugadors que no cal que es donin un petó a l'escut, perquè l'escut el porten dintre.
1: Si no podeu viatjar a la Garrotxa, podreu seguir tota l'emoció i l'eufòria a través del canal de YouTube de l'Esportiu Maresme. En trobareu els enllaços a radioargentona.cat en una retransmissió liderada pel propi Boet. Més coses. Obrim plana política. La portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que l'Ajuntament dona als veïns. Ho ha explicat a la roda política de la ràdio després del ple del mes d'abril. Rodríguez ha posat el focus especialment en la situació de la urbanització de les Ginesteres. Segons diu, els veïns van demanar fa mig any informació sobre les tasques de manteniment, neteja i conservació de la zona i assegura que encara no han rebut cap resposta.
3: No és només els veïns de les Ginestres. En aquest cas concret vam comentar el tema de les Ginestres perquè és escandalós que portin 6 mesos els veïns de les Ginestres esperant una resposta que en principi nosaltres entenem que és fàcil de tenir. Davant de les queixes de que hi havia falta de manca de manteniment a la urbanització, a l'estat en el que estaven els bancs, les zones verdes, en el mal estat en què estaven els carrers, que la neteja viària que era pèssima, i donat que el regidor Collet els deia que no, que allà es passava a fer cada X temps el manteniment, i els veïns diuen, aquí no passa ningú, passen potser un cop al mes, al final van decidir presentar aquesta instància demanant aquest quadrant on sortís cada quan passen els de neteja viària, cada quan es fa el manteniment dels bancs o dels carrers que estiguin malament. A veure, si tu contractes una empresa perquè faci aquestes feines, tu amb aquesta empresa tens marcat cada quan s'han de fer aquestes feines en aquella zona. Vull dir, no entenc per què aquesta informació costa tant de tenir.
1: La portaveu socialista ha relacionat aquestes queixes amb altres demandes veïnals que, segons diu, també s'han expressat recentment des del Cros o que en Carreres, tot i reconèixer que hi ha una manca d'inversions acumulada des de fa anys, Rodríguez ha defensat que hi ha actuacions senzilles que es podrien executar immediatament. Més coses també d'aquesta entrevista amb Mar Rodríguez, i és que la regidora també ha qüestionat la gestió econòmica del govern municipal. El PSC es va abstenir en la modificació de crèdit aprovada al ple d'abril i Rodríguez ha alertat que el pressupost ja suma diverses modificacions en només 4 mesos. També ha advertit del desequilibri entre la despesa i els ingressos municipals i ha recordat que l'Ajuntament haurà d'aplicar un pla econòmic financer els pròxims anys. D'altra banda, Rodríguez ha anunciat que el PSC retrau homenatge a l'exregidora Montse Brugal el pròxim 15 de maig a la plaça de Vendre. La dirigent socialista ha reivindicat la figura de Brugal com una dona pionera dins la política municipal d'Argentona.
3: Sempre ha estat en les llistes del PSC, ha sigut pionera perquè, com tu bé comentes, va ser la primera dona regidora aquí a l'Ajuntament d'Argentona, al nostre municipi, molt batalladora, una dona molt participativa, que estimava molt la gent del poble, estimava molt el seu poble i va fer molt per Argentona. I es mereix aquest homenatge, acompanyats d'amics i persones que estimaven a la Montse, companys i companyes de partit i entitats que volen participar d'aquest dia tan emotiu per tots nosaltres i per la seva família, sobretot.
1: L'acte comptarà amb la participació de militants, veïns i representants socialistes d'arreu de la comarca, així com la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero. L'Ajuntament ha emès un ban municipal per denunciar els darrers actes vandàlics registrats a Argentona, especialment els desperfectes provocats en equipaments públics i centres educatius. L'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, assegura que alguns dels actes destacats dels darrers dies no tenien cap altre objectiu més que fer malbé.
4: Ja no només porten també una despesa afegida, no? Una despesa extra per poder-ho refer aquell mal que s'ha fet en aquell moble o en el que sigui, sinó sobretot el malestar perquè s'han produït en 2 centres educatius, no? On doncs, la repercussió al final doncs, també és més gran i és una imatge que jo crec que no ens mereixem.
1: Un dels casos que més preocupa és el dels desperfectes registrats al Cros, on algunes persones haurien accedit a les teulades de l'equipament municipal de l'escola per causar-hi danys. Segons l'alcaldessa, la policia local està revisant les imatges de videovigilància per intentar identificar-ne els responsables. Capdevila, però, defensa que la solució no passa només per instal·lar més càmeres, sinó que demana també corresponsabilitat ciutadana.
4: Aquests actes desgraciadament hi són i el que hem d'anar fent doncs, és aquesta pedagogia, no? I que al final tots som responsables. Per tant, si veus algú o saps que vas veure algú, ho has de dir en el moment, no? I si algú alguna vegada veu alguna cosa, sobretot doncs, apuntar-se, no? Matrícules o així, perquè també vam tenir els desperfectes dels llums que van amadar, no? Del camí que vam il·luminar. I bueno, pues algú va veure una furgoneta que havia entrat per al camí, vale, pues segurament va ser aquella furgoneta, no? La que va fer el desperfecte als dos llums.
1: I encara sobre l'activitat municipal, el govern ha convocat un ple extraordinari per aquest dilluns vinent a 6:45 de la tarda per avançar diversos tràmits que el govern considera urgents. Entre ells hi ha la resolució de les al·legacions presentades al projecte de cessió d'un espai municipal a Can Serra de Lladó per fer-hi habitatge cooperatiu. El govern proposarà la seva desestimació.
4: La veritat doncs, que aquests mesos tècnicament s'ha estat buscant doncs, tot aquest reforç que realment es reafirmés que el que s'havia fet doncs, està ben fet i que doncs, tots els estaments importants que han de donar suport doncs, en aquestes accions per poder tenir habitatge doncs, donen el vistiplau i bueno, el risc que hi ha o que possible risc que hi veien realment doncs, està reafirmat i assegurat amb aquests informes que es presenten.
1: El ple es farà dilluns a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i la sessió la podreu seguir, com sempre, en directe per Ràdio Argentona i pel canal a YouTube de l'Ajuntament. I seguim amb un nom propi. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la geografia literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït acabar. Per poder publicar l'obra pòstuma de son pare, Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres, el Garatge Familiar, al carrer Mercè Rodoreda, el farà aquest cap de setmana i el proper. Al mercat de llibres s'hi podran trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana, universal i revistes, així com col·leccions.
5: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
1: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura.
6: Els esports.
1: Obríem l'informatiu parlant de l'importantíssim partit que juga demà el Futbol Club Argentona a Sant Jaume de Llierca, però hi ha més partits que repassem ara mateix. Recordem aquest, el més important, penúltima jornada de Primera Catalana i el primer equip del Futbol Club Argentona té el títol i l'ascens a Lliga Elit a tocar. Els jugadors de Rafagarro només tenen al cap guanyar el Sant Jaume d'Oló per aconseguir aquesta fita històrica. El club posa a disposició de l'afició un autocar per desplaçar-se a la capital garrotxina. El partit tindrà lloc dissabte a 4:45 de la tarda. En bàsquet, el senyor masculí juga el seu darrer partit a casa en la penúltima jornada de la competició. Els jugadors de Quique Espart rebran el Malgrat dissabte a 6:00 al pavelló Carme Femades. De ben segur que l'equip voldrà acomiadar-se de la seva afició amb una victòria. El sènior femení, per la seva banda, jugaran el seu darrer partit com a visitant. Les jugadores d'Albertilla es desplaçaran a casa del penúltim classificat, el Vilablareix, amb la intenció de sumar la quarta victòria consecutiva i amb la tranquil·litat de la cinquena plaça assegurada. El partit tindrà lloc el diumenge 10 de maig a 6:45 de la tarda. L'handbol lleidatà masculí també tancarà la temporada a casa. Ho faran el partit de la penúltima jornada. Els argentonins rebran el Sant Cugat. Serà diumenge a 8:00 del vespre. El lleidatà femení, per la seva banda, ha de remuntar el partit d'anada en el partit de semifinals per pujar de categoria. Les argentonines rebran el Castelldefels al poliesportiu el pròxim diumenge 10 de maig a 6:00. I acabem amb futbol sala. El pavelló esportiu municipal d'Argentona es convertirà en l'epicentre del futbol sala català els dies 10 i 17 de maig, amb la celebració de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona Femení serà l'anfitrió de la competició, que vol posar la cirereta del pastís a una competició més irregular del previst.

0: I ara parlem de serveis, obrim plana de serveis de mobilitat, atenció als canvis previstos la setmana vinent a Argentona amb motiu de les obres d'urbanització de la Cruïlla entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero, de l'11 al 17 de maig es tallarà completament el trànsit rodat a la zona, inclòs el pas dels autobusos. A causa d'aquestes afectacions quedaran anul·lades durant tota la setmana les parades de bus del carrer Joan 23 i de l'Avinguda Puig i Cadafalch. L'única excepció serà la línia L557 de Sagrés en direcció a Òrrius, que sí que podrà utilitzar la parada del carrer Joan 23. Seguim amb cultura. El Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Amb el lema Carrer en creació, el festival fa una crida a projectes innovadors pensats específicament per l'espai públic. La convocatòria s'adreça a professionals de les arts de carrer amb espectacles estrenats recentment o que encara estiguin en procés de creació. El festival busca propostes que explorin noves formes de relació amb el carrer i amb el públic, amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o també d'altres formats híbrids. Les companyies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 8 al 24 de maig a través del formulari oficial disponible als canals del festival. El Sense Portes manté així la seva aposta per una programació diversa, paritària i oberta a tots els públics. Precisament la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el nostre company, el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Chaves ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a tots els públics de Catalunya. El reconeixement es va lliurar dilluns a l'espai Tarambana de Cardedeu i posa en valor la seva trajectòria i implicació en el món de les arts escèniques. I d'aquest apunt cultural ens porta avui a obrir l'agenda. Avui el Casal de Joves d'Argentona proposa una activitat per als amants dels jocs de taula i de la ciència-ficció. Serà a partir de les 7 de la tarda de la mà del grup de Garrins i Garjoles. En Blai Forns és un d'ells.
1: Aprofitant que aquesta és la setmana en què s'ha celebrat el dia de Star Wars, doncs hem fet la temàtica de l'espai. I som gent molt xula, saps? I entenc que la gent vol venir a jugar, no? Som gent xula. Ens ho passem bé.
0: Aquest divendres també teniu proposta de cinema amb una estrena d'èxit molt controvertida, la biografia de Michael Jackson.
2: ¿Sabes lo que quiero?
3: Ser la mayor estrella del mundo.
0: Podreu veure Michael divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i el cap de setmana la podeu veure dissabte a les 5 i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda sempre al centre parroquial.
4: La gira internacional. Esto es solo el principio.
0: Més activitats. Aquest dissabte a Argentona se suma un any més al Let's Clean Up Day, la jornada europea de neteja i sensibilització ambiental. L'activitat començarà a 9:45 del matí a la plaça Nova. Els voluntaris es distribuiran en grups i rebran el material necessari per a la recollida de residus. Aquest diumenge l'àrea de turisme de l'Ajuntament us proposa una nova ruta guiada, aquest cop entorn als fets i llegendes de la vila. Es tracta d'una activitat especialment pensada per al públic familiar i que comptarà amb la participació d'en Notxa. Arrencarà a les 11 del matí des del Museu del Càntic, que la inscripció prèvia a argentona.cat i el cost de la ruta és de 4 euros. I acabem el repàs a l'agenda cultural d'aquesta primera setmana sencera de maig entrant al Museu del Canti, i és que aquest és el darrer cap de setmana per poder veure les joies de l'exposició Vers l'aigua, un recull de peces de diferents artistes que amb el seu propi llenguatge creatiu es deixen arrossegar per l'aigua. No us la perdeu. Moment pel temps, aquesta tarda tindrem un ambient tranquil al Maresme, amb nuvolositat variable de núvols alts, mitjans, però sense cap conseqüència. No plourà, el vent blu farà fluix i les temperatures màximes es quedaran avui entre els 20 i els 22 graus, sense canvis destacables. Demà dissabte arriba una pertorbació que ens taparà el cel pràcticament tot el dia. Al matí encara veurem alguna estona de ressol, però a la tarda els núvols seran abundants. De matinada pot caure alguna gota, però serà a primera hora de la tarda quan les pluges es faran generals. Les temperatures baixaran demà, les màximes només arribaran dels 18 als 21 graus al Maresme. Diumenge el temps ha de fer un gir total. Des de primera hora el cel quedarà serè i estable, no s'esperen pluges, al matí el vent serà fluix i variable i la mar continuarà amb maror a la costa. Les mínimes es mantindran entre els 12 i els 16 graus i les màximes tornaran a remuntar fins als 25 graus. És moment de conèixer la previsió del temps arreu de Catalunya. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant, bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem començat avui aquesta jornada que es presenta que la primera meitat del dia serà una miqueta més estable, tot i que sí que estan arribant aquests núvols als mitjans que estan deixant el cel una miqueta més tapat i per tant s'espera un matí de resol. Parasol, una miqueta esmortit i a més tenim alguns estrats baixos a punts del litoral que també s'han d'anar trencant. Durant la tarda tornarem a parlar de ruixats, no massa extensos, afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, seran força localitzats i tampoc s'espera que siguin intensos. De cara a demà sí que arriba una part força més inestable, sobretot de cara a la tarda, amb una precipitació que serà extensa i també localment intensa. Estigueu al cas. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ara, abans de marxar, repassem els principals titulars de la jornada.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga Elite. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat avui la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que dona l'Ajuntament als veïns. El Festival Sense Portes ja prepara la 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que el vulguin formar part del cartell d'aquest any. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya. Doncs l'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns. Bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

0: Són dos quarts de dues, obrim roda política.
1: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
0: Una roda política per parlar del ple del mes d'abril, per parlar del proper ple, el que es farà dilluns vinent, un ple extraordinari, per parlar d'altres qüestions, a més amb una regidora que fa dies que ens fa el salt, que és la Montse Cervantes. No t'ho dic malament, Montse. Va, sempre amb substitut, que molt content també de rebre aquí el Sergi Blanco, però ens fa molta il·lusió avui tenir a la Montse, perquè a més volem parlar de mobilitat.
2: Volem parlar de serveis socials.
0: Som-hi. Endavant. Vinga, comencem per aquí al final. Per aquesta. Ara no fa pas gaire vam fer una entrevista a una de les tècniques de l'àrea de serveis socials entorn a aquesta regularització d'immigrants que en algunes àrees de serveis socials, en alguns ajuntaments, els ha agafat bastant per sorpresa. És que res, perquè ha recaigut sobre ells l'elaboració d'un dels papers que aquestes persones necessiten per tirar endavant la regularització, com és el document de vulnerabilitat, el que certifica una vulnerabilitat i que això també els ajuda a regularitzar la seva situació. Bé, quan vam parlar amb la tècnica de l'Ajuntament d'Argentona,

0: tots entenem el volum de tasques que té un ajuntament com el d'Argentona, que atén a una població d'uns 12.000 habitants. Ens deien que van fer servir elles la paraula allau per dir que en un sol dia havien rebut fins a 20 peticions per fer aquest document de vulnerabilitat, i que això obligava a alterar les agendes de les tècniques de serveis socials. Això va generar, i acabo, una crítica per part de la regidora no adscrita, Susana López, que ha estat al capdavant en altres ocasions de l'àrea de serveis socials, dient que no li semblava correcte que relacionés la paraula allau amb una regularització de persones migrants. Ara tenim aquí la regidora de serveis socials, que li sembla tot plegat.
1: Mira, en principi, si em deixeu, m'agradaria llegir un comunicat de part de les treballadores de serveis socials que també escolten la roda política. Vull dir que és molt important perquè diu que així els agrada estar informat de tot el que es diuen. I venen a dir això. Des dels serveis socials de l'Ajuntament d'Argentona volem aclarir que en cap cas hem parlat de regularització extraordinària com un procés negatiu. El que s'ha volgut reivindicar des del servei és la poca planificació i instruccions que hem rebut tots els serveis socials al respecte des de l'Estat. Fet que considerem que desvirtua moltíssim la nostra feina. Des de Serveis Socials d'Argentona hem fet les formacions al respecte conjuntament amb altres serveis socials de diferents municipis que comparteixen completament aquesta visió. Quan vam fer servir la paraula allau, va ser perquè estàvem, que no va ser ben bé allau, crec que va ser, sí, però va dir-ho d'una altra, bueno, vaig escoltar-ho i em va semblar que hi havia allau, però no sé si era en castellà o no sé.
0: Sí, allau.
1: Va ser perquè estaven sent testimonis de les peticions que s'estaven fent a altres municipis més grans i no coneixíem l'abast que tindria Argentona, però en cap moment en referència a les persones migrades ni qüestionant la necessitat de regularitzar la seva situació administrativa. Finalment, volem posar de manifest que el servei s'ha organitzat de la manera més ràpida i eficaç possible per atendre des d'aquell mateix dilluns a totes les persones que estan demanant aquest informe de la manera que millor en sabem, cas per cas i proper a la ciutadania.
0: Tenim dades ara mateix, Montse, de quanta gent ha demanat cita per fer aquest informe de vulnerabilitat aquí a Argentona?
1: S'han atès ja a 40 persones. Val? Però més enllà d'això, no és que hagi estat un tema que ens ha sobre... O sigui, saps quan diuen que ve el llop, no? Doncs un dia ve. Això s'havia parlat de que passaria. S'havien preparat formacions a les quals després havien anul·lat. Les formacions són molt importants perquè el professional pugui veure l'abast de la feina que li vindrà. I jo crec que en aquest cas, i a més... les conec i sé que es referien a que en aquest cas ho van veure per la tele, ho van veure a les notícies o ho van veure a les xarxes i no sabien ni quin informe seria el que elles haurien d'emetre. Mm-hmm. Llavors, per emetre un informe de vulnerabilitat han de conèixer la persona, perquè si no sí que passes a ser el que posa un segell i adiós. No, han de conèixer la persona, han de fer una valoració, hi ha un treball tècnic.
0: Vull recordar que en aquella preocupació que expressava la tècnica en aquell moment que li fèiem l'entrevista, també hi havia el fet que aquelles 20 persones que ja havien demanat en aquell primer moment ser ateses no formaven part del circuit de serveis socials i, per tant, això els feia entendre que se'ls escapava molta gent i que no sabien quina xifra finalment haurien d'atendre. És així?
1: És així, és totalment així. Elles s'han organitzat, que han habilitat 12 matins fora del seu horari d'atenció, perquè, clar, elles tenen els seus casos amb les seves gestions que han de seguir treballant, perquè hi ha persones que necessiten aquest acompanyament que se'ls fa. I aleshores, s'han habilitat 12 matins fora de l'horari d'atenció i cada setmana atenen a 6 persones, cada setmana a cada una d'elles. S'ha organitzat una hora amb aquestes persones, entre els quals doncs se'ls fa l'acompanyament per les necessitats que tenen i per conèixer-les, perquè clar, jo vaig pel carrer i miro una persona i jo no sé si és vulnerable. Vull dir, s'ha de fer un estudi i les tècniques fan molt bona feina. És una feina invisible, serveis socials sempre ho és invisible, però hi ha molta feina.
0: Ja per tancar aquesta qüestió i per deixar clar aquest crit d'alerta que feien elles, dient no som simplement gent que posa segells, i fent referència que estan veient com els professionals mèdics fan vagues, els metges, els mestres la setmana que ve arrenquen vagues, i deien és que acabarà arribant també la vaga dels treballadors de serveis socials.
1: Va planar, va estar planant, uh-huh. I en principi jo no sóc treballadora social, jo no n'estic al corrent, però sé que entre elles, no elles d'aquí a Argentona, sinó entre totes aquestes professionals, estan a punt de dir prou, perquè no pot ser que d'un dia per l'altre et generin més feina, no per la feina, sinó per el desconeixement de la feina que han de fer, uh-huh. I ho entendria, igual que entenc les altres vagues.
0: Anem a altres qüestions. Vinga, mobilitat. La regidora té constància de gent que s'hagi perdut per Argentona amb el cotxe?
1: No. La regidora té constància de queixes, i no de queixes, sinó de persones que diuen, escolta, si això fos així, voleu dir que no aniria millor? I nosaltres, des de la regidoria de mobilitat, tot s'està prenent nota. Al cap i a la fi, com vaig dir en el mateix ple, igualment, ara amb les obres de la Cruïlla Elevada, igualment havia de ser així. O sigui que era una prova fantàstica per veure el funcionament. I creiem que ara per ara s'aconsegueix alliberar la zona peatonal, mm-hmm. de cotxes, perquè potser faràs una volta, però el següent dia ja... Mm-hmm. No la faràs.
0: Estem parlant d'aquests canvis de mobilitat més recents que hi ha hagut, però és que, a més, atenció al que ha de venir la setmana vinent a motiu de les obres d'urbanització de la Cruïlla entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. De l'11 al 17 de maig es tallarà completament el trànsit rodat a la zona, inclòs el pas d'autobusos.
1: Sí, la parada haurà d'estar a la parada del Pi Gros, mm-hmm. però això quan hi ha hagut, quan hi ha festes o quan hi ha alguna cosa ja ha passat, és per un bé, perquè és per millorar el poble, per millorar aquella travessera a quatre bandes que és molt àmplia, i crec que hi sortirem guanyant.
0: Han informat veïns, comerciants, com s'ha fet aquesta comunicació?
1: A veure, ho desconec, perdoneu-me, però això és una cosa que porten des d'obres. Mm-hmm. Sí que és veritat que la tècnica de mobilitat està implicadíssima en el tema, però entenc que s'haurà fet una bustiada, com se sol fer quan es fan obres i quan s'ha de tallar aquella zona. Sí que recordo que vam fer una reunió amb veïns de la zona, l'alcaldessa i el regidor d'urbanisme.
0: La informació està a l'abast. En tot plegat, l'aparcament de la Ronda de Llevant, crec que no n'havíem parlat des que s'ha posat en funcionament. Aquí deu estar molt contenta.
1: Estic molt contenta. Jo crec que hem aconseguit una part, no hem acabat. Ja saps que nosaltres te posem la banya i sabem que hem trobat alguna zona més d'aparcament. La propera actuació que es farà serà al CAP, a l'aparcament del CAP, allà també...
0: Quan?
1: Habilitarem uns 18 aparcaments, entre 18 i 20, i clar, quan? A mi m'agradaria dir que ho farem en un mes. El que passa que ja sabem que, i més si hi haurà una obra començada, que no es pot dir una data, intentarem fer-ho abans de l'estiu. Però no està ja tot a punt, tècnicament... Ja s'ha fet l'estudi, valorat, tenim la valoració econòmica i ja estem a veure quan ho podem posar en marxa.
0: Seguim amb mobilitat, perquè hi ha moltes coses. Aquesta setmana podíem saber a través de 324, també a través de la pròpia Generalitat, que s'han insuflat una nova morterada de diners addicionals per reforçar les línies de transport interurbà que arriben fins a Barcelona.
1: Sí.
0: Una de les línies que en principi formen part d'aquesta d'aquest nou reforç és la nostra, l'acabada a Barcelona, Cabrera, Barcelona. Ja teniu
1: no.
0: informació sobre aquesta qüestió?
1: No. Nosaltres vam veure-ho, igual que vosaltres, a les notícies, al Parlament, mm-hmm. Perquè personalment ens ho vam fer saber des del meu grup, des de Junts, mm-hmm. la parlamentària, la Judit Toronjo, em va dir, escolta, que hi haurà millores a la vostra línia. Però jo he intentat contactar amb la directora general, amb la senyora Susi López, que tenim molt bona relació i a la qual li agraeixo sempre, i li agraeixo molt que hagi escoltat, perquè quan nosaltres vam anar, de les vegades que hi hem anat amb ella, ha sigut ja dues vegades, perquè hi hem anat amb els que hi havien anterior a ella, ella ho entenia, i entenia que, no, que teníem aquesta necessitat perquè no estava coberta. I ens va dir que, i ens ho va garantir, de que la que tingués una entrada de diners pensaria en la nostra línia, i així ha sigut, sembla ser, perquè quan nosaltres ni hem rebut cap comunicació de la gent dient-nos exactament quina és la millora, jo he intentat parlar amb ella aquests tres últims dies i tampoc he pogut, des dels serveis tècnics ho han provat i tampoc hem pogut, i estem a l'espera de veure exactament quin és l'abast d'aquesta millora.
0: L'anunci la feia la consellera Paneque a principis de setmana. El que sabem és que la línia d'Argentona Cabrera a Barcelona entra, però que també sabem és que aquest reforç pot venir entre d'aquí a 4-6 mesos.
1: Sí. Bueno, és allò d'anunciar una cosa que no saps si pot ser quan si hi ha pressupostos.
0: Tampoc sabem en què es concretarà, no?
1: Sí, per això suposo que a les nostres trucades, perquè igual que jo la tinc memoritzada en el mòbil amb el seu nom, ella em deu tenir amb el seu, i que li he agraït, eh? El primer que vaig fer és dir-li, li vaig enviar un WhatsApp per veure que no m'agafava el telèfon, que li agraïa molt, que estàvem molt contentes de saber que se'ns havia considerat, però que volíem saber quin era aquest abast. De moment no el sabem, però a la que rebem la informació com ha de ser, perquè clar, jo et puc dir, crec que són 4 més, però clar, fins que no ho tinguem en ferm, de l'altra vegada també ens van dir que es milloraven 10 i van ser 6. Per tant, ens esperarem a tenir-ho.
0: Li preguntem per una altra línia, perquè també hem sentit en diverses ocasions representants del govern municipal dient, home, la línia que ens uneix amb l'Hospital de Mataró, que fa molt temps que estem assumint íntegrament, també necessitaríem ajuda aquí. I aquesta no surt per enlloc.
1: Aquesta no surt per enlloc. Aquesta és el moment que diguem de plantar-nos i de dir que no podem, ja no és voler, perquè jo crec que tots volem tenir una línia directa amb l'hospital. El problema és que cada vegada rebem menys diners d'ingressos tant de l'Estat com de la Generalitat, però s'assumen les despeses, cada vegada són més. Estem pagant el 50% pràcticament de la línia Mataró-Argentona-Òrrius, Òrrius, Argentona, Mataró. Aquest autobús havia d'anar a l'estació fa, i amb molt bon criteri, el 2010, 9, ara no sé exactament, però en època de Tots per Argentona i Convergència, es va considerar, i amb molt bon criteri, pagar la diferència, que és a l'acord a la que es va arribar, pagar la meitat de la línia i poder escollir el trajecte. Llavors, en lloc d'anar a l'estació, que ja hi van altres dos autobusos, anar a l'hospital i donar un servei a tota la població, no només d'Argentona, sinó inclòs d'Òrrius o els que l'agafin aquí a Argentona, que venen de Dosrius, per anar a l'hospital. I així es va fer. I ho hem estat i continuem fent-lo, però també pensem que a la majoria de pobles, no a tots, però els autobusos que porten els ciutadans a l'hospital els paga la Generalitat. I llavors nosaltres anem primer a acabar amb el número 1 que tenim, amb la lluita número 1, i després anirem a treballar amb la del 2, que ja els hem començat a dir, eh?
0: Vinga, anem a altres qüestions, anem al ple del que ens troba, que és el del 27 d'abril. Vam veure aquest relleu en el jutjat de Pau, marxa el Jordi García, entra Pere Anglada, tenim de substituir la Cristina Mainou. Quin comentari ens en fa? Quina anàlisi ens en fa del jutjat de Pau?
1: A veure, jo estic molt contenta amb el senyor Jordi, perquè ha donat un servei durant molts anys. És un servei que, perquè tothom ho sàpiga, que segur que ja ho sap, que la gent no cobra. Vull dir que dedica les seves hores personals a fer una feina important, perquè en Jordi, fins fa poquet, tots els casaments els feia ell, pràcticament. Aleshores, els casaments, i també feia comunicació amb la ciutadania, que tenia necessitats de saber com havia de... Tinc un problema amb el veí, com ho puc resoldre, o sigui, feia de mediador. I llavors ho ha fet molt bé i li agraïm, jo li agraeixo, des del meu grup li agraïm a tots aquests anys que ha dedicat. Jo, afortunadament, he estat molts anys de costat i per tant sé que ha sigut molt bona feina, però estic molt contenta perquè el nou jutge de pau, el Pere Anglada, he tingut la sort de treballar amb ell i sé que té el llistó molt alt, però sé que ho podrà fer molt bé. I llavors també felicitar a la senyora Cristina Mainou, que serà la jutgessa suplent. Per tant, molt contenta perquè tenim un bon relleu.
0: Vinga, anem a altres qüestions. En el ple del mes d'abril també es va parlar del mercat setmanal. Tenim ara un pla sobre la taula que ens ajuda la Diputació de Barcelona a fer-lo, amb molts punts i moltes accions que inclou, que des d'Unitat deien ja hi serem, ja podrem abarcar-ho tot. No sé què en pensa. Podrem?
1: Bueno, jo penso que les necessitats es recullen en un pla i després a l'hora d'aplicar s'ha de fer, bueno, mica en mica. Hi ha vegades que les coses no surten com un voldria, però jo crec que sí, que si hi ha ganes i tothom ja està d'acord, perquè el va votar tothom, ja estem d'acord amb implementar-lo, jo crec que ens en podem sortir. A més, és un pla molt de temps i havíem d'estar d'acord tot.
0: La Montse Cervantes és usuària del mercat setmanal?
1: Jo hi baixo, és que normalment els divendres aprofito per fer moltes reunions, però gairebé tota la roba que porto, ara que no hi ha una de les botigues on jo sempre anava, me la compro al mercat.
0: I com milloraria el mercat setmanal? Com el faríem més atractiu? En el parer de la Mercè, de la Montse Cervantes com a usuària?
1: Clar, ara jo em vaig a posar com la Montse Cervantes, treballadora també d'un altre, amb uns horaris, no?, de fora del municipi. Clar, a mi m'agrada, quan no tinc no tinc feina un diumenge, doncs a mi m'agrada anar al mercat. Jo no sé si l'ideal d'un mercat és canviar-lo de dia, però sí que és veritat que el divendres fa goig baixar pel poble perquè et trobes a molta gent que a vegades entre setmana per qüestions que sigui no hi són, però també hem de pensar que hi ha molta gent que treballa fora i estic convençuda que no ha anat mai al mercat.
0: Vinga, anem a altres qüestions. En el ple del mes d'abril vam sentir moltes queixes veïnals. El PSC es va fer ressò d'una queixa dels veïns de les Ginesteres que diuen que fa, a més, un mig any que no tenen resposta de la seva queixa. Vam sentir un veí del Cros queixant-se de l'estat del barri, vam sentir una veïna de Can Serrallador queixant-se de la situació del barri. I l'altre dia el regidor de l'Argentona deia allò de és que hi ha hagut molts anys de deixadesa, de manca de manteniment, i ara no es pot fer tot. Comparteix aquesta anàlisi?
1: A veure, la comparteixo a mitges. Perquè jo he estat els altres anys, d'una manera o d'una altra, sí que és veritat que a vegades doncs, no, la implicació amb algunes coses no venia directament de mi, i haig de defensar que sempre s'ha fet doncs, el que s'ha pogut. Que sí que és veritat que potser s'havien d'haver dedicat més diners i més esforços, doncs fem-ho. Vull dir, no, hi ha desgastos naturals per als anys i si s'haguessin invertit potser una miqueta més de diners, doncs potser hauríem pogut fer una miqueta més de coses. Tot i així, clar, el manteniment de molt. Sí, Argentona, encara que tenim 25 quilòmetres quadrats de municipi, és molt. I, per exemple, en el barri del Cros, per posar un dels que m'ha dit que es van queixar, jo crec que si fan coses, que si fan moltes coses, aprofito per dir que, ja que parlo del Cros, que en breu hi haurà uns canvis per millorar la seguretat del vianant, uns canvis de circulació, i sempre pensant en la part del polígon, en que quedi ben senyalitzat el que és el polígon perquè els vehicles passants no passin cap a la part on viu la ciutadania, que és molt important i, a més, és veritat que és perillós. Doncs jo crec que sí, que tot és millorable i ja de manera general també doncs, això, posar-nos mans a l'obra ara que tots pensem el mateix i fer feina.
0: Quan hi ha una petició dels veïns, hauria d'anar més ràpid una resposta, no triga mig any?
1: És que jo desconec quina petició és aquesta, perquè sí que va dir que hi havia una petició. Sí, ja recordo. Era quan, cada quan passava el servei de neteja per la urbanització, per la si no recordo malament.
0: Perquè, de fet, el quadrant del servei de neteja probablement l'Ajuntament el té.
1: L'Ajuntament el té. Jo el desconec, però l'Ajuntament el té. No sé. No sé si aquesta instància no s'ha respost, si en allà ho deien, suposo que deu ser que no, però m'ho apunto i ho preguntaré perquè crec que és important. Nosaltres intentem a mobilitat, també en tenim una pila, perquè amb el tema de la zona vermella molta gent, doncs alguns es queixen, altres ens feliciten, donen les gràcies de poder aparcar quan baixen de Can Barrau a comprar o quan venen de Can Raimí a la forneria. Vull dir que també hem de mirar la part positiva, vull dir, hi ha rotació, més d'un 80% de rotació, per tant, anem molt bé, i hi ha moltes queixes i intentem tenir-les al dia, però clar, quan hi ha un tècnic que ha de fer moltes coses, doncs igual, perquè clar, aquest tipus de queixes van a la bústia dels tècnics, perquè són temes tècnics.
0: Vinga, anem avançant. El dilluns que ve hi ha un ple extraordinari. Tinc entès que una de les propostes que entra és referent a l'àrea de serveis socials. Què s'hi aportarà a aprovació?
1: Sí, és una cosa molt simple, però molt important, i ja anem una mica tard. Hi ha un canvi de sistema informàtic. Serveis socials es treballa amb un sistema informàtic, amb l'Estia, que és on hi ha la informació encriptada dels usuaris i de les usuàries, que està connectat amb el Consell Comarcal i amb la Generalitat, i ara hi ha un canvi. I aleshores, per poder fer aquest canvi i el traspàs de les dades, hem de formular a aprovació aquesta demanda, i per això ho passem per al ple, de manera urgent, perquè si no ens quedarem a final de juny sense poder comprovar les dades, o sigui, poder contrastar les dades dels usuaris.
0: Vinga, això serà aquest ple extraordinari que, a més, si preveu desestimar les al·legacions a la cessió d'ús de l'espai municipal que es destinarà a habitatge cooperatiu a Can Serrallador. Aquí molt convençuts i tots a la una, el govern?
1: Aquí anem convençuts perquè, a més, i com deia ara, que he arribat molt justa, veníem de veure un espai també d'unes vivendes cooperatives per gent gran. I creiem, només de veure lo feliços que estava la gent que vivien allà, perquè a més hem anat a casa de dues de totes les usuàries i tal, és que de veritat és que pensem que hem de caminar cap aquí perquè és on ens porta la vida.
0: Vinga, doncs això serà dilluns, recordem-ho, de cara a 6:45 del vespre, com sempre, un ple extraordinari que podreu seguir per la ràdio. I abans d'acabar, oi que no m'erro si dic que la Montse Cervantes ha estat regidora d'Esports?
1: He estat regidora d'Esports.
0: Doncs aquest cap de setmana tenim un partit molt important del Futbol Club Argentona.
1: La Montse Cervantes segueix el primer equip de l'Argentona a tots els desplaçaments que ha fet. Me'n vaig a l'autobús amb els jugadors i m'ho passo molt bé perquè jo sóc molt futbolera i aquest dissabte, com no pot ser d'una altra manera, també.
0: A Sant Jaume de Llierca.
1: A Sant Jaume de Llierca, que ja pinta pluja, però cap problema.
0: Hem entrevistat a l'Eduard Boet, que és un periodista mític de TV3, que està jubilat, però que farà la retransmissió en directe pel canal YouTube de l'Esportiu Maresme, i que deia que ha de ser un partit històric, aquest.
1: Ha de ser un partit històric, malgrat... Primer s'ha de jugar per guanyar, però malgrat això, jo penso que només el fet de tenir a tocar... Aixeco la mà perquè ja estic tocant. De tenir a tocar la possibilitat de pujar de manera directa és que és molt emocionant, perquè penseu que aquests joves, tots els jugadors d'aquesta categoria, cobren per jugar, els nostres joves, no? I és més que inclús amb el seu, o sigui, ells, de la seva butxaca paguen un dels autobusos que va. Per tant, és que, de veritat, com no podem donar suport a joves que s'hi deixen la pell per al poble i per l'Argentona, del qual jo em vaig ser jugadora i, clar, evidentment, per això ho visc tant.
0: Això vol dir també que l'Ajuntament, en cas que aquest equip pugi de categoria, també farà un esforç econòmic per ajudar-los, perquè, clar, les categories superiors també tenen un cost afegit pels clubs.
1: Les categories superiors tenen un cost i s'hauran a parlar, però, evidentment, nosaltres és una fita històrica. Primer mirem a veure a veure què passa aquest dissabte. Encara ens quedaria, si no, l'altre, tot i que és contra el Palamós i és una mica més complicat, però jo tinc confiança en aquest equip. Per i tant, després en parlarem.
0: Doncs vinga. Tindrà que serà molt emocionant aquest dissabte a la tarda a Sant Jaume de Llierca amb aquest autocar que, com deia la Montse Cervantes, doncs ha sigut els propis jugadors els que s'han rascat la, s'han gratat la butxaca perquè l'afició els pugui acompanyar, i a veure si es fa història. Montse Cervantes, moltes gràcies, t'esperem ben aviat aquí a la ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Els socis del govern demanen la destitució de Trapero per la infiltració de dos Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació després que dues Mosses d'Esquadra fossin enxampades dimecres infiltrades en una assemblea docent, Joan Bota.
4: Els Mossos admeten i defensen l'actuació, diuen que és necessària per obtenir informació i descartar amenaces. Els professors van sospitar de les infiltrades pel seu aspecte general, perquè ningú les coneixia i perquè no portaven la samarreta habitual de protesta dels docents els dimecres. Esquerra, Comuns i la CUP reclamen el cap del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa ha sortit en defensa de la professionalitat dels Mossos.
2: Parlament, Jordi Corbalán i Sara Cañete.
5: Sí, aquest afer obre un nou front polític del govern de Salvador Illa amb els seus socis d'investidura en plena negociació dels pressupostos. Esquerra i els Comuns i també la CUP li demanen el cap de Josep Lluís Trapero. Sentim el republicà Jordi Albert.
6: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
7: Els sindicats de l'ensenyament se sumen a aquesta petició de dimissions, exigeixen explicacions i coneixen l'abast de l'operació policial, però mantenen que la prioritat ara és reunir-se amb el govern abans de dimarts que ve, quan hi ha convocada la primera vaga a tot Catalunya, i apunten directament al president Salvador Illa. Li demanen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació.
2: Ens quedem al Parlament perquè el govern, la polèmica esclata quan és a punt de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra després que els republicans hagin replantejat les seves condicions i línies vermelles. Marta Corbalán.
8: El govern i Esquerra estan encarrilant un acord per poder presentar els pressupostos a finals de maig després de les eleccions andaluses. La construcció d'una línia ferroviària orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que han posat ara els republicans. Ho ha explicat el secretari general adjunt del partit, Oriol López, a l'hemicicle de 3cat Info.
9: El que demanem és que es faci, i això ho explicarem aviat. El que demanem és que totes aquestes ciutats metropolitanes tinguin un tren.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu al test d'antivirus de l'hostessa d'avió atesa ahir als Països Baixos després d'un contacte breu amb una de les víctimes del brot en un creuer.
4: El vaixell continua navegant cap a les Canàries amb tots els passatgers asimptomàtics.
2: Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
10: Bon dia, i aquí a les Canàries se l'espera, però molts dubtes de com acabarà sent aquest dispositiu de repatriació. El president canari, Fernando Clavijo, ja ha dit en diverses reunions que està mantenint durant tot el dia que els passatgers de l'Ondius, encara que siguin asimptomàtics, han de trepitjar terra canària el mínim possible i que cap d'ells hauria de baixar del vaixell de luxe si no té un avió esperant-lo a l'aeroport de Tenerife. Ara està reunit amb una delegació de l'ambaixada holandesa per fer-los-hi saber.
2: Desfeta del Partit Laborista del primer ministre britànic Keir Starmer a les eleccions locals d'ahir a Anglaterra.
4: L'extrema dreta es dispara als ajuntaments anglesos, a Escòcia i al País de Gales. Continuem pendents del recompte que pot portar majories independentistes a les dues nacions.
2: Londres, Quim Olivares.
11: Amb l'escrutini encara per acabar aquí a Anglaterra, els laboristes de Starmer han patit una severa derrota i ja haurien perdut més de 250 regidors respecte als comicis anteriors. En canvi, qui s'enfila és l'extrema dreta de Reform UK, a l'espera del recompte de vots a Gales i Escòcia, que ha començat a mig matí.
2: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem per què la Comissió Europea impulsa que es pugui pagar amb Bizum a botigues i restaurants a partir del dia 18 de maig. I ens fixarem també en un operatiu de la Guàrdia Civil a l'Atlàntic que ha acabat amb una confiscació de cocaïna que, amb 41 tones, estableix un nou rècord mundial. Madrid, Cristian Roldán.
12: Es tracta de dues operacions dutes a terme entre els mesos d'abril i maig. La més notòria és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna transportades a bord d'un únic vaixell. La droga estava custodiada per una vintena de presumptes narcotraficants fortament armats a qui els agents van reduir.
2: Com sempre, quan falten 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Montserrat Raya?
13: Hola, bon dia. Doncs a dos dies per al clàssic que pot proclamar el Barça campió de Lliga, a Madrid l'ambient és irrespirable. Valverde baixa segura, té un traumatisme cranioencefàlic. Es va barallar ahir amb Tchouaméni i va acabar a l'hospital. El club els ha obert els dos expedient. Avui sentirem alguns veterans blancs i blaugranes, Figo, Casillas, Puyol, valorant el moment de Madrid i també del Barça. I també sentirem seguirem Manolo González. Demà l'Espanyol té un duel dramàtic al camp del Sevilla a la recerca de la salvació. Tot plegat i més quan faltin 20 minuts per a les 3.
2: Ara un moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia, doncs tenim retencions en diversos trams de les rondes, tant en sentit Besòs com Llobregat. Destaquem també trànsit dens a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a l'AP7 a Barberà cap a Tarragona. I un últim apunt sobre Rodalies, a l'R8 no circulen trens entre Cerdanyola Universitat i Martorell pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies. Hi ha servei alternatiu per carretera.
2: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Dani Ramírez, bon dia.
15: Bon dia.
2: Què ens espera les pròximes hores? Hi ha una mica de tot, no?
15: Sí, però sobretot núvols. Núvols abundants a bona part de Catalunya, tant alguna clariana, i avui preveiem poca pluja. Al llarg de la tarda, fins al vespre, un ruixadet al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també cap a la Terra Alta. Ara bé, demà... Al matí només hi haurà una mica de clarianes al Pirineu, al nord del país, a la resta es va tapant ràpidament, al matí pot ploure ja cap al sud, delta de l'Ebre, no descartem alguna gota també cap a, o plogims cap a la costa i també cap a la selva i les Guilleries. A la tarda, pluja gairebé a tot arreu, seria abundant el litoral, prelitoral, Catalunya central i el Prepirineu. Cap allà a les 2 o les 3 s'anima la pluja, per tant seria la tarda i el vespre quan més pot ploure, 10, 20, fins a 30 litres per metre quadrat. Però diumenge se'n va aquesta pluja, per tant quedarà molta humitat, boira baixa a les valls de l'interior, i diumenge en principi més sol i ja no plouria. I a més de dia pujarà la temperatura diumenge, demà un dia més ensopit, baixarà el termòmetre.
2: Molt bé, doncs cap de setmana amb núvols, sobretot. Gràcies, Dani, bon dia.
15: Que vagi bé, fins ara.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. Els socis de Salvador Illa al Parlament de Catalunya reclamen el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que preparava les pròximes vagues. La CUP també demana la destitució de Trapero i Junts per Catalunya reclama explicacions immediates. Tot plegat a les portes de noves vagues educatives i amb els sindicats de mestres que tornen a carregar contra el govern. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
16: Bon dia.
2: A veure, Jordi, primer de tot, què han dit els partits de tot aquest embolic?
16: Doncs, com deies, els socis d'investidura i també la CUP han apujat el to contra el govern de Salvador Illa demanant el cessament de Josep Lluís Trapero. Diuen que plou sobre mullat i és que el polèmic pla de posar policies a les escoles s'hi suma ara aquesta denúncia sindical de la presència de Mossos de Paisà en una assemblea de professors. Sentim el republicà Jordi Albert, Andrés García Berrio dels Comuns i el copaire Xavier Pellicer.
6: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
17: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
18: S'ha de fer net i hem de saber si el Departament d'Interior estan utilitzant recursos públics per vulnerar drets fonamentals i per infiltrar dia sí, dia també, agents policials que falsegen la seva identitat.
16: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve mateix al Parlament per donar explicacions. Judit Toronjo, diputada de Junts.
19: Qui coneixia aquesta decisió dins del govern, si Parlon ni Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas?
2: Davant d'aquesta allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos d'Esquadra acaba d'emetre un comunicat, Jordi, defensant la infiltració. I el president de la Generalitat també ha tancat files amb els Mossos.
16: Sí, la Direcció General de la Policia, és a dir, el major Trapero, defensa per escrit que aquest tipus d'actuacions són obligatòries, són obligacions, diu, estipulades a la normativa dels Mossos i que entren dins les seves funcions. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc que el dret de reunió o la llibertat afiliar-se a un sindicat. Trapero i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, estan a disposició del Parlament per explicar el dispositiu, tal com assegurava el president Salvador Illa aquest matí, que ha sortit en defensa dels Mossos en una entrevista a la SER.
20: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y, por descontado, mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
16: Encara afegim un apunt més sobre aquesta polèmica. L'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, assegura a la xarxa X que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per al cos dels Mossos i afegeix que les actuacions policials han de respectar escrupolosament i protegir els drets fonamentals.
2: I mentrestant, els sindicats majoritaris a l'ensenyament, convocants de les vagues del pròxim mes, també demanen cessaments després de conèixer aquesta infiltració dels Mossos aquesta setmana. Demanen explicacions urgents i conèixer l'abast de l'operació mentre interpel·len directament el president Salvador Illa. Li diuen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació. Parlament, Sara Cañete.
7: Sí, els sindicats es mostren atònits davant d'aquesta situació, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de treballadors i la qualifiquen d'inacceptable. Demanen conèixer l'abast de l'operació i diuen que això ha de tenir conseqüències, però que no els pot desviar del focus principal, resoldre el conflicte que fa mesos que s'arrossega amb el govern. És per això que li demanen que mogui fitxa i apunten directament al president Salvador Illa perquè es posi al capdavant d'aquesta negociació. Andreu Mumbrú és el secretari d'Acció Sindical d'USTEC.
1: El govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central del país, que és el conflicte de l'educació pública, amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
7: Avui s'han reunit amb part dels grups parlamentaris als quals han demanat suport perquè intervinguin també i forcin el govern a negociar una sortida.
2: En la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Mentrestant, anem amb més coses, ara que passen 11 minuts de les dues. Enmig de la polèmica per aquesta infiltració, el govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals del mes de maig, després de les eleccions andaluses del dia 17. Aquest cop les negociacions estan ben encarades, segons les dues parts, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. La construcció de l'anomenat tren orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que ha posat Esquerra per avalar ara els pressupostos. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. El segon intent per aprovar els pressupostos està ben encaminat si res no es torcen i les últimes crisis del govern acaben enrarint les relacions. En una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu escoltar íntegre aquest vespre, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha apuntat que els pressupostos es podrien presentar durant la segona quinzena de maig perquè el Parlament els pugui aprovar abans de les vacances d'estiu.
9: Teníem ganes de que, si aquest govern volia fer uns pressupostos, els pogués aprovar abans d'acabar el mes de juliol. Som aquí i això vol dir que, com que són 40-50 dies de tramitació parlamentària, si es presenten uns pressupostos, doncs han de ser relativament aviat, finals de mes de maig.
21: Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el del corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona.
9: Nosaltres ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
21: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu en el test d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta que va embarcar en un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, provinent del creuer amb el brot. Això tomba, doncs, les especulacions sobre la velocitat de transmissió del virus. El balanç de l'OMS continua en 3 persones mortes i 5 contagis confirmats, Marc Teixidor.
22: L'OMS posa molt en valor que s'hagi descartat l'hostessa com a persona amb la malaltia perquè confirma que la transmissió de l'antivirus entre humans només és possible a través de fluids corporals. Christian Lindmeier, portaveu de l'OMS, aquest migdia ha reiterat que la capacitat de contagi és molt baixa.
23: Ho diré una vegada i una altra. Tots aquells que han estat compartint cabines no necessàriament han quedat contagiats tots dos. Així que estem en un risc absolutament baix. Això no és un Covid.
22: Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en dos punts. D'una banda, en els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena, i de l'altra, en el vol que van fer des d'aquesta illa a Johannesburg, a Sud-àfrica, on hi anaven 88 persones, entre les quals una dona que va morir poques hores després.
3: Mentrestant, ja s'ha acabat la reunió del president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb el cònsol honorari dels Països Baixos per acabar de tancar el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell. Última hora, enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs acaba de comparèixer el vicepresident del PP canari aquí a la seu del govern. Assegura que la trobada amb el cònsol holandès ha estat cordial i que coincideixen en moltes qüestions, una de les quals és cabdal per ells, que és la desinfecció del vaixell un cop a tots els passatgers s'hagin evacuat.
8: La desinfección del propio buque se realice una vez llegue a Países Bajos. Por eso hablábamos de la necesidad de que no haya un cambio de tripulación. Creemos que es sumamente importante esta situación.
5: Domínguez també comparteix amb l'ambaixada neerlandesa que cal molta coordinació entre els 23 països implicats dels passatgers de l'Ondius perquè els avions estiguin molt a punt per repatriar els passatgers tot just baixin del vaixell i sobretot abans de dimarts perquè hi haurà un canvi de temps i farà difícil el desembarcament.
8: Hagan una coordinación general con los distintos países que tienen pasajeros a bordo de su nacionalidad para que de esta manera aprovechemos la operatividad que se puede llevar a cabo y que se haga de manera inmediata. Principalmente porque nos han advertido que a partir del martes el tiempo va a cambiar y va a empeorar.
5: De moment ha confirmat que els Països Baixos, l'Estat espanyol, els Estats Units i el Regne Unit ja tenen a punt els avions per repatriar els seus passatgers.
3: I mentrestant, el govern espanyol acaba de confirmar que aquest vaixell no es desinfectarà a les Canàries i que salparà directament cap als Països Baixos quan s'hagin desembarcat tots els passatgers. La ministra de Sanitat i tècnics s'han reunit aquest migdia per videoconferència amb els 5 catalans i els 9 espanyols que viatgen al creuer. I tots 14 han acceptat fer la quarantena a Madrid. Ara mateix el govern espanyol està donant més detalls del pla d'evacuació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Quines novetats hi ha ara, Paula?
10: Doncs que el creuer fondejarà dins del port i un cop evacuats els espanyols aniran amb autobusos aïllats cap a l'aeroport, amb avió militar després cap a Madrid i després ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla on se'ls farà una PCR a l'arribada i una altra al cap de 7 dies. D'entrada estaran tots en una mateixa planta i si algú té símptomes, de moment no en tenen, se'ls separarà en una unitat individual d'aïllament del nivell. No s'ha decidit encara quants dies durarà el confinament, però tots els passatgers ho accepten, acaba de dir el número 2 del Ministeri, Javier Padilla.
24: En la qual hemos podido ver que se encuentran bien, estaban todos con sus mascarillas, con sus medidas de higiene respiratoria y todo de manera adecuada. Les hemos contado con bastante detalle cómo va a ser la situación de medidas de cuarentena que van a tener que llevar a cabo.
10: Explicava la reunió que han tingut aquest matí per videoconferència amb els passatgers. Continua aquesta roda de premsa per donar més detalls. La secretària de Protecció Civil ha confirmat, com vol el president de les Canàries, que el vaixell no es desinfectarà a les illes i que salparà cap als Països Baixos en part de la tripulació.
25: Con 30 tripulantes el barco puede seguir su curso, por lo tanto esta defensa que ha hecho España se está ya concretando, estamos muy cerca de que sea materializada y que el barco continúe hacia Países Bajos.
10: Però el Partit Popular no en té prou amb totes aquestes explicacions i continua atiant la por de la pandèmia. Avui reclama la dimissió de la ministra de Sanitat i també del director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Cuca Gamarra, portaveu del PP.
26: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando volvemos a ver al señor Simón, evidentemente esto no genera la tranquilidad que se debiera de estar trasladando en estos momentos.
10: El PP que critica que no hi hagi una agència de salut pública per casos com aquest, però que obvia que van ser ells que la van tombar al Congrés ara fa un any.
3: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
29: Catalunya migdia.
3: Les dues i gairebé 20 minuts. El primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa que no dimitirà tot i la desfeta del seu partit, els laboristes, a les eleccions locals del Regne Unit. Menys de dos anys després d'haver accedit al poder, el partit d'Starmer ha rebut un fort càstig a les urnes, on, en canvi, guanya suports l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. L'independentisme pot guanyar a Escòcia i a Gal·les, on el recompte encara està en marxa. Londres, Quim Olivares, bon dia.
0: Bon dia. Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota considerable en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. El recompte dels vots per triar uns 5.000 regidors encara no s'ha acabat, però el Partit Laborista hauria perdut suport en àrees del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes importants d'aquí a Londres. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que aquest matí ha dit que no pensa plegar.
4: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
0: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage. Aquest matí pronosticava que el millor encara havia d'arribar i es reivindicava com l'artífex del declivi dels laboristes i conservadors.
6: Els laboristes han estat eliminats per Reform en moltes de les seves zones més tradicionals i el que veureu més tard avui és que el Partit Conservador serà eliminat de tots els seus feus.
0: A banda de l'ascens de l'extrema dreta, una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gal·les. Allà ha començat el recompte a mig matí i els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès guanya també, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gal·les i Escòcia, cosa que no ha passat mai.
3: Mentrestant, Ucraïna ha atacat Rússia després que entrés en vigor aquesta mitjanit l'alto el foc decretat per Vladimir Putin. Això no fa més que augmentar l'alarma al Kremlin, que continua amenaçant Zelensky amb un bombardeig massiu contra Kiev si demà fa perillar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
11: Bon dia. Zelensky ha pagat Putin amb la mateixa moneda. Rússia va violar la seva treva i aquesta matinada els drons ucraïnesos han atacat una refineria de Yaroslavl i fàbriques a Rostov-del-Don, Leningrad o fins i tot a la capital de Txetxènia, a Grozny. Al Kremlin, però, el que més li preocupa és poder celebrar sense contratemps la desfilada militar de demà. Per això el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha tornat a amenaçar Ucraïna amb llançar míssils contra la seva capital si s'atreveixen a esgavallar-los la festa.
12: Han intentat i continuen intentant esgarrar la festa sagrada del Dia de la Victòria. Si això és el que estan intentant fer els nazis ressorgits a Occident a través d'Ucraïna, no tindrem pietat amb ells.
11: Les mesures de seguretat a Moscou són extremes i inèdites. Al centre, els soldats enfilats sobre furgonetes apunten al cel amb les metralladores per si detecten drons ucraïnesos. La desfilada a la plaça Roja no comptarà ni amb tancs ni amb míssils i, a més, ahir es va suspendre l'assaig general. També hi han vetat l'entrada de la premsa estrangera després d'haver-nos acreditat. Però passi el que passi demà, Ucraïna ja ha aconseguit posar la por al cos de Putin i que senti que pot estar en perill fins i tot el cor de Moscou el dia de la seva festa patriòtica més important.
3: I mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'alto el foc, que avui compleix un mes, es posa en perill per diferents incidents. El més destacat ha estat l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a l'estret d'Hormuz, tot i que el president nord-americà Donald Trump s'ha afanyat a minimitzar-lo. En el cas del Líban, les agressions israelianes fan inviable parlar de treva, Albert Manyà.
13: El govern nord-americà denuncia que tres destructors van ser atacats i com a resposta han bombardejat instal·lacions militars iranianes. No consten víctimes i tampoc danys materials a la Marina dels Estats Units. El govern iranià acusa Washington d'haver disparat prèviament contra un petrolier i un mercant. En tot cas, l'episodi evidencia que bona part del conflicte se centra en aquest pas marítim. En aquest sentit, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, acaba de dir que espera una resposta de l'Iran avui mateix a la seva última proposta d'acord. El president Donald Trump ha tret ferro a l'episodi.
14: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
13: Les defenses dels Emirats Àrabs Units s'han activat contra drons i míssils llançats des de l'Iran aquest matí, segons ha informat el Ministeri de Defensa.
3: I en el cas del Líban, què és el que ha passat?
13: Doncs un sanitari que circulava per una carretera del sud del país ha mort en un altre atac israelià, segons ha informat la defensa civil. I ahir, el govern va comptar 12 morts més a la mateixa zona per agressions israelianes. La setmana que ve està previst que Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington.
3: I la Unió Europea avisa a les aerolínies que no poden cobrar recàrrecs addicionals en el preu dels bitllets d'avió un cop ja estiguin comprats, al·legant que els preus del combustible han pujat des d'aleshores. En canvi, els paquets de viatges sí que poden encarir-se de forma retroactiva, però només sota circumstàncies específiques, perquè així ho preveu la llei europea. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que els drets dels passatgers es mantenen intactes, malgrat l'alça dels preus dels combustibles. Avui, per donar claredat a usuaris i aerolínies, l'executiu comunitari posa per escrit en una guia el que ja fa dies que repeteix, que els passatgers hauran de ser indemnitzats si se'ls cancela un vol per l'encariment dels carburants. Ho ha explicat la portaveu de la comissió, Anna Kaisa-Itkonen.
7: Les aerolínies només queden exemptes de pagar compensacions si poden demostrar que la cancel·lació ha estat provocada per circumstàncies extraordinàries, com ara la falta de combustible.
1: I ara mateix Brussel·les insisteix que no falta combustible per als avions, en part perquè les aerolínies preveuen comprar-ne més als Estats Units. És un model de carburant diferent del que s'utilitza a Europa, però l'executiu comunitari descarta que hi hagi problemes.
7: Els avions europeus ja utilitzen el querosè produït als Estats Units quan han d'omplir allà el dipòsit per tornar cap a Europa. Així que no hi ha cap problema de seguretat amb això.
1: En un informe tècnic, l'Agència Europea de Seguretat Aèria també ha dit avui que l'ús del querosè nord-americà és segur, tot i que abans d'introduir-lo al mercat europeu demana als operadors que s'assegurin de conèixer bé les propietats diferents d'aquest carburant.
3: D'aquí a 4 minuts seran 2 quarts. Anem a la publicitat i en tornar rècord en la quantitat de droga decomissada per la Guàrdia Civil. Ara ho expliquem.
27: Catalunya migdia.
9: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Eficiència energètica. Obramat.
17: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar.

0: bombera.cat.
1: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
2: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
3: Ho sap ella?
2: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
4: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
6: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
5: I finançament fins a 12 mesos.
6: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
7: Catalunya migdia.
8: D'aquí una mica més d'un minut seran 2:45. La policia espanyola ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. El Ministeri de l'Interior destaca que ha suposat la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai a la història de la lluita contra el narcotràfic. Madrid, Cristian Roldán.
9: Es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia, que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
10: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
9: Durant el mes d'abril, la Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic, on s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, que opera a diferents països europeus.
10: No és un problema d'Espanya, no és un problema de Portugal o d'Itàlia, es un problema global y es un problema de la Unión Europea. Vemos ahora la problemática también en puertos como Rotterdam, tenemos como Amberes, es decir, Bélgica, Holanda.
9: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mig de xix.
8: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Avui és l'últim dia de gratuïtat de Rodalies. Demà, doncs, ja s'haurà de pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%. Els usuaris, però, què hi diuen, Joan Garcia?
11: Doncs d'entrada ningú discuteix que un servei públic s'ha de pagar, però sí que hi ha discrepància sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla. I això és per tal com està el servei.
12: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
13: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
14: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
8: Doncs aquestes són les opinions dels usuaris. A veure, a partir de demà, insistim, s'acaba la gratuïtat. Qüestions pràctiques. Si tenim un abonament gratuït de 10 viatges que no hem esgotat, què passa si encara ens queden aquests viatges pendents?
11: Es perden. No es podran esgotar. Avui és l'últim dia, de fet, que les màquines validadores admetran aquest títol.
8: I si quan va entrar el període de gratuïtat, quan va començar, teníem un abonament de Rodalies a mig utilitzar que vam guardar?
11: Aquests sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament. Un abonament, estem dient, només de Rodalies pels dies pendents.
8: I si teníem un títol integrat, com ara la T usual o la T jove?
11: Aquests no es recuperen perquè són títols de transport que permeten combinar Rodalies amb altres modes de transport.
8: I recordem, finalment, quins títols tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies.
11: Els principals, a banda del bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies a 20 euros, 10 euros pels joves, són els nascuts entre el 2000 i el 2011, i el bonotren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims en una zona.
8: Bé, doncs a partir de demà torna a pagar Rodalies i mentrestant es podrà també fer servir Bizum per poder pagar a comerços físics i a restaurants a partir del dia 18 de maig. La Comissió Europea ho impulsa perquè els 27 guanyin sobirania financera respecte als Estats Units, que controlen les transaccions amb targetes a través de Visa i Mastercard. Roger Santaló.
15: El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a la targeta tradicional, com creu la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
16: Per la gent més gran,

0: nut, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim.
1: Si això passa, s'evitaria que la majoria de dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari, segons el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler.
2: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Però no tots els comerços permetran pagar amb Bizum des del principi, perquè dubten que el sistema sigui tan ràpid com amb la targeta a l'hora de pagar. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
3: No deixa de ser un moment en el qual el client està perdent perquè no està disfrutant el moment de pagament i, a més a més, això pot provocar cues a les caixes.
1: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell són les tres entitats que ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig i el desplegament es podria completar a finals d'any.
4: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
7: Per Barcelona.
6: És la cursa al Corte Inglés.
7: Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
6: El 100% del que es recollí anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
7: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Passen 5 minuts de 2 quarts i comencem anant de festa major.
2: Una guitarra que crida auxili quan plora el món.
1: Perquè a Lleida ho tenen tot a punt per començar la festa major de maig. El cartell, aquest que sentim, els valencians auxili, però també Mamaduixa, 31 Fam o Selva Nua. Aquest vespre arrenca amb un plat fort, un espectacle visual amb 300 drons i també amb polèmica al voltant del pregoner. Lleida Estela Bussoms, la figura del piragüista Saúl Cravioto, no ha generat consens.
3: Doncs no, de fet una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Pifarrer, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta del regidor de festes, Xavier Blanco.
4: Sí, la Paeria vol posar el pregó una persona representativa de tots, creiem que no és una elecció encertada.
5: Lamentar que a vegades es barregin certs temes i és un pregoner al final digne dels valors de ciutat i de l'esport.
3: Més enllà d'això, aquest vespre els 300 drons s'enlairaran des del turó de la Seu Vella i dibuixaran al cel alguns dels referents i símbols de la ciutat. I una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones. Es repartiran 800 dispositius NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar la ubicació en temps real de la persona que el porta.
1: I ara anem a Venècia. Allà la política s'ha imposat a l'art a la Bienal de Venècia. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no obren avui portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel al certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: És el cas de països com Bèlgica, Egipte, Japó, Eslovènia o Àustria, que és el que aquests dies acumulava més cues. També el pavelló català s'ha sumat a la protesta. El pavelló dels Països Baixos ha estat dels primers a tancar les portes, com explicava Catalunya Ràdio, una de les seves organitzadores.
7: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Are Not Genocide Italians, a la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
6: Després d'intenses converses amb Madrid, els responsables del pavelló espanyol han decidit suspendre l'acte d'inauguració d'aquest migdia i en una estira i arronsa amb l'equip artístic han mantingut les portes obertes del pavelló. La proposta artística, comissariada per Carles Guerra, és del creador Oriol Vilanova, que ha revestit les parets del recinte amb més de 50.000 postals de la seva col·lecció. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: En el col·leccionisme, un sinònim podria ser l'obsessió, no? Hi ha un interès cap a la cultura material. Quina capacitat tenen de parlar aquests objectes viscuts?
6: Aquesta tarda, activistes, gent del sector i treballadors de la Bienal es manifesten contra la presència d'Israel al certamen i en suport al poble palestí. La política, avui a Venècia, guanya el pols a l'art.
1: I ara, teatre.
9: He's in the jailhouse now. In the jailhouse now.
1: Ferran Utzet estrena El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, que es podrà veure al Teatre Lliure fins al dia 7 de juny. El muntatge explora la buidor, el silenci i la dificultat de comunicar-se a través de la història d'una família. Marta Vives.
10: Tot i que Fosse és el dramaturg europeu viu més representat del món, les seves obres són poc presents a la cartellera catalana. Ara, Utzet vol fer-li justícia amb El fill, amb traducció al català de Laura Sagarra, que s'estrena avui i que el director ha definit com tot un repte.
11: Ostres, és com assistir a... és com veure una final de Champions, però que estiguis passant al menjador a casa teva. És aquest nivell d'intensitat.
10: Interpretada per Guillem Balart, Mercè Pons, Sebastià Mogordoi i Jordi Figueres, l'obra explica l'impacte que provoca en una parella gran el retorn a casa del seu únic fill després d'una llarga absència. Una faula moral sobre les conseqüències tràgiques que pot tenir per una família la incomunicació.
11: Evoca la dificultat per expressar la tendresa i l'amor. Entenem que els pares i el fill s'estimen, però que no saben dir-s'ho. I l'obra ens ensenya fins a quin extrem terrible pot arribar la incomunicació entre pares i fills i, per extensió, entre persones.
10: El fill tanca la programació d'aquesta temporada a l'Espai Lliure.
1: I potser aquest cap de setmana voleu anar al cinema.
12: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Yo me moriré de amor. Marc Garriga.
12: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar, deliciosa i molt enginyosa. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe, el porquet valent, i que han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor. Carl Urban, conegut per la sèrie The Boys, és el nou fitxatge de la saga Mortal Kombat. S'estrena la seqüela del film del 2021, que veu del cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic, però que el combina amb la paròdia del gènere. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes. També s'estrena la triomfadora del Festival de Màlaga, Yo no moriré de amor, on brilla l'actriu debutant catalana Júlia Mascort. El film es basa en l'experiència de la mateixa directora, Marta Matute, i explica com l'Alzheimer va irrompre a la seva família quan ella tenia 18 anys. Completen les novetats Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, un fracàs, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato i el thriller de terror espanyol Bajo tus pies, amb Maribel Verdú.
1: Doncs amb les estrenes de cinema hem arribat a 20 minuts de les 3, moment pels esports. Aquest diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid que pot decidir matemàticament la Lliga de Primera. Ara parlem del Barça, però en només dos dies d'aquest partit la tensió al vestidor del Madrid és insuportable. A les últimes hores ha esclatat la bomba a la plantilla del Madrid en forma d'una baralla entre dos dels seus pesos pesants, Marcos García.
13: El Madrid ha obert expedient a Fede Valverde i Orelén Tchouaméni. Ahir van arribar a les mans al vestidor del Madrid. El club treballa per recollir informació. Diu que n'anunciarà les conseqüències quan les tingui. Avui hi ha hagut entrenament a porta tancada sense Valverde, que segueix a casa, ara ho expliquem, però amb Tchouaméni i amb una tensió, ens diuen, tremenda a l'ambient. Ahir ja explicàvem amb la Laia una picabaralla a l'entrenament de dimecres entre els mateixos, Valverde i Tchouaméni. Aleshores, dimecres va ser, ens deien, una batussa de cert voltatge, no molt passada de voltes, però que no va acabar ben resolta.
1: I ahir, sense acabar ben resolta abans d'ahir, ahir què va passar?
13: Doncs aquí ho tens, que ahir al vestidor van arribar cops de puny. No empentes. Cops de puny entre Tchouaméni i Valverde. Gent propera al vestidor blanc ens diu que no havíem vist mai una cosa tan potent. Tchouaméni comença el dia pretenent arreglar-ho, amb una salutació a Valverde, que Valverde li nega. Valverde no accepta aquestes disculpes i fonts properes al vestidor del Madrid consideren que Valverde, a l'entrenament d'ahir, anava a buscar en Tchouaméni durant tot l'entrenament, amb entrades, amb picadetes, això a la gespa. Després de l'entrenament al vestidor, arriben a les mans. Valverde cau, es colpeja amb una taula i es fa una bretxa al cap i acaba a l'hospital. Hores després, comunicat del Madrid sobre l'expedient obert, comunicat mèdic també del Madrid sobre Valverde, que parla de traumatisme cranioencefàlic i marca 10 a 14 dies de baixa, i comunicat de Valverde que directament menteix perquè no diu la veritat, perquè diu que en cap moment va arribar a pagar el seu company. Al vestidor del Madrid expliquen que la relació de Valverde i Tchouaméni està trencada des que el francès es va alinear amb Xavi Alonso i Fede, en canvi, celebrava que arribés Arbeló a la banqueta. Aquest no és un tema menor, et semblarà de P3, però no és un tema menor. Ens diuen que és un dels motius de les fractures entre els jugadors al vestidor blanc. Directament ens expliquen que hi ha bàndols de jugadors que no se suporten.
1: Vaja, ja no m'atreviria a dir que qualsevol tema d'un vestidor és de P3, però aquest realment és com per sucar i pa. Sí. A la segona hora del Catalunya Mitjà hi tornarem, per cert, amb un periodista que habitualment segueix els entrenaments del Madrid per tal d'explicar-nos com és l'última hora. Però tot això, diumenge hi ha partit. Mbappé, en teoria estava lesionat, mig de vacances, arriba per jugar alguns minuts al Clàssic o no?
13: Si tu preguntes al Madrid, et diuen que Mbappé no té res i que no ha tingut res des del primer moment.
1: Vaja,
13: per tant,
1: tenia vacances.
13: Són les seves sensacions. Què t'he de dir jo? Que tot indica que entra a la llista però que apunta a banqueta. No té cap lesió, tot va doncs en funció de les seves sensacions i molèsties. Demà, estigues pendent, no te la perdis, roda de premsa d'Arbeloa a 11:15, entrenament a les 11 amb els 15 primers minuts oberts als mitjans.
1: Vaja, la roda de premsa demà d'Arbeloa també serà com per seguir-la, però tot això diumenge hi ha partit. Òbviament, de tot això que ha passat al vestidor del Madrid i d'aquest enfrontament, d'aquest clàssic, n'han parlat avui diversos exjugadors que de clàssics n'han jugat uns quants. Ruth Vilà.
14: Un d'ells, Luis Figo, que n'ha jugat a més amb les dues samarretes. En un acte publicitari a Barcelona d'una marca de piles, Figo ha fet broma primer dient que Valverde i Tchouaméni tenien les piles massa carregades, però ja seriosament ha assegurat que dos companys de vestidor no poden protagonitzar una batussa com la seva.
15: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
14: Figo no sap si el seu amic Mourinho serà el pròxim entrenador del Madrid, però sí que té clar que la mà dura no és garantia d'èxit per gestionar un vestidor com el del Madrid. De fet, ha recordat que amb qui més títols ha aconseguit l'equip blanc és amb entrenadors com Zidane, Ancelotti o Del Bosque, d'un tarannà més aviat tranquil. L'exporter del Madrid, Iker Casillas, ha apuntat un altre nom per a la banqueta madridista.
16: A mi me gustaría que sigues Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
14: Casillas espera que el Madrid guanyi el Clàssic i endarrereixi al màxim el títol de Lliga del Barça. Figo no té cap dubte que la Lliga ja és blaugrana. I Puyol, que ha compartit amb Casillas un acte de promoció del partit de diumenge, reconeix que poder guanyar la Lliga superant el Madrid a casa aporta un extra de motivació.
17: Seguro que es el objetivo de ellos como del Barcelona, pues es un plus, ¿no? Poder ganar contra el máximo rival en casa, con toda tu afición. Y yo creo que estará el equipo con muchísimas ganas. I vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo confianza.
1: Bé, i a tot això, el Barça, què? Doncs en un ambient radicalment diferent al que hi ha al vestidor del Madrid, el vestidor blaugrana s'ho mira tot amb certa tranquil·litat. Hansi Flick prepara el clàssic de diumenge amb més dubtes que mai, això sí, l'11 titular, Ramon Salmurri.
12: Sí, la tranquil·litat espiritual amb la que el Barça afronta aquest clàssic va acompanyada de certs interrogants a l'11 de Hansi Flick, el lateral dret, la parella de centrals, el mig centre o els extrems o fins i tot el davanter centre. Perquè Rafinha ja va anar convocat contra Osasuna, però no va tenir minuts. També Marc Bernal i, per tant, són alternatives que té un Hansi Flick que, això sí, no pot comptar amb Lamine Yamal. On no hi ha dubtes, això sí, és a l'ambició del vestidor del Barça. D'entrada, perquè volen arribar als 100 punts a la Lliga, queda clar, escoltant els protagonistes els darrers dies. Però, a més, i és evident, perquè juguen la Lliga en una final a casa contra el Real Madrid, contra aquest Real Madrid, que arriba especialment tocat, i per això, diguem-ne, que l'ambició del vestidor encara creix una mica més. I si no, escolta Ferran Torres als mitjans del club.
18: Bueno, yo creo que si ya venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a eixir des del primer minut a guanyar el partit.
12: El Barça ho té tot preparat, la festa postpartit, amb l'entrega de copa per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozano. També hi haurà discursos a peu de gespa i també fins i tot la rua, que seria el dilluns a la tarda, amb sortida i arribada a l'esplanada del Camp Nou. I a tot això, a punt ja la signatura del nou contracte de Hansi Flick. Ja hi ha acord entre el club i l'entrenador, renovarà fins al 2028 amb l'ampliació d'un any més si les dues parts hi estan d'acord. Una signatura que es farà, això sí.
1: Doncs aquesta és l'actualitat al voltant del Futbol Club Barcelona i d'aquest clàssic que es juga diumenge a les 9. Partit important, però n'hi ha d'altres partits molt importants aquest cap de setmana. Algun vital, com per exemple el que l'Espanyol juga demà al camp del Sevilla. 3 punts de marge sobre el descens i després de 17 partits consecutius sense guanyar, els blanquiblaus tenen un duel dramàtic per la permanència. Sergi Andreu, què ha dit el tècnic blanquiblau Manolo González en la prèvia?
19: Doncs mira, diu Manolo que vol un equip amb personalitat, valent en pilota i molt intens durant els 90 minuts. Si això hi afegim una millora de l'encert de cara a porteria, ja tindríem la recepta que costarà l'equip a la victòria. Manolo González ha volgut transmetre confiança i convicció que l'equip se'n sortirà.
20: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
19: Manolo també ha volgut recordar que l'atenció i la pressió demà la tindran tots dos equips i que l'Espanyol haurà de saber jugar amb aquest factor per beneficiar-se'n. L'Espanyol, que marxarà a les 3 cap a Sevilla, el partit demà 4:45, amb l'única baixa de l'extrem Engongue.
1: Doncs aquesta és la situació del partit, que demà l'Espanyol juga a Sevilla. Aquesta 35a jornada de primera divisió comença avui amb el partit Llevant-Osasuna a partir de les 9 del vespre i acabarà dilluns amb el partit del Girona. Serà al camp del Rayo, mentre el club prepara una sèrie de campanyes per engrescar els aficionats en aquesta recta final de la competició, que també pels gironins té l'objectiu d'assegurar la permanència primera, Eudald Serra.
0: En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes pels dos partits que els gironins hauran de jugar la setmana que ve, dijous a Montilivi davant la Reial Societat i diumenge de la setmana vinent al camp de l'Atlètic de Madrid. De cara al partit de la Reial, els socis tindran un descompte del 40% en la compra d'una tercera entrada, mentre que pel desplaçament al Metropolitano es posaran a la venda entrades a 30 euros, així com el desplaçament en autobús gratuït per als primers 225 socis que adquireixin una entrada. D'altra banda, la plantilla gironina va estar ahir molt pendent del partit que el Rayo Vallecano, a proper rival dilluns que ve, va jugar ahir a Estrasburg i que li ha donat la classificació per la final de la Conference League.
1: I per això, dilluns, al partit a Montilivi, el Rayo arribarà potser amb una mica de ressaca. I és que el Rayo va fer història i es va classificar ahir a la nit per primera vegada per una final europea, després de guanyar per 2-0 l'Estrasburg, Jan Ortuzar.
21: L'equip de Vallecas es va imposar ahir a l'Estrasburg per 0-1 a la semifinal jugada al camp francès amb un gol de la brasilera Alemão i ja és a la final de la Conference League. El Rayo va dominar el partit fins al punt que el porter rival, Mike Penders, va ser el millor jugador del partit. Tot i això, el porter del conjunt vallecà, Augusto Batalla, va esdevenir l'heroi per als madrilenys a l'aturar un penal al minut 90. L'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, es mostra exultant i és ambiciós de cara a aconseguir el títol.
22: La hemos conseguido de manera merecida y la final es exactamente lo mismo. Creo que suceda lo que suceda, esto va a ser inolvidable y cuando se acerquen las fechas seguramente cambie mi discurso y diga que ya no me sirve solo llegar a la final y queremos ganar.
21: El seu rival a la final de la Conference League és el Crystal Palace i es jugarà a Leipzig el 27 de maig. Els anglesos van passar a la final després de superar el Shakhtar Donetsk, entrenat per l'exblaugrana Arda Turan per un global de 5-2. A l'Europa League, la final la disputaran l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany.
1: Falten una mica més de 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat i després altres coses. Per exemple...
23: Que al final el qui faci menys errors doncs, és qui s'emportarà el títol. Sé que també doncs, entren en joc els nervis...
1: El Vilassana d'hoquei patins busca la seva primera Champions.
24: Catalunya migdia.
25: Vols estudiar una enginyeria?
26: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
25: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
26: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
27: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
28: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
30: Sou molt bona gent!
31: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
32: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya.
2: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, tu prima.
4: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
5: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
6: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
1: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. La ciutat portuguesa de Coimbra acull el bo i millor de l'hoquei patins continental. Es disputa la Champions i a la competició femenina avui el focus el té el Vila-sana. Les lleidatanes, Marta García, busquen la seva primera Lliga de Campiones.
14: En una semi que les enfrontarà un rival més que conegut, el Fraga, l'equip de la Franja, amb qui estos últims anys han disputat diversos títols i que entrena el també lleidatà Jordi Capdevila. Però en el Vila-sana la il·lusió és màxima per aconseguir un títol que el club encara no ha guanyat mai. Maria Porta, que se retira a finals de temporada, és la capitana de l'equip.
23: Serà molt, molt intensa. Al final, els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. I sempre s'han acabat definint per petits detalls. Jo crec que els dos equips són molt forts, tant atacant com defensant.
14: Esta semifinal entre el Vila-sana i el Fraga és a 11:15 de la nit i la podreu seguir en directe per Esport 3. Abans s'hauran enfrontat en la primera el Gijón i el Benfica. I qui s'ha classificat també per a semifinals, però de la competició masculina, que es disputa en format de Final 8, és el Barça. Ahir, victòria treballada davant l'Sporting per 2-0 amb doblet de Marc Grau, que ja parla del rival en semis, un altre equip portuguès, el Benfica.
9: Molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant a atac com a defensa, i res, ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Bueno, vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i a tots podrem guanyar.
14: L'altra semifinal masculina també demà i també a Coimbra enfrontarà el Porto amb el Barcelos.
1: I l'Uni Girona juga l'accés a la final pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet diumenge a Fontejau contra el València i amb només un punt en contra. El tècnic Roberto Íñiguez va denunciar a Xevi Soler insults greus de part de l'afició del València ahir.
10: I va dir que s'havien d'expulsar de tots els terrenys de joc, un tècnic però que estava satisfet per aquesta derrota per la mínima, tot i els problemes físics, que farà que guanyant de 2 l'equip sigui a la final. Aquest ambient és el que espera la capitana Ainhoa López a la tornada a Fontejau.
11: Venen a Fontejau i pràcticament és com començar de nou el partit, així que amb moltes ganes perquè al final sabem que allà som més fortes, igual que elles aquí, no? El factor pista crec que és molt important per tots els equips i això érem conscients.
10: Recordem que la tornada serà diumenge a Fontejau a les 7.
1: I al circuit de Le Mans han començat els entrenaments del 5è Gran Premi de MotoGP d'aquesta temporada i sembla que plourà força durant tot el cap de setmana, Dami Aguilar.
13: Sí, ha servit als pilots per familiaritzar-se amb una pista que dissabte i diumenge segurament trobaran molla per la pluja i també per diverses novetats tècniques aplicades. No hi ha hagut cap urgència per ocupar les primeres posicions. També hi ha hagut gent que ha posat el pneumàtic tou, entre altres coses, perquè sap que l'haurà de gastar perquè els pròxims seran de pluja. El més ràpid aquest matí ha estat Luca Marini amb Honda. Els catalans, a partir de la 6a posició, d'Àlex Rins, la 7a d'Àlex Márquez, la 9a de Marc Márquez i el líder Marco Bezzecchi ben relaxat, que ha estat 14è. Ara, a les 3, la sessió dels divendres, que compte i que els pilots esperen que es pugui també disputar en sec. De moment, 21 graus de temperatura ambiental i lluint el sol.
1: D'aquí un parell de minuts seran les 3 de la tarda. Avui, partit clau pel Barça de futbol sala. Els blaugrana reben el Pozo Murcia en un duel directe pel lideratge de la fase regular de la Lliga, Maria Chesena.
24: Sí, el Palau Blaugrana acull avui aquest partit entre el Barça i el Pozo Murcia, que arriben empatats a punts i compartint liderat. El duel, doncs, és gairebé com un play-off anticipat. A només 2 jornades del final de la fase regular, una victòria blaugrana costaria al Barça acabar primer i, per tant, tindria el factor camp a favor dels play-off i la classificació per a la pròxima Supercopa. El porter de l'equip, Didac Plana, parlava així de la importància del partit.
32: Donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa, que
0: per nosaltres és importantíssim. Hem de tenir molt clar quina és la nostra situació ara mateix. Aquest any no l'hem jugat i nosaltres l'hem de jugar. I, per tant, doncs, el partit té la importància que té i conscients de que serà difícil.
24: El Barça arriba al partit després de l'empat contra el Peñíscola de l'última jornada, mentre que el Pozo ho fa en un dels bons moments de la temporada. El conjunt blaugrana, però, té el precedent del darrer duel contra els de Múrcia, que va guanyar per un contundent 7-1. El partit d'avui és a 8:45 del vespre i es podrà seguir per Esport 3.
1: Ara s'estan disputant els quarts de final de la Copa de la Reina d'Handbol a Sant Sebastià, Jan, amb un sol equip català que acaba de quedar eliminat.
3: El BM Granollers que ha votat amb el Gran Canària amb derrota per 29-26. Mal partit de les vallesanes. Encara que Martina Capdevila és la millor jugadora del Granollers amb 11 gols.
1: I amb què acabem, Montserrat Raya?
8: Sí, bones notícies per al Lleida de futbol, que ha tancat un acord amb un inversor per garantir la continuïtat i l'estabilitat futur del club. És un pas que, segons el club del Segrià, pot donar compliment al pla de viabilitat en aquest marc del concurs, el procediment concursal en què es troba immers el club. En els pròxims dies el Lleida ampliarà aquesta informació. Fa uns dies es va consumar el descens de categoria del Lleida, que aquest any ha competit a la tercera ref.
1: Doncs amb aquestes bones notícies pels seguidors del futbol a Lleida, arribem a les 3 de la tarda, al final de la primera hora d'aquest Catalunya Migdia.
12: Viu la ràdio.
1: En punt, les 3.
12: Viu la ràdio.
15: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga d'Èlit. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona, denuncia retards de mesos en les respostes de l'Ajuntament d'Ona als veïns. L'escoltarem a l'informatiu. En plana cultural, el Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per tots els públics de Catalunya. I el darrer titular és pel temps. Aquesta tarda al Maresme el temps serà tranquil, amb núvols alts i mitjans i temperatures de 20 a 22 graus. Dissabte arribarà una pertorbació que deixarà el cel tapat i pluges a la tarda, amb un descens de les temperatures màximes. Diumenge torna el sol, l'ambient serà més suau, amb màximes que pujaran fins als 23 i 25 graus. Comencem.

0: Aquest dissabte, el Futbol Club Argentona, un dels clubs centenaris del Maresme, pot fer història. Guanyar el títol del seu grup de primera catalana i aconseguir l'ascens a la Lliga Elite, la categoria més alta en la que mai no ha jugat. Aquest dissabte, una victòria davant del Sant Jaume, el filial de la Unió Esportiva Olot, equip que, per cert, ha perdut la categoria, el faria campió de Lliga a falta d'una jornada. L'Esportiu Maresme serà aquest cap de setmana al camp municipal de Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa, per transmetre pel seu canal de YouTube tot el que es pugui viure en aquesta jornada que pot ser històrica pel futbol argentoní i maresmenc. Dissabte, a partir de 4:45, un partit que pot valer un títol i un ascens. Sant Jaume, Olot B, Futbol Club Argentona.
1: I és que ens trobem davant d'un d'aquells caps de setmana que marquen una època. El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens de la Lliga Elite. No és un partit qualsevol. El veterà periodista Eduard Boet, que narrarà el partit per l'Esportiu Maresme, ho té clar. És la cita més important dels més de 100 anys de vida del club.
2: Jo crec que és el partit de futbol més important de la història d'Argentona, i podríem extendre-ho als últims anys al Maresme. És que informativament és el que toca. Quan apostem per seguir el futbol maresmenc, d'això que en diem categories territorials, és a dir, primera, segona, tercera, catalana, també categories femenines o juvenils, és obligat avui pensar que el partit de dissabte, a més amb un petit poble de 800 habitants que jo crec que pot quedar per la història d'Argentona, Sant Jaume de Llierca, aquest partit que pot permetre a l'Argentona jugar la temporada que ve en la competició en la categoria més alta que mai no ha jugat l'Argentona en els seus 100 i escaig d'anys històrics.
1: El repte és majúscul, l'escenari serà el municipal de Sant Jaume de Llierca, a prop d'Olot, aquest dissabte a 4:45 de la tarda. El club ha fet una crida a tota la família argentonina perquè no deixi sol l'equip en aquest desplaçament vital. Però fa temps que aquest equip... Què fa que aquest equip sigui tan especial? Doncs per Boet, la clau no són els fitxatges estrella, sinó l'ADN dels jugadors i la feina de Rafa Garro.
2: Pràcticament, amb un equip que l'han reforçat amb jugadors de qualitat, però tampoc sense fer, com abans hi han fet altres clubs, grans fitxatges, i amb aquest entrenador que és fantàstic, personalment, professionalment, tècnicament, humanament, que és el Rafa Garro, és el club el que realment és l'essència del futbol amateur, del futbol territorial, del futbol lligat, en aquest cas, al municipi com és Argentona, i sobretot no perdre el que jo crec que ha de ser el valor més important del futbol territorial, que és aquest sentiment de pertinença. I el Argentona el té, aquest sentiment de pertinença. És a dir, jugadors que no cal que es donin un petó a l'escut, perquè l'escut el porten dintre.
1: Si no, podeu viatjar a la Garrotxa. Podreu seguir tota l'emoció i l'eufòria a través del canal de YouTube de l'Esportiu Maresme. En trobareu els enllaços a radioargentona.cat en una retransmissió liderada pel propi Boet. Més coses. Obrim plana política. La portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que l'Ajuntament dona als veïns. Ho ha explicat a la roda política de la ràdio després del ple del mes d'abril. Rodríguez ha posat el focus especialment en la situació de la urbanització de les Ginesteres. Segons diu, els veïns van demanar fa mig any informació sobre les tasques de manteniment, neteja i conservació de la zona i assegura que encara no han rebut cap resposta.
3: No és només els veïns de les Ginestres. En aquest cas concret vam comentar el tema de les Ginestres perquè és escandalós que portin 6 mesos els veïns de les Ginestres esperant una resposta que en principi nosaltres entenem que és fàcil de tenir. Davant de les queixes de que hi havia falta de manca de manteniment a la urbanització, a l'estat en el que estaven els bancs, les zones verdes, en el mal estat en què estaven els carrers, que la neteja viària que era pèssima, i donat que el regidor Collet els deia que no, que allà es passava a fer cada X temps el manteniment, i els veïns diuen, aquí no passa ningú, passen potser un cop al mes, al final van decidir presentar aquesta instància demanant aquest quadrant on sortís cada quan passen els de neteja viària, cada quan es fa el manteniment dels bancs o dels carrers que estiguin malament. A veure, si tu contractes una empresa perquè faci aquestes feines, tu amb aquesta empresa tens marcat cada quan s'han de fer aquestes feines en aquella zona. Vull dir, no entenc per què aquesta informació costa tant de tenir.
1: La portaveu socialista ha relacionat aquestes queixes amb altres demandes veïnals que, segons diu, també s'han expressat recentment des del Cros o Can Carreres, tot i reconèixer que hi ha una manca d'inversions acumulada des de fa anys. Rodríguez ha defensat que hi ha actuacions senzilles que es podrien executar immediatament. Més coses també d'aquesta entrevista amb Mar Rodríguez, i és que la regidora també ha qüestionat la gestió econòmica del govern municipal. El PSC es va abstenir en la modificació de crèdit aprovada al ple d'abril i Rodríguez ha alertat que el pressupost ja suma diverses modificacions en només 4 mesos. També ha advertit del desequilibri entre la despesa i els ingressos municipals i ha recordat que l'Ajuntament haurà d'aplicar un pla econòmic financer els pròxims anys. D'altra banda, Rodríguez ha anunciat que el PSC retrau homenatge a l'exregidora Montse Brugal el pròxim 15 de maig a la plaça de Vendre. La dirigent socialista ha reivindicat la figura de Brugal com una dona pionera dins la política municipal d'Argentona.
3: Sempre ha estat en les llistes del PSC, ha sigut pionera perquè, com tu bé comentes, va ser la primera dona regidora aquí a l'Ajuntament d'Argentona, al nostre municipi, molt batalladora, una dona molt participativa, que estimava molt la gent del poble, estimava molt el seu poble i va fer molt per Argentona. I es mereix aquest homenatge, acompanyats d'amics i persones que estimaven a la Montse, companys i companyes de partit i entitats que volen participar d'aquest dia tan emotiu per tots nosaltres i per la seva família, sobretot.
1: L'acte comptarà amb la participació de militants, veïns i representants socialistes d'arreu de la comarca, així com la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero. L'Ajuntament ha emès un ban municipal per denunciar els darrers actes vandàlics registrats a Argentona, especialment els desperfectes provocats en equipaments públics i centres educatius. L'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, assegura que alguns dels actes destacats dels darrers dies no tenien cap altre objectiu més que fer malbé.
4: Ja no només porten també una despesa afegida, no? Una despesa extra per poder-ho refer aquell mal que s'ha fet en aquell moble o en el que sigui, sinó sobretot el malestar perquè s'han produït en 2 centres educatius, no? On doncs, la repercussió al final doncs, també és més gran i és una imatge que jo crec que no ens mereixem.
1: Un dels casos que més preocupa és el dels desperfectes registrats al Cros, on algunes persones haurien accedit a les teulades de l'equipament municipal de l'escola per causar-hi danys. Segons l'alcaldessa, la policia local està revisant les imatges de videovigilància per intentar identificar-ne els responsables. Capdevila, però, defensa que la solució no passa només per instal·lar més càmeres, sinó que demana també corresponsabilitat ciutadana.
4: Aquests actes desgraciadament hi són i el que hem d'anar fent doncs, és aquesta pedagogia, no? I que al final tots som responsables. Per tant, si veus algú o saps que vas veure algú, ho has de dir en el moment, no? I si algú alguna vegada veu alguna cosa, sobretot doncs, apuntar-se, no? Matrícules o així, perquè també vam tenir els desperfectes dels llums que van amadar, no? Del camí que vam il·luminar. I, bueno, pues algú va veure una furgoneta que havia entrat per al camí, vale, pues segurament va ser aquella furgoneta, no?, la que va fer el desperfecte als dos llums.
1: I encara sobre l'activitat municipal, el govern ha convocat un ple extraordinari per aquest dilluns vinent a 6:45 de la tarda per avançar diversos tràmits que el govern considera urgents. Entre ells hi ha la resolució de les al·legacions presentades al projecte de cessió d'un espai municipal a Can Serra de Lladó per fer-hi habitatge cooperatiu. El govern proposarà la seva desestimació.
4: La veritat doncs, que aquests mesos tècnicament s'ha estat buscant doncs, tot aquest reforç que realment es reafirmés que el que s'havia fet doncs, està ben fet i que doncs, tots els estaments importants que han de donar suport doncs, en aquestes accions per poder tenir habitatge doncs, donen el vistiplau i bueno, el risc que hi ha o que possible risc que hi veien realment doncs, està reafirmat i assegurat amb aquests informes que es presenten.
1: El ple es farà dilluns a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i la sessió la podreu seguir, com sempre, en directe per Ràdio Argentona i pel canal a YouTube de l'Ajuntament. I seguim amb un nom propi. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la geografia literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a acabar. Per poder publicar l'obra pòstuma de son pare, Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres, el garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda, el farà aquest cap de setmana i el proper. Al mercat de llibres s'hi podran trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana, universal i revistes, així com col·leccions.
5: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
1: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura.
6: Els esports.
1: Obríem l'informatiu parlant de l'importantíssim partit que juga demà el Futbol Club Argentona a Sant Jaume de Llierca, però hi ha més partits que repassem ara mateix. Recordem aquest, el més important. Penúltima jornada de Primera Catalana i el primer equip del Futbol Club Argentona té el títol i l'ascens a Lliga Elit a tocar. Els jugadors de Rafa Garro només tenen al cap guanyar el Sant Jaume d'Oló per aconseguir aquesta fita històrica. El club posa a disposició de l'afició un autocar per desplaçar-se a la capital garrotxina. El partit tindrà lloc dissabte a 4:45 de la tarda. En bàsquet, el senyor masculí juga el seu darrer partit a casa en la penúltima jornada de la competició. Els jugadors de Quique Espart rebran el Malgrat dissabte a 6:00 al pavelló Carme Femades. De ben segur que l'equip voldrà acomiadar-se de la seva afició amb una victòria. El sènior femení, per la seva banda, jugaran el seu darrer partit com a visitant. Les jugadores d'Albertilla es desplaçaran a casa del penúltim classificat, el Vilablareix, amb la intenció de sumar la quarta victòria consecutiva i amb la tranquil·litat de la cinquena plaça assegurada. El partit tindrà lloc el diumenge 10 de maig a 6:45 de la tarda. L'handbol lleidatà masculí també tancarà la temporada a casa. Ho faran el partit de la penúltima jornada. Els argentonins rebran el Sant Cugat. Serà diumenge a 8:00 del vespre. El lleidatà femení, per la seva banda, ha de remuntar el partit d'anada en el partit de semifinals per pujar de categoria. Les argentonines rebran el Castelldefels al poliesportiu el pròxim diumenge 10 de maig a 6:00. I acabem amb futbol sala. El pavelló esportiu municipal d'Argentona es convertirà en l'epicentre del futbol sala català els dies 10 i 17 de maig, amb la celebració de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona Femení serà l'anfitrió de la competició que vol posar la cirereta del pastís a una competició més irregular del previst.

0: I ara parlem de serveis, obrim plana de serveis en mobilitat. Atenció als canvis previstos la setmana vinent a Argentona amb motiu de les obres d'urbanització de la Cruïlla entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. De l'11 al 17 de maig es tallarà completament el trànsit rodat a la zona, inclòs el pas dels autobusos. A causa d'aquestes afectacions quedaran anul·lades durant tota la setmana les parades de bus del carrer Joan 23 i de l'Avinguda Puig i Cadafalch. L'única excepció serà la línia L557 de Sagrés en direcció a Òrrius, que sí que podrà utilitzar la parada del carrer Joan 23. Seguim amb cultura. El Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Amb el lema Carrer en Creació, el festival fa una crida a projectes innovadors pensats específicament per l'espai públic. La convocatòria s'adreça a professionals de les arts de carrer amb espectacles estrenats recentment o que encara estiguin en procés de creació. El festival busca propostes que explorin noves formes de relació amb el carrer i amb el públic, amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o també d'altres formats híbrids. Les companyies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 8 al 24 de maig a través del formulari oficial disponible als canals del festival. El Sense Portes manté així la seva aposta per una programació diversa, paritària i oberta a tots els públics. Precisament la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el nostre company, el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Chaves ha estat reconegut amb un dels Premis Invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a tots els públics de Catalunya. El reconeixement es va lliurar dilluns a l'Espai Tarambana de Cardedeu i posa en valor la seva trajectòria i implicació en el món de les arts escèniques. I d'aquest apunt cultural ens porta avui a obrir l'agenda. Avui el Casal de Joves d'Argentona proposa una activitat per als amants dels jocs de taula i de la ciència-ficció. Serà a partir de les 7 de la tarda de la mà del grup de Garrins i Garjoles. En Blai Forns és un d'ells.
1: Aprofitant que aquesta és la setmana en què s'ha celebrat el dia de Star Wars, doncs hem fet la temàtica de l'espai. I som gent molt xula, saps? I entenc que la gent vol venir a jugar, no? Som gent xula. Ens ho passem bé.
0: Aquest divendres també teniu proposta de cinema amb una estrena d'èxit molt controvertida, la biografia de Michael Jackson.
2: ¿Sabes lo que quiero?
3: Ser la mayor estrella del mundo.
0: Podreu veure Michael divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i el cap de setmana la podeu veure dissabte a les 5 i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda sempre al centre parroquial.
4: La gira internacional, esto es solo el principio.
0: Més activitats. Aquest dissabte a Argentona se suma un any més al Let's Clean Up Day, la jornada europea de neteja i sensibilització ambiental. L'activitat començarà a 9:45 del matí a la plaça Nova. Els voluntaris es distribuiran en grups i rebran el material necessari per a la recollida de residus. Aquest diumenge, l'àrea de turisme de l'Ajuntament us proposa una nova ruta guiada, aquest cop entorn als fets i llegendes de la vila. Es tracta d'una activitat especialment pensada per al públic familiar i que comptarà amb la participació d'en Notxa. Arrencarà a les 11 del matí des del Museu del Càntic, a la inscripció prèvia a argentona.cat i el cost de la ruta és de 4 euros. I acabem el repàs de l'agenda cultural d'aquesta primera setmana sencera de maig entrant al Museu del Canti, i és que aquest és el darrer cap de setmana per poder veure les joies de l'exposició Vers l'aigua, un recull de peces de diferents artistes que amb el seu propi llenguatge creatiu es deixen arrossegar per l'aigua. No us la perdeu. Moment pel temps. Aquesta tarda tindrem un ambient tranquil al Maresme, amb nuvolositat variable de núvols alts, mitjans, però sense cap conseqüència. No plourà, el vent blu farà fluix i les temperatures màximes es quedaran avui entre els 20 i els 22 graus, sense canvis destacables. Demà dissabte arriba una pertorbació que ens taparà el cel pràcticament tot el dia. Al matí encara veurem alguna estona de ressol, però a la tarda els núvols seran abundants. De matinada pot caure alguna gota, però serà a primera hora de la tarda quan les pluges es faran generals. Les temperatures baixaran demà, les màximes només arribaran dels 18 als 21 graus al Maresme. Diumenge el temps ha de fer un gir total. Des de primera hora el cel quedarà serè i estable, no s'esperen pluges, al matí el vent serà fluix i variable i la mar continuarà amb maror a la costa. Les mínimes es mantindran entre els 12 i els 16 graus i les màximes tornaran a remuntar fins als 25 graus. És moment de conèixer la previsió del temps arreu de Catalunya. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant, bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem començat avui aquesta jornada que es presenta i que la primera meitat del dia serà una miqueta més estable, tot i que sí que estan arribant aquests núvols als mitjans que estan deixant el cel una miqueta més tapat i, per tant, s'espera un matí de ressol. Parasol, una miqueta esmortit i, a més, tenim alguns estrats baixos a punts del litoral que també s'han d'anar trencant. Durant la tarda tornarem a parlar de ruixats, no massa extensos, afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, seran força localitzats i tampoc s'espera que siguin intensos. De cara a demà sí que arriba una part força més inestable, sobretot de cara a la tarda, amb una precipitació que serà extensa i també localment intensa. Estigueu al cas. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ara, abans de marxar, repassem els principals titulars de la jornada.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga Elit. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat avui la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que dona l'Ajuntament als veïns. El Festival Sense Portes ja prepara la 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que el vulguin formar part del cartell d'aquest any. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya. Doncs l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés. A la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns. Bona tarda i bon cap de setmana.

0: On vas comprar aquella guardiola?
1: A la cooperativa Poder Ver.
2: Guardioles, gardes, pelmes.
3: Poder Ver, Poder Ver, Poder Ver.
4: Són els millors d'Argentona.
5: Poder Ver, Poder Ver. Fem productes artesans.
6: Ens passem pipa creant.
7: Som la millor cooperativa.
5: Poder Ver, a bon preu, a la plaça Nova ens trobareu.

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martín.
1: Una roda política per parlar del ple del mes d'abril, per parlar del proper ple, el que es farà dilluns vinent, un ple extraordinari, per parlar d'altres qüestions, a més amb una regidora que fa dies que ens fa el salt, que és la Montse Cervantes. No t'ho dic malament, Montse. Sempre amb substitut, que molt contents també de rebre aquí el Sergi Blanco, però ens fa molta il·lusió avui tenir a la Montse, perquè a més volem parlar de mobilitat.
2: Volem parlar d'aparcament i volem parlar
1: de serveis socials.
2: Volem parlar de serveis socials.
1: Som-hi. Endavant. Vinga, comencem per aquí al final. Per aquesta. Ara no fa pas gaire vam fer una entrevista a una de les tècniques de l'àrea de serveis socials entorn a aquesta regularització d'immigrants que en algunes àrees de serveis socials, en alguns ajuntaments, els ha agafat bastant per sorpresa. És que res, perquè ha recaigut sobre ells l'elaboració d'un dels papers que aquestes persones necessiten per tirar endavant la regularització, com és el document de vulnerabilitat, el que certifica una vulnerabilitat i que això també els ajuda a regularitzar la seva situació. Bé, quan vam parlar amb la tècnica de l'Ajuntament d'Argentona, tots entenem el volum de tasques que té un ajuntament com el d'Argentona, que atén a una població de 12.000 habitants, ens deien que van fer servir elles la paraula allau per dir que en un sol dia havien rebut fins a 20 peticions per fer aquest document de vulnerabilitat i que això obligava a alterar les agendes de les tècniques de serveis socials. Això va generar, i acabo, una crítica per part de la regidora no adscrita, Susana López, que ha estat al capdavant en altres ocasions de l'àrea de serveis socials, dient que no li semblava correcte que relacionés la paraula allau amb una regularització de persones migrants. Ara tenim aquí la regidora de serveis socials, que li sembla tot plegat.
2: Mira, en principi, si em deixeu, m'agradaria llegir un comunicat de part de les treballadores de serveis socials que també escolten la roda política. Vull dir que és molt important perquè diu que així els agrada estar informat de tot el que es diuen. I venen a dir això. Des dels serveis socials de l'Ajuntament d'Argentona volem aclarir que en cap cas hem parlat de regularització extraordinària com un procés negatiu. El que s'ha volgut

0: reivindicar des del servei és la poca planificació i instruccions que hem rebut tots els serveis socials al respecte des de l'Estat. Fet que considerem que desvirtua moltíssim la nostra feina. Des de Serveis Socials d'Argentona hem fet les formacions al respecte conjuntament amb altres serveis socials de diferents municipis que comparteixen completament aquesta visió. Quan vam fer servir la paraula allau, va ser perquè estàvem, que no va ser ben bé allau, eh? Crec que va ser, sí, però va dir-ho d'una altra, bueno, vaig escoltar-ho i em va semblar que hi havia allau, però no sé si era en castellà o no, no sé. Eh?
1: Sí, allau, allau.
0: Va ser perquè estaven sent testimonis de les peticions que s'estaven fent altres municipis més grans i no coneixíem l'abast que tindria Argentona, però en cap moment en referència a les persones migrades ni qüestionant la necessitat de regularitzar la seva situació administrativa. Finalment, volem posar de manifest que el servei s'ha organitzat de la manera més ràpida i eficaç possible per atendre des d'aquell mateix dilluns a totes les persones que estan demanant aquest informe de la manera que millor en sabem, cas per cas i proper a la ciutadania.
1: Tenim dades ara mateix, Montse, de quanta gent ha demanat cita per fer aquest informe de vulnerabilitat aquí a Argentona?
0: S'han atès ja a 40 persones. Val? Però més enllà d'això, no és que hagi estat un tema que ens ha sobre... O sigui, saps quan diuen que ve el llop, no? Doncs un dia ve. Això s'havia parlat de que passaria. S'havien preparat formacions a les quals després havien anul·lat. Les formacions són molt importants perquè el professional pugui veure l'abast de la feina que li vindrà. I jo crec que en aquest cas, i a més... les conec i sé que es referien a que en aquest cas ho van veure per la tele, ho van veure a les notícies o ho van veure a les xarxes i no sabien ni quin informe seria el que elles haurien d'emetre. Mm-hmm. Llavors, per emetre un informe de vulnerabilitat han de conèixer la persona, perquè si no sí que passes a ser el que posa un segell i adiós. No, han de conèixer la persona, han de fer una valoració, hi ha un treball tècnic.
1: Vull recordar que en aquella preocupació que expressava la tècnica en aquell moment que li fèiem l'entrevista, també hi havia el fet que aquelles 20 persones que ja havien demanat en aquell primer moment ser ateses no formaven part del circuit de serveis socials i, per tant, això els feia entendre que se'ls escapava molta gent i que no sabien quina xifra finalment haurien d'atendre. És així?
0: És així, és totalment així. Elles s'han organitzat, que han habilitat 12 matins fora del seu horari d'atenció, perquè, clar, elles tenen els seus casos amb les seves gestions que han de seguir treballant, perquè hi ha persones doncs, que necessiten aquest acompanyament que se'ls fa. I aleshores, s'han habilitat 12 matins fora de l'horari d'atenció i cada setmana atenen a 6 persones, cada setmana a cada una d'elles. S'ha organitzat una hora amb aquestes persones, entre els quals doncs se'ls fa l'acompanyament per les necessitats que tenen i per conèixer-les, perquè clar, jo vaig pel carrer i miro una persona i jo no sé si és vulnerable. Vull dir, s'ha de fer un estudi i les tècniques fan molt bona feina. És una feina invisible, serveis socials sempre ho és invisible, però hi ha molta feina.
1: Ja per tancar aquesta qüestió i per deixar clar aquest crit d'alerta que feien elles dient no som simplement gent que posa segells i fent referència que estan veient com els professionals mèdics fan vagues, els metges, els mestres la setmana que ve arrenquen vagues i deien és que acabarà arribant també la vaga dels treballadors de serveis socials.
0: Va planar, va estar planant i en principi jo no sóc treballadora social, jo no n'estic al corrent, però sé que entre elles, no elles d'aquí a Argentona, sinó entre totes aquestes professionals, estan a punt de dir prou, perquè no pot ser que d'un dia per l'altre et generin més feina, no per la feina, sinó per el desconeixement de la feina que han de fer, i ho entendria, igual que entenc les altres vagues.
1: Anem a altres qüestions. Vinga, mobilitat. La regidora té constància de gent que s'hagi perdut per Argentona amb el cotxe?
0: No. La regidora té constància de queixes, i no de queixes, sinó de persones que diuen escolta, si això fos així, voleu dir que no aniria millor? I nosaltres, des de la regidoria de mobilitat, tot s'està prenent nota. Al cap i a la fi, com vaig dir en el mateix ple, igualment, ara amb les obres de la cruïlla elevada, igualment havia de ser així. O sigui que era una prova fantàstica per veure el funcionament. I creiem que ara per ara s'aconsegueix alliberar la zona peatonal de cotxes, perquè potser faràs una volta, però el següent dia ja no la faràs.
1: Estem parlant d'aquests canvis de mobilitat més recents que hi ha hagut, però és que, a més, atenció al que ha de venir la setmana vinent a motiu de les obres d'urbanització de la Cruïlla entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. De l'11 al 17 de maig es tallarà completament el trànsit rodat a la zona, inclòs el pas d'autobusos.
0: Sí, la parada haurà d'estar a la parada del Pi Gros, però això quan hi ha festes o quan hi ha alguna cosa ja ha passat, és per un bé, perquè és per millorar el poble, per millorar aquella travessera a quatre bandes que és molt àmplia, i crec que hi sortirem guanyant.
1: Han informat veïns, comerciants, com s'ha fet aquesta comunicació?
0: A veure, ho desconec, perdoneu-me, però això és una cosa que porten des d'obres. Sí que és veritat que la tècnica de mobilitat està implicadíssima en el tema, però entenc que s'haurà fet una bustiada, com se sol fer quan es fan obres i quan s'ha de tallar aquella zona. Sí que recordo que vam fer una reunió amb veïns de la zona, l'alcaldessa i el regidor d'Urbanisme.
1: La informació està a l'abast. En tot plegat, l'aparcament de la Ronda de Llevant, crec que no n'havíem parlat des que s'ha posat en funcionament. Aquí deu estar molt contenta.
0: Estic molt contenta. Jo crec que hem aconseguit una part. No hem acabat. Ja saps que nosaltres te posem la banya i sabem que hem trobat alguna zona més d'aparcament. La propera actuació que es farà serà al CAP, a l'aparcament del CAP. Allà també...
1: Quan?
0: Habilitarem uns 18 aparcaments, entre 18 i 20. I, clar, quan? A mi m'agradaria dir que ho farem en un mes. El que passa que ja sabem que, i més si hi haurà una obra començada, que no es pot dir una data. Intentarem fer-ho abans de l'estiu. Però no està ja tot a punt. Tècnicament ja s'ha fet l'estudi, valorat, tenim la valoració econòmica i ja estem a veure quan ho podem posar en marxa.
1: Seguim amb mobilitat, perquè hi ha moltes coses. Aquesta setmana podíem saber a través de 324, també a través de la pròpia Generalitat, que s'han insuflat una nova morterada de diners addicionals per reforçar les línies de transport interurbà que arriben fins a Barcelona.
0: Sí.
1: Una de les línies que, en principi, formen part d'aquesta d'aquest nou reforç és la nostra, l'acabada a Barcelona, Cabrera, Barcelona. Ja teniu
0: no.
1: informació sobre aquesta qüestió?
0: No. Nosaltres vam veure-ho, igual que vosaltres, a les notícies, al Parlament, perquè personalment ens ho van fer saber des del meu grup, des de Junts, la parlamentària, la Judit Toronjo, em va dir, escolta, que hi haurà millores a la vostra línia, però... Jo he intentat contactar amb la directora general, amb la senyora Susi López, que tenim molt bona relació i a la qual li agraeixo sempre i li agraeixo molt que hagi escoltat, perquè quan nosaltres vam anar, de les vegades que hi hem anat, que amb ella ha sigut ja dues vegades, perquè hi hem anat amb els que hi havien anterior a ella, ella ho entenia i entenia que teníem aquesta necessitat perquè no estava coberta. I ens va dir que, i ens ho va garantir, de que la que tingués una entrada de diners pensaria en la nostra línia, i així ha sigut, sembla ser, perquè quan nosaltres ni hem rebut cap comunicació de la GENE dient-nos exactament quina és la millora, jo he intentat parlar amb ella aquests tres últims dies i tampoc he pogut, des dels serveis tècnics ho han provat i tampoc hem pogut, i estem a l'espera de veure exactament quin és l'abast d'aquesta millora.
1: L'anunci la feia la consellera Paniqui a principis de setmana. El que sabem és que la línia d'Argentona Cabrera a Barcelona entra, però que també sabem és que aquest reforç pot venir entre d'aquí a 4-6 mesos.
0: Sí, Bueno, és allò de denunciar una cosa que no saps si pot ser quan si hi ha pressupostos.
1: Tampoc sabem en què es concretarà, no?
0: Sí, per això suposo que a les nostres trucades, perquè igual que jo la tinc memoritzada en el mòbil amb el seu nom, ella em deu tenir amb el seu, i que li he agraït, El primer que vaig fer és dir-li, li vaig enviar un WhatsApp per veure que no m'agafava el telèfon, que li agraïa molt, que estàvem molt contentes de saber que se'ns havia considerat, però que volíem saber quin era aquest abast. De moment no el sabem, però a la que rebem la informació com ha de ser, perquè, clar, jo et puc dir, crec que són quatre més, però, clar, fins que no ho tinguem en ferm, de l'altra vegada també ens van dir que es milloraven 10 i van ser 6. Per tant, ens esperarem a tenir-ho.
1: Li preguntem per una altra línia, perquè també hem sentit en diverses ocasions representants del govern municipal dient home, la línia que ens uneix amb l'Hospital de Mataró, que fa molt temps que estem assumint íntegrament, també necessitaríem ajuda aquí. I aquesta no surt per enlloc.
0: Aquesta no surt per enlloc. Aquesta és el moment que diguem de plantar-nos i de dir que no podem, ja no és voler, perquè jo crec que tots volem tenir una línia directa amb l'hospital. El problema és que cada vegada rebem menys diners d'ingressos tant de l'Estat com de la Generalitat, però se sumen les despeses, cada vegada són més. Estem pagant el 50% pràcticament de la línia Mataró-Argentona-Òrrius, Òrrius-Argentona-Mataró. Aquest autobús havia d'anar a l'estació fa, i amb molt bon criteri, el 2010, 9, ara no sé exactament, però en època de Tots per Argentona i Convergència, es va considerar, i amb molt bon criteri, pagar la diferència, que és a l'acord a la que es va arribar, pagar la meitat de la línia i poder escollir el trajecte. Llavors, en vez d'anar a l'estació, que ja hi van altres dos autobusos, anar a l'hospital i donar un servei a tota la població, no només d'Argentona, sinó inclòs d'Òrrius o els que l'agafin aquí a Argentona, que venen de Dosrius, per anar a l'hospital. I així es va fer. I ho hem estat i continuem fent-lo, però també pensem que a la majoria de pobles, no a tots, però els autobusos que porten els ciutadans a l'hospital els paga la Generalitat. I llavors nosaltres anem primer a acabar amb el número 1 que tenim, amb la lluita número 1, i després anirem a treballar amb la del 2, que ja els hem començat a dir,
1: Vinga, anem a altres qüestions. Anem al ple del que ens troba, que és el del 27 d'abril. Vam veure aquest relleu en el jutjat de Pau. Marxa Jordi García, entra Pere Anglada, tenim de substituta la Cristina Mainou. Quin comentari ens en fa? Quina anàlisi ens en fa del jutjat de Pau?
0: A veure, jo estic molt contenta amb el senyor Jordi, perquè ha donat un servei durant molts anys. És un servei que, perquè tothom ho sàpiga, que segur que ja ho sap, que la gent no cobra. Vull dir que dedica les seves hores personals a fer una feina important, perquè en Jordi, fins fa poquet, tots els casaments els feia ell, pràcticament. Aleshores, els casaments, i també feia comunicació amb la ciutadania, que tenia necessitats de saber com havia de... Tinc un problema amb el veí, com ho puc resoldre, o sigui, feia de mediador. I llavors ho ha fet molt bé i li agraïm, jo li agraeixo, des del meu grup li agraïm tots aquests anys que ha dedicat. Jo, afortunadament, he estat molts anys de costat i, per tant, sé que ha sigut molt bona feina, però estic molt contenta perquè el nou jutge de Pau, el Pere Anglada, he tingut la sort de treballar amb ell i sé que té el llistó molt alt, però sé que ho podrà fer molt bé. I llavors també felicitar a la senyora Cristina Mainou, que serà la jutgessa suplent. Per tant, molt contenta perquè tenim un bon relleu.
1: Vinga, anem a altres qüestions. En el ple del mes d'abril també es va parlar del mercat setmanal. Tenim ara un pla sobre la taula que ens ajuda la Diputació de Barcelona a fer-lo, amb molts punts i moltes accions que inclou, que des d'Unitat deien ja hi serem, ja podrem abarcar-ho tot. No sé què en pensa. Podrem?
0: Bueno, jo penso que les necessitats es recullen en un pla i després a l'hora d'aplicar s'ha de fer, bueno, mica en mica. Hi ha vegades que les coses no surten com un voldria, però jo crec que sí, que si hi ha ganes i tothom ja està d'acord, perquè el va votar tothom i estem d'acord amb implementar-lo, jo crec que ens en podem sortir. A més, és un pla molt de temps i havíem d'estar d'acord tots.
1: La Montse Cervantes és usuària del Mercat Setmanal?
0: Jo hi baixo, és que normalment els divendres aprofito per fer moltes reunions, però gairebé tota la roba que porto, ara que no hi ha una de les botigues on jo sempre anava, me la compro al mercat.
1: I com milloraria el Mercat Setmanal? Com el faríem més atractiu? En el parer de la Mercè, de la Montse Cervantes com a usuària.
0: Clar, ara jo em vaig a posar com la Montse Cervantes, treballadora també d'un altre, amb uns horaris, no?, de fora del municipi. Yeah. Clar, a mi m'agrada, quan no tinc no tinc feina un diumenge, doncs a mi m'agrada anar al mercat. Jo no sé si l'ideal d'un mercat és canviar-lo de dia, però sí que és veritat que el divendres fa goig baixar pel poble perquè et trobes a molta gent que a vegades entre setmana per qüestions que siguin no hi són, però també hem de pensar que hi ha molta gent que treballa fora i estic convençuda que no ha anat mai al mercat.
1: Vinga, anem a altres qüestions. En el ple del mes d'abril vam sentir moltes queixes veïnals. El PSC es va fer ressò d'una queixa dels veïns de les Ginesteres que diuen que fa, a més, un mig any que no tenen resposta de la seva queixa. Vam sentir un veí del Cros queixant-se de l'estat del barri, vam sentir una veïna de Can Serrallador queixant-se de la situació del barri. I l'altre dia el regidor de l'Argentona deia allò de... És que hi ha hagut molts anys de deixadesa, de manca de manteniment, i ara no es pot fer tot. Comparteix aquesta anàlisi?
0: A veure, la comparteixo a mitges. Perquè jo he estat els altres anys, d'una manera o d'una altra, sí que és veritat que a vegades doncs, no, la implicació amb algunes coses no venia directament de mi, i haig de defensar que sempre s'ha fet doncs, el que s'ha pogut. Que sí que és veritat que potser s'hi havien d'haver dedicat més diners i més esforços, doncs fem-ho. Vull dir, no... Hi ha desgastos naturals per als anys i si s'haguessin invertit potser una miqueta més de diners, doncs potser hauríem pogut fer una miqueta més de coses. Tot i així, clar, el manteniment de molt... Sí, Argentona, encara que tenim 25 quilòmetres quadrats de municipi, és molt. I, per exemple, en el barri del Cros, per posar un dels que m'ha dit que es van queixar, jo crec que si fan coses, que si fan moltes coses, aprofito per dir que, ja que parlo del Cros, que en breu hi haurà uns canvis per millorar la seguretat del vianant, uns canvis de circulació, i sempre pensant en la part del polígon, en que quedi ben senyalitzat el que és el polígon perquè els vehicles passants no passin cap a la part on viu la ciutadania, que és molt important i, a més, és veritat que és perillós. Doncs jo crec que sí, que tot és millorable i ja de manera general també doncs, això, posar-nos mans a l'obra ara que tots pensem el mateix i fer feina.
1: Quan hi ha una petició dels veïns, hauria d'anar més ràpid una resposta, no trigar mig any?
0: És que jo desconec quina petició és aquesta, perquè sí que va dir que hi havia una petició. Sí, ja recordo. Era quan cada quan passava el servei de neteja per la urbanització, per la si no recordo malament.
1: Perquè, de fet, el quadrant del servei de neteja probablement l'Ajuntament el té.
0: L'Ajuntament el té. Jo el desconec, però l'Ajuntament el té. No sé. No sé si aquesta instància no s'ha respost. Si en allà ho deien, suposo que deu ser que no, però m'ho apunto i ho preguntaré, perquè crec que és important. Nosaltres intentem, a mobilitat també en tenim una pila, perquè amb el tema de la zona vermella, molta gent, doncs, alguns es queixen, altres ens feliciten, donen les gràcies de poder aparcar quan baixen de Can Barrau a comprar o quan venen de Can Raimí a la forneria. Vull dir que també hem de mirar la part positiva, vull dir, hi ha rotació, més d'un 80% de rotació, per tant, anem molt bé, i hi ha moltes queixes i intentem tenir-les al dia, però clar, quan hi ha un tècnic que ha de fer moltes coses, doncs igual, perquè clar, aquest tipus de queixes van a la bústia dels tècnics, perquè són temes tècnics.
1: Vinga, anem avançant. El dilluns que ve hi ha un ple extraordinari. Tinc entès que una de les propostes que entra és referent a l'àrea de serveis socials. Què s'hi aportarà a aprovació?
0: Sí, és una cosa molt simple, però molt important, i ja anem una mica tard. Hi ha un canvi de sistema informàtic. Serveis socials es treballa amb un sistema informàtic, amb l'Estia, que és on hi ha la informació encriptada dels usuaris i de les usuàries, que està connectat amb el Consell Comarcal i amb la Generalitat, i ara hi ha un canvi. I aleshores, per poder fer aquest canvi i el traspàs de les dades, hem de formular a aprovació aquesta demanda, i per això ho passem per al ple, de manera urgent, perquè si no ens quedarem a final de juny sense poder comprovar les dades, o sigui, poder contrastar les dades dels usuaris.
1: Vinga, això serà en aquest ple extraordinari que, a més, si preveu desestimar les al·legacions a la cessió d'ús de l'espai municipal que es destinarà a habitatge cooperatiu a Can Serrallador. Aquí molt convençuts i tots a la una, el govern?
0: Aquí anem convençuts perquè, a més, i com deia ara que he arribat molt justa, veníem de veure un espai també d'unes vivendes cooperatives per gent gran. I creiem, només de veure lo feliços que estava la gent que vivien allà, perquè a més hem anat a casa de dues de totes les usuàries i tal, és que de veritat és que pensem que hem de caminar cap aquí perquè és on ens porta la vida.
1: Vinga, doncs això serà dilluns, recordem-ho, de cara a 6:45 del vespre, com sempre, un ple extraordinari que podreu seguir per la ràdio. I abans d'acabar, oi que no m'erro si dic que la Montse Cervantes ha estat regidora d'Esports?
0: He estat regidora d'Esports.
1: Doncs aquest cap de setmana tenim un partit molt important del Futbol Club Argentona.
0: La Montse Cervantes segueix el primer equip de l'Argentona a tots els desplaçaments que ha fet. Me'n vaig a l'autobús amb els jugadors i m'ho passo molt bé perquè jo sóc molt futbolera i aquest dissabte, com no pot ser d'una altra manera, també.
1: A Sant Jaume de Llierca.
0: A Sant Jaume de Llierca, que ja pinta pluja, però cap problema.
1: Hem entrevistat a l'Eduard Boet, que és un periodista mític de TV3, que està jubilat, però que farà la retransmissió en directe pel canal YouTube de l'Esportiu Maresme, i que deia que ha de ser un partit històric, aquest.
0: Ha de ser un partit històric, malgrat... primer s'ha de jugar per guanyar, però malgrat això, jo penso que només el fet de tenir a tocar... aixeco la mà perquè ja estic tocant. De tenir a tocar la possibilitat de pujar de manera directa és que és molt emocionant, perquè penseu que aquests joves, tots els jugadors d'aquesta categoria, cobren per jugar als nostres joves, no? I és més que inclús amb el seu, o sigui, ells, de la seva butxaca paguen un dels autobusos que va. Per tant, és que, de veritat, com no podem donar suport a joves que s'hi deixen la pell per al poble i per l'Argentona, del qual jo em vaig ser jugadora i, clar, evidentment, per això ho visc tant.
1: Això vol dir també que l'Ajuntament, en cas que aquest equip pugi de categoria, també farà un esforç econòmic per ajudar-los, perquè, clar, les categories superiors també tenen un cost afegit pels clubs.
0: Les categories superiors tenen un cost i s'hauran a parlar, però, evidentment, nosaltres és una fita històrica. Primer mirem a veure què passa aquest dissabte. Encara ens quedaria, si no, l'altre, tot i que és contra el Palamós i és una mica més complicat, però jo tinc confiança en aquest equip. Per tant, després en parlarem.
1: Doncs vinga. Pinta que serà molt emocionant aquest dissabte a la tarda a Sant Jaume de Llierca amb aquest autocar que, com deia la Montse Cervantes, doncs ha sigut els propis jugadors els que s'han gratat la butxaca perquè l'afició els pugui acompanyar, i a veure si es fa història. Montse Cervantes, moltes gràcies. T'esperem ben aviat aquí a la ràdio.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
4: Uau, poder verd!
5: Compra, compra, estalvia.
6: Vine i compra, que són els més divertits i...
7: útils!
5: Compra, compra, estalvia.
8: 15 de maig a la plaça Nova.
9: Quan?
8: El 15 de maig a la plaça Nova.
5: Compra, compra, estalvia.
6: Aquí, al Poder Verd, sempre t'ajudarem.
5: Compra, compra, estalvia.
0: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: estic perdut. Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Vols un regal artesanal i econòmic? Compra els productes artesanals a Poder Verd.
3: Compra el teu producte a Poder Verd. Corre, corre, que ens el trobem de les mans. Són originals, divertits, atractius.
4: Ens trobaràs el divendres 15 de maig.
5: Oh, sí!
6: Y no tenía que hacer.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

perseguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Guardiola guarda espelmes, llibretes i clauer. A bon preu, a poder ver.
1: A la plaça Nova nosaltres ho vendrem.
2: El 15 de maig ens trobareu. Els millors productes obtindreu.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Guardiola guardaespermes, llibretes i clauer. A bon preu, a poder ver.
3: A la plaça nova nosaltres ho vendreu.
4: El 15 de maig ens trobareu. Els meus productes...

0: clac i rum.
1: Cotxe, primer clac i després rum.
2: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
3: Ràdio Argentona.
4: Els millors èxits.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga d'Elit. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona, denuncia retards de mesos en les respostes de l'Ajuntament d'on els veïns. L'escoltarem a l'informatiu. En plana cultural, el Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per tots els públics de Catalunya. I el darrer titular és pel temps. Aquesta tarda al Maresme el temps serà tranquil, amb núvols alts i mitjans i temperatures de 20 a 22 graus. Dissabte arribarà una pertorbació que deixarà el cel tapat i pluges a la tarda, amb un descens de les temperatures màximes. Diumenge torna el sol, l'ambient serà més suau, amb màximes que pujaran fins als 23 i 25 graus. Comencem.

0: Aquest dissabte, el Futbol Club Argentona, un dels clubs centenaris del Maresme, pot fer història. Guanyar el títol del seu grup de primera catalana i aconseguir l'ascens a la Lliga Elite, la categoria més alta en la que mai no ha jugat. Aquest dissabte, una victòria davant del Sant Jaume, el filial de la Unió Esportiva Olot, equip que, per cert, ha perdut la categoria, el faria campió de Lliga a falta d'una jornada. L'Esportiu Maresme serà aquest cap de setmana al camp municipal de Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa, per transmetre pel seu canal de YouTube tot el que es pugui viure en aquesta jornada que pot ser històrica pel futbol argentoní i maresmenc. Dissabte, a partir de 4:45, un partit que pot valer un títol i un ascens. Sant Jaume, Olot B, Futbol Club Argentona.
1: I és que ens trobem davant d'un d'aquells caps de setmana que marquen una època. El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens de la Lliga Elite. No és un partit qualsevol. El veterà periodista Eduard Boet, que narrarà el partit per l'Esportiu Maresme, ho té clar. És la cita més important dels més de 100 anys de vida del club.
2: Jo crec que és el partit de futbol més important de la història d'Argentona, i podríem extendre-ho als últims anys al Maresme. És que informativament és el que toca. Quan apostem per seguir el futbol maresmenc, d'això que en diem categories territorials, és a dir, primera, segona, tercera, catalana, també categories femenines o juvenils, és obligat avui pensar que el partit de dissabte, a més amb un petit poble de 800 habitants que jo crec que pot quedar per la història d'Argentona, Sant Jaume de Llierca, aquest partit que pot permetre a l'Argentona jugar la temporada que ve en la competició en la categoria més alta que mai no ha jugat l'Argentona en els seus 100 i escaig d'anys històrics.
1: El repte és majúscul, l'escenari serà el municipal de Sant Jaume de Llierca, a prop d'Olot, aquest dissabte a 4:45 de la tarda. El club ha fet una crida a tota la família argentonina perquè no deixi sol l'equip en aquest desplaçament vital. Però fa temps que aquest equip... Què fa que aquest equip sigui tan especial? Doncs per Boet, la clau no són els fitxatges estrella, sinó l'ADN dels jugadors i la feina de Rafa Garro.
2: Pràcticament, amb un equip que l'han reforçat amb jugadors de qualitat, però tampoc sense fer, com abans hi han fet altres clubs, grans fitxatges, i amb aquest entrenador que és fantàstic, personalment, professionalment, tècnicament, humanament, que és el Rafa Garro, és el club el que realment és l'essència del futbol amateur, del futbol territorial, del futbol lligat, en aquest cas, al municipi com és Argentona, i sobretot no perdre el que jo crec que ha de ser el valor més important del futbol territorial, que és aquest sentiment de pertinença. I el Argentona el té, aquest sentiment de pertinença. És a dir, jugadors que no cal que es donin un petó a l'escut, perquè l'escut el porten dintre.
1: Si no podeu viatjar a la Garrotxa, podreu seguir tota l'emoció i l'eufòria a través del canal de YouTube de l'Esportiu Maresme. En trobareu els enllaços a radioargentona.cat en una retransmissió liderada pel propi Boet. Més coses. Obrim plana política. La portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que l'Ajuntament dona als veïns. Ho ha explicat a la roda política de la ràdio després del ple del mes d'abril. Rodríguez ha posat el focus especialment en la situació de la urbanització de les Ginesteres. Segons diu, els veïns van demanar fa mig any informació sobre les tasques de manteniment, neteja i conservació de la zona i assegura que encara no han rebut cap resposta.
3: No és només els veïns de les Ginestres. En aquest cas concret vam comentar el tema de les Ginestres perquè és escandalós que portin 6 mesos els veïns de les Ginestres esperant una resposta que en principi nosaltres entenem que és fàcil de tenir. Davant de les queixes de que hi havia manca de manteniment a la urbanització, a l'estat en el que estaven els bancs, les zones verdes, en el mal estat en què estaven els carrers, que la neteja viària que era pèssima, i donat que el regidor Collet els deia que no, que allà es passava a fer cada X temps el manteniment, i els veïns diuen, aquí no passa ningú, passen potser un cop al mes, al final van decidir presentar aquesta instància demanant aquest quadrant on sortís cada quan passen els de la neteja viària, cada quan es fa el manteniment dels bancs o dels carrers que estiguin malament. A veure, si tu contractes una empresa perquè faci aquestes feines, tu amb aquesta empresa tens marcat cada quan s'han de fer aquestes feines en aquella zona. Vull dir, no entenc per què aquesta informació costa tant de tenir.
1: La portaveu socialista ha relacionat aquestes queixes amb altres demandes veïnals que, segons diu, també s'han expressat recentment des del Cros o Can Carreres, tot i reconèixer que hi ha una manca d'inversions acumulada des de fa anys. Rodríguez ha defensat que hi ha actuacions senzilles que es podrien executar immediatament. Més coses també d'aquesta entrevista amb Mar Rodríguez, i és que la regidora també ha qüestionat la gestió econòmica del govern municipal. El PSC es va abstenir en la modificació de crèdit aprovada al ple d'abril i Rodríguez ha alertat que el pressupost ja suma diverses modificacions en només 4 mesos. També ha advertit del desequilibri entre la despesa i els ingressos municipals i ha recordat que l'Ajuntament haurà d'aplicar un pla econòmic financer els pròxims anys. D'altra banda, Rodríguez ha anunciat que el PSC retrà homenatge a l'exregidora Montse Brugal el pròxim 15 de maig a la plaça de Vendre. La dirigent socialista ha reivindicat la figura de Brugal com una dona pionera dins la política municipal d'Argentona.
3: Sempre ha estat en les llistes del PSC, ha sigut pionera perquè, com tu bé comentes, va ser la primera dona regidora aquí a l'Ajuntament d'Argentona, al nostre municipi, molt batalladora, una dona molt participativa, que estimava molt la gent del poble, estimava molt el seu poble i va fer molt per Argentona. I es mereix aquest homenatge, acompanyats d'amics i persones que estimaven a la Montse, companys i companyes de partit i entitats que volen participar d'aquest dia tan emotiu per tots nosaltres i per la seva família, sobretot.
1: L'acte comptarà amb la participació de militants, veïns i representants socialistes d'arreu de la comarca, així com la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero. L'Ajuntament ha emès un ban municipal per denunciar els darrers actes vandàlics registrats a Argentona, especialment els desperfectes provocats en equipaments públics i centres educatius. L'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, assegura que alguns dels actes destacats dels darrers dies no tenien cap altre objectiu més que fer malbé.
4: Ja no només porten també una despesa afegida, no? Una despesa extra per poder-ho refer aquell mal que s'ha fet en aquell moble o en el que sigui, sinó sobretot el malestar perquè s'han produït en 2 centres educatius, no? On doncs, la repercussió al final doncs, també és més gran i és una imatge que jo crec que no ens mereixem.
1: Un dels casos que més preocupa és el dels desperfectes registrats al Cros, on algunes persones haurien accedit a les teulades de l'equipament municipal de l'escola per causar-hi danys. Segons l'alcaldessa, la policia local està revisant les imatges de videovigilància per intentar identificar-ne els responsables. Capdevila, però, defensa que la solució no passa només per instal·lar més càmeres, sinó que demana també corresponsabilitat ciutadana.
4: Aquests actes, desgraciadament, hi són, i el que hem d'anar fent doncs, és aquesta pedagogia, no? I que al final tots som responsables. Per tant, si veus algú o saps que vas veure algú, ho has de dir, en el moment, no? I si algú alguna vegada veu alguna cosa, sobretot doncs, apuntar-se, no? Matrícules o així, perquè també vam tenir els desperfectes dels llums que van amadar, no? Del camí que vam il·luminar. I bueno, doncs algú va veure una furgoneta que havia entrat per al camí, vale, doncs segurament va ser aquella furgoneta, no? La que va fer el desperfecte als dos llums.
1: I encara sobre l'activitat municipal, el govern ha convocat un ple extraordinari per aquest dilluns vinent a 6:45 de la tarda per avançar diversos tràmits que el govern considera urgents. Entre ells hi ha la resolució de les al·legacions presentades al projecte de cessió d'un espai municipal a Can Serra de Lladó per fer-hi habitatge cooperatiu. El govern proposarà la seva desestimació.
4: La veritat doncs, que aquests mesos tècnicament s'ha estat buscant doncs, tot aquest reforç que realment es reafirmés que el que s'havia fet doncs, està ben fet i que doncs, tots els estaments importants que han de donar suport doncs, en aquestes accions per poder tenir habitatge doncs, donen el vistiplau i bueno, el risc que hi ha o que possible risc que hi veien realment doncs, està reafirmat i assegurat amb aquests informes que es presenten.
1: El ple es farà dilluns a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i la sessió la podreu seguir, com sempre, en directe per Ràdio Argentona i pel canal a YouTube de l'Ajuntament. I seguim amb un nom propi. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la geografia literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a acabar. Per poder publicar l'obra pòstuma de son pare, Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres, el garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda, el farà aquest cap de setmana i el proper. Al mercat de llibres s'hi podran trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana, universal i revistes, així com col·leccions.
5: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
1: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura.
6: Els esports.
1: Obríem l'informatiu parlant de l'importantíssim partit que juga demà el Futbol Club Argentona a Sant Jaume de Llierca, però hi ha més partits que repassem ara mateix. Recordem aquest, el més important, penúltima jornada de Primera Catalana i el primer equip del Futbol Club Argentona té el títol i l'ascens a Lliga Elit a tocar. Els jugadors de Rafagarro només tenen al cap guanyar el Sant Jaume d'Oló per aconseguir aquesta fita històrica. El club posa a disposició de l'afició un autocar per desplaçar-se a la capital garrotxina. El partit tindrà lloc dissabte a 4:45 de la tarda. En bàsquet, el senyor masculí juga el seu darrer partit a casa en la penúltima jornada de la competició. Els jugadors de Quique Espart rebran el Malgrat dissabte a 6:00 al pavelló Carme Femades. De ben segur que l'equip voldrà acomiadar-se de la seva afició amb una victòria. El sènior femení, per la seva banda, jugaran el seu darrer partit com a visitant. Les jugadores d'Albertilla es desplaçaran a casa del penúltim classificat, el Vilablareix, amb la intenció de sumar la quarta victòria consecutiva i amb la tranquil·litat de la cinquena plaça assegurada. El partit tindrà lloc el diumenge 10 de maig a 6:45 de la tarda. L'handbol lleidatà masculí també tancarà la temporada a casa, ho faran el partit de la penúltima jornada. Els argentonins rebran el Sant Cugat, serà diumenge a 8:00 del vespre. El lleidatà femení, per la seva banda, ha de remuntar el partit d'anada en el partit de semifinals per pujar de categoria. Les argentonines rebran el Castelldefels al poliesportiu el pròxim diumenge 10 de maig a 6:00. I acabem amb futbol sala. El pavelló esportiu municipal d'Argentona es convertirà en l'epicentre del futbol sala català els dies 10 i 17 de maig, amb la celebració de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona Femení serà l'anfitrió de la competició que vol posar la cirereta del pastís a una competició més irregular del previst.

0: I ara parlem de serveis, obrim plana de serveis de mobilitat, atenció als canvis previstos la setmana vinent a Argentona amb motiu de les obres d'urbanització de la Cruïlla entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero, de l'11 al 17 de maig es tallarà completament el trànsit rodat a la zona, inclòs el pas dels autobusos. A causa d'aquestes afectacions quedaran anul·lades durant tota la setmana les parades de bus del carrer Joan 23 i de l'Avinguda Puig i Cadafalch. L'única excepció serà la línia L557 de Sagrés en direcció a Òrrius, que sí que podrà utilitzar la parada del carrer Joan 23. Seguim amb cultura. El Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Amb el lema Carrer en creació, el festival fa una crida a projectes innovadors pensats específicament per l'espai públic. La convocatòria s'adreça a professionals de les arts de carrer amb espectacles estrenats recentment o que encara estiguin en procés de creació. El festival busca propostes que explorin noves formes de relació amb el carrer i amb el públic, amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o també d'altres formats híbrids. Les companyies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 8 al 24 de maig a través del formulari oficial disponible als canals del festival. El Sense Portes manté així la seva aposta per una programació diversa, paritària i oberta a tots els públics. Precisament la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el nostre company, el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Chaves ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a tots els públics de Catalunya. El reconeixement es va lliurar dilluns a l'espai Tarambana de Cardedeu i posa en valor la seva trajectòria i implicació en el món de les arts escèniques. I d'aquest apunt cultural ens porta avui a obrir l'agenda. Avui el Casal de Joves d'Argentona proposa una activitat per als amants dels jocs de taula i de la ciència-ficció. Serà a partir de les 7 de la tarda de la mà del grup de Garrins i Garjoles. En Blai Forns és un d'ells.
1: Aprofitant que aquesta és la setmana en què s'ha celebrat el dia de Star Wars, doncs hem fet la temàtica de l'espai. I som gent molt xula, saps? I entenc que la gent vol venir a jugar, no? Som gent xula. Ens ho passem bé.
0: Aquest divendres també teniu proposta de cinema amb una estrena d'èxit molt controvertida, la biografia de Michael Jackson.
2: ¿Sabes lo que quiero?
3: Ser la mayor estrella del mundo.
0: Podreu veure Michael divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i el cap de setmana la podeu veure dissabte a les 5 i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda sempre al centre parroquial.
4: La gira internacional. Esto es solo el principio.
0: Més activitats. Aquest dissabte a Argentona se suma un any més al Let's Clean Up Day, la jornada europea de neteja i sensibilització ambiental. L'activitat començarà a 9:45 del matí a la plaça Nova. Els voluntaris es distribuiran en grups i rebran el material necessari per a la recollida de residus. Aquest diumenge l'àrea de turisme de l'Ajuntament us proposa una nova ruta guiada, aquest cop entorn als fets i llegendes de la vila. Es tracta d'una activitat especialment pensada per al públic familiar i que comptarà amb la participació d'en Notxa. Arrencarà a les 11 del matí des del Museu del Càntic, que la inscripció prèvia a argentona.cat i el cost de la ruta és de 4 euros. I acabem el repàs a l'agenda cultural d'aquesta primera setmana sencera de maig entrant al Museu del Canti, i és que aquest és el darrer cap de setmana per poder veure les joies de l'exposició Vers l'aigua, un recull de peces de diferents artistes que amb el seu propi llenguatge creatiu es deixen arrossegar per l'aigua. No us la perdeu. Moment pel temps. Aquesta tarda tindrem un ambient tranquil al Maresme, amb nuvolositat variable de núvols alts, mitjans, però sense cap conseqüència. No plourà, el vent blu farà fluix i les temperatures màximes es quedaran avui entre els 20 i els 22 graus, sense canvis destacables. Demà dissabte arriba una pertorbació que ens taparà el cel pràcticament tot el dia. Al matí encara veurem alguna estona de ressol, però a la tarda els núvols seran abundants. De matinada pot caure alguna gota, però serà a primera hora de la tarda quan les pluges es faran generals. Les temperatures baixaran demà, les màximes només arribaran dels 18 als 21 graus al Maresme. Diumenge el temps ha de fer un gir total. Des de primera hora el cel quedarà serè i estable, no s'esperen pluges, al matí el vent serà fluix i variable i la mar continuarà amb maror a la costa. Les mínimes es mantindran entre els 12 i els 16 graus i les màximes tornaran a remuntar fins als 25 graus. És moment de conèixer la previsió del temps arreu de Catalunya. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant, bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem començat avui aquesta jornada que es presenti que la primera meitat del dia serà una miqueta més estable, tot i que sí que estan arribant aquests núvols als mitjans que estan deixant el cel una miqueta més tapat i, per tant, s'espera un matí de resol. Parasol, una miqueta esmortit i, a més, tenim alguns estrats baixos a punts del litoral que també s'han d'anar trencant. Durant la tarda tornarem a parlar de ruixats, no massa extensos, afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, seran força localitzats i tampoc s'espera que siguin intensos. De cara a demà sí que arriba una part força més inestable, sobretot de cara a la tarda, amb una precipitació que serà extensa i també localment intensa. Estigueu al cas. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ara, abans de marxar, repassem els principals titulars de la jornada.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga Elite. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat avui la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que dona l'Ajuntament als veïns. El Festival Sense Portes ja prepara la 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que el vulguin formar part del cartell d'aquest any. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya. Doncs l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés. A la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns. Bona tarda i bon cap de setmana.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Guardiola guardaespermes, llibretes i clauer. A bon preu, a poder ver.
2: A la plaça nova nosaltres ho vendreu.
3: Que el 15 de maig ens trobareu. Els meus productes...

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Vet aquí.

0: Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si aquest any tindré rosa o no.
1: Bon, vols que m'oblidi? Jo seré el teu Sant Jordi, Mercè.
0: Oi.
1: Vinga, i et portaré una rosa ben bonica.
0: Gràcies, Lluís, ja l'espero.
1: Ai, avui a l'hora del conte us portem només dos contes, però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'hora del conte de Onavilla, així que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes de l'hora del conte per la pàgina 570. I ens ha sortit...
1: La bigotuda de Montblanc, que està escrit i narrat per la nostra companya de l'hora del conte, l'Anaïs Torra, que ens explicarà la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
0: És una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi, amb les veus de l'autora. L'Anaïs, el drac interpretat per Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, la teva i la meva.
1: Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La bigotuda de Montblanc.

0: Ja fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac se'n fotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
1: Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
0: I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'estornudar.
1: Atxus! Atxus! Atxus! Què redimoni em passa ara? Brrr!
0: Resulta ser que el nostre drac tenia, sense saber-ho, una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant i estornudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
1: Atxus!
2: Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles!

0: Aviseu el rei i protegiu a la nostra princesa. Aquest drac l'envia Satanàs i vol aniquilar el nostre poble.
1: El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
2: Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
3: Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
2: Oh, just el que necessitava.
1: El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a Palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
4: Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
1: Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
5: Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
4: Què, què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
1: El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada. Un horror!
5: Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
4: No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
1: I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats fins que el rei no va tenir més remei que cedir al desig de la seva filla.
5: D'acord, d'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc.
1: Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
5: Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
1: La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
6: Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'Encarnita. Així jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
7: Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
0: I atenció, comencem el sorteig.
1: D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
0: I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
8: Què? Jo? Però jo? Ai, mareta meva, quin mal destí!
1: Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
8: Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
1: El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
2: Qui redimonis ets tu? I què vols?
8: Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te tu.
2: Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
8: Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
2: Jo no menjo persones, menjo verdures. No entens?
8: Doncs, sincerament, no gaire.
2: Vinga, va, torna cap a casa.
8: Ui, no. No em creuran si els hi dic que no m'has volgut menjar? Em penjaran a la forca?
2: Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
8: Oh, doncs mira, és fantàstic. Això és just el que sempre volia.
1: Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i volant, el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
0: I la persona escollida és... Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
4: Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
1: Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
2: Aviam, què passa ara?
4: Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a presa.
2: Que pesats que sou a Montblanc. Jo em començo a estar tip.
4: No em vols menjar?
2: M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
1: I així ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavaller Sant Jordi va generar un bon rebombori entre els vilatans.
0: Cavaller Sant Jordi, ajuda'ns!
1: Val a dir que el cavaller Sant Jordi era un fatxenda dels bons. Buh! Estava ben acostumat a ser l'estrelleta de tot arreu i el seu narcisisme i egocentrisme es feien evidents.
9: Rei, si voleu que salvi a la vostra filla i al vostre poble, m'hauré d'entregar la princesa per sempre més.
1: El rei, a contracor, tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
9: Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
4: Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
9: Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
1: Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
2: Aix! Au! Quin mal fan les punxes!
1: El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.

0: En un programa dedicat al dia de Sant Jordi no pot faltar la llegenda de Sant Jordi, així que el segon conte i darrer d'avui és precisament la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi és el mite del cavaller que salva una princesa d'un drac molt ferotge.
0: El drac, que és una bèstia que atemoria el poble i a qui s'oferien persones per sorteig per calmar la seva gana.
1: El destí tria la filla del rei, però quan el drac la va a devorar, apareix un Sant Jordi i el mata amb la seva llança.
0: De la sang del drac neix un roser de roses vermelles i el cavaller n'ofereix una a la princesa.
1: És la victòria del bé sobre el mal i l'origen de la tradició catalana de regalar roses el 23 d'abril. Sigui com sigui, nosaltres ara oferim la nostra versió de la llegenda de Sant Jordi.
0: Anem?

0: Fa molt més de 1000 anys hi havia un cavaller anomenat Jordi. Cavalcava sobre un cavall blanc i vestit amb una cuirassa brillant com la plata. Recorria les comarques del país. La seva missió, com la d'altres cavallers que hi havia en aquells temps, era la de dur la justícia i la llibertat a totes aquelles contrades on, per una raó o una altra, no n'hi havia. Un dia, el cavaller Jordi arribà a un poble on no es veia ningú pel carrer. S'acostà a la ferreria perquè el seu cavall necessitava una ferradura, però, com la resta de les cases, estava tancada. Després de trucar amb insistència, el ferrer obrí una escletxa. El va fer passar ràpidament i va tornar a tancar.
1: «Senyor, senyor, la desgràcia ha caigut sobre nostra!»
0: li va dir l'afligit ferrer.
2: «Expliqueu-m'ho. Enlloc havia vist tanta por i desolació com aquí.
1: Senyor, fa temps que un drac sense entranyes està assolant la contrada. El seu alè de foc ha cremat les collites i s'ha endut tots els animals que ha trobat pel camí. Amb el temps, com que quedaven tan pocs animals, l'afamat drac va exigir que cada setmana se li oferís una persona per satisfer la seva fam. El rei va convocar una assemblea i tot el poble, indignat, decidit fer front al drac i vam preparar-nos per lluitar. Vam construir llances llargues, tanques i un gran fossar amb l'esperança d'acabar amb ell. Quan aparegué el drac, vam lluitar desesperadament amb ell. Tot va ser inútil, vam ser derrotats. El dia següent, davant la presència del drac i amb l'amenaça d'arrasar-ho tot si no li donaven el que demanava, es va sortejar qui havia de ser lliurat. El destí va voler que toqués a la princesa Anabelda, la filla del rei. El rei i la reina van quedar paralitzats com si un llamp els hagués travessat i volgueren enganyar el drac, i tots dos van dir que els havia tocat a ells. Però l'astut i malvat drac no es va deixar enganyar i s'endugué entre les urpes la princesa Anabelda.
0: El cavaller Jordi, després de sentir l'escruixidora història del ferrer, digué:
3: «Faré que se li entrevessi el sopar, en aquest drac!»
0: Va muntar el seu cavall i va sortir a cercar la princesa captiva. En fer-se fosc, el cavaller va trobar la cova del drac i la princesa, que era la noia més bonica que mai havia vist. De sobte, aparegué el drac.
4: «Quina sort! Avui tinc doble ració de sopar!»
0: Això deia el drac mentre tancava els ulls i els ensumava amb gana. Jordi ho va aprofitar i, ràpid com un llamp, d'un gran cop li va tallar el cap amb l'espasa. La sang del drac amarà la terra i de seguida va florir un roser de flors molt vermelles i precioses. Jordi alliberà a la princesa i, per fer-li passar l'ensurt, li va regalar una flor.
5: «Sou molt valent i generós per haver-me salvat d'aquest monstre!»
0: Això li digué la Anabelda, enamorada d'aquell cavaller tan ben plantat. En tornar, tot el poble va sortir a rebre'ls amb viscles i aclamacions. El rei i la reina no podien creure's que la seva filla estimada estigués sana i estàlvia. I com que el cavaller Jordi ja estava tip d'aventures i, a més, li agradava molt la companyia de la princesa, es van casar i van ser feliços per sempre.

0: Avui fem una cosa diferent. Hauríem de descobrir la paraula perduda o oblidada, però és Sant Jordi, una bonica diada de Catalunya. Per tant, descobrirem, a través de contes bonics, veritats amagades. Comencem?
1: Primera recomanació.
0: La veritable llegenda de Sant Jordi. La seva autora és la Gemma Lienas i l'il·lustrador Valentí Gubianes.
1: Segur que, de vegades, us han dit que els contes populars i les llegendes sempre s'han explicat de la mateixa manera. Això no és cert. Les històries s'expliquen de maneres diferents segons els costums de cada època. Ara, al segle XXI, les noies ja no necessiten un cavaller que les salvi, sinó que s'estima més tenir relacions d'igualtat amb els nois. La veritable llegenda de Sant Jordi explica com dos enamorats dels llibres, la Maragdina i en Jordi, s'ajunten per derrotar un exèrcit enemic i salvar una espècie en perill d'extinció, la dels dracs. Ara descobrirem una altra història amb el conte La veritable història de la Rosa de Sant Jordi. L'autora en aquest cas és Yolanda Folqué López.
0: Aquest llibre explica la llegenda amb un relat positiu i inclusiu, transmetent valors com la solidaritat, l'agraïment, l'empatia, la transformació personal, sempre enfocada a la comprensió i al respecte, sense cap mena de violència i amb un toc de màgia. Descobrirem com, gràcies a Sant Jordi, van brollar, van sortir roses vermelles de la sang del drac, i a partir d'aquell dia, la rosa es va convertir en un símbol d'amor a la persona que estimes. I per acabar, recomanem el llibre Sant Jordi i el drac devora llibres. El seu autor és en Xavier Margenat i pertany a Edicions del Pirata.
1: Tal com el títol ens indica, és un drac a qui li agradava molt menjar llibres. Però no com ens podem imaginar, és una aventura sobre un Sant Jordi una mica diferent. Sant Jordi, per salvar la pell, es converteix en un autèntic contacontes. I el més sorprenent és que ho fa tan bé que el drac, en lloc de menjar-se'l, acaba sent un devorallibres. Al final podrem conèixer la veritable història de Sant Jordi.
0: Aquestes són algunes recomanacions, però és molt important que descobrim què s'amaga darrere la Diada de Sant Jordi amb la vivència directa de les parades al carrer, farcides de roses i de llibres per triar i remenar. Feliç Sant Jordi! I amb el drac ja vençut i la princesa Estàlvia, ens acomiadem per avui. Fins aquí el nostre viatge per la llegenda de cavallers, dracs i roses. Esperem que aquestes dues històries que us hem portat us acompanyin durant tota la jornada.
1: Recordeu que, com deia la tradició, de la sang del drac en va néixer un roser, però és a les nostres mans fer que la cultura floreixi cada dia. Per avui ens acomiadem de l'hora del conte, del bon ritme que sempre ens porta Damaris Gelabert amb la cançó, que no podria ser una altra, Sant Jordi.
0: I tant. Sortiu al carrer, remeneu llibres, regaleu roses i, sobretot, gaudiu de la festa més bonica del món. Nosaltres tornem aviat amb més històries i, mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Uau, poder verd! Compra, compra, estalvia. Vine i compra, que són els més divertits i...
2: útils!
1: Compra, compra, estalvia.
3: 15 de maig a la plaça Nova.
4: Quan?
3: El 15 de maig a la plaça Nova.
1: Compra, compra, estalvia.
5: Aquí, al Poder Verd, sempre t'ajudarem.
1: Compra, compra, estalvia.
6: Ràdio Argentona.
0: Energia positiva per les teves orelles.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 138 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Què tal? Com ha anat la setmana? Estem dintre ja del mes de maig. Fent una mica de memòria, recordeu quan anàvem a escola? Ara arribava el mes de Maria. Sí, sí, no em mireu així. Això és només pels que tenen una edat. Perquè en aquells temps, temps franquistes, totes les escoles eren catòliques, apostòliques i romanes. Doncs sí, era el mes de Maria. Es feien altars i es portaven flors per adornar-lo. Cantàvem davant de l'altar, Ave, Ave, Ave Maria, alguna cosa així. I resulta que qui no portava flors per l'altar, o crec que s'anomenava monument, no ho tinc, la meva memòria a vegades balla, doncs qui no portava flors era mal vist. I clar, qui en portava moltes tenia una millor qualificació. I això que, com us deia, jo sempre hi havia anat a escoles anomenades nacionals. Aquí no eren privades, no? Eren les escoles nacionales, que eren castellano. El que traduït al lèxic actual seria escola pública. I clar, com que eren a l'escola nacional i de poble, tan sols existia una llengua, el castellà. Si t'escoltaven parlar en català, et deien, aquí no, perquè érem de poble. Després ja a l'institut, públic també, cada dilluns aixecàvem bandera, formats com si fóssim soldats, i cantàvem el cara al sol. No sé si us sona això, sí? Doncs per entre les files s'anava passejant el professor de formació de l'Espíritu Nacional, conegut com a FEN, que normalment era un alferes provisional recauxutat de professor d'institut. I si escoltava que no cantaves o que no era la lletra correcta, clatellot que et queia. Perquè s'havien fet algunes lletres, sí, no sé què del color blanco i aquestes coses així. Eren uns altres temps, llavors els mestres no feien vaga, bàsicament perquè ningú es podia permetre el luxe de fer-ne, això. El gran dictador ho prohibia, i el poble, clar, ho veia. Però els mestres no feien vaga perquè, a més, ni s'ho plantejaven. Si un mestre o un professor et fotia un clatellot, tu callaves i no deies res a casa, perquè si ho feies, sabies que te'n cauria com a mínim un altre. Si el senyor mestre te l'ha fotut, segur que t'ho mereixies. El senyor mestre es deia, tothom els hi tenia un respecte, senyor mestre. Cobrar no cobrava més cara o potser menys, però respecte sí se'ls hi tenia. Ah, per cert, tota la meva generació, que som els que vàrem ser agredits per mestres i professors, tal com diríem avui, i per què no dir-ho, però algun pare que repartia bufetades a nivell de dir t'educaven a bufetades, no hem sortit tan malament, crec jo. No hem tingut que anar mai al psicòleg. Bàsicament perquè en aquella època no n'hi havia, ni si n'hi havia algun, eren per casos molt extraordinaris. Avui en dia, tot són estadístiques, tot són plans d'educació i tot són dades. Potser masses dades. Ara resulta que sabem que el mes d'abril ha estat el mes anormal i no ha plogut igual que l'any 1989, que va ser l'any en què va caure una pluja estàndard. També és el mes en què hem tingut a Barcelona la temperatura mínima més alta. O sigui, per dir-ho d'una altra manera, que és quan ha fet més calor a les nits, que a vegades se us ha d'explicar tot, Ens omplim de dades i el que volem saber és el que passarà demà. Ahir ja ha passat, no ens serveix per res la comparativa. El que volem és la previsió del futur, i no del temps, sinó del que passarà amb les nostres vides. Però es veu que això no es vol fer. I no parlo de meteorologia, Podríem parlar de la vida en general,
Què passarà demà quan s'aixequi de llit el senyor Donald Trump o el senyor Netanyahu o qui sigui? Ho hauríem de preguntar a la intel·ligència artificial? Heu pensat que la manera de viure la nostra vida no la decidim nosaltres? Vivim en una casa que segurament no és la que voldríem, però és la que ens podem pagar. Ens diuen a qui hem de votar. I si el resultat no ens agrada o no compleix les nostres expectatives, se'ns diu, això és el que vareu votar vosaltres, sí, sí. Per això és el que ens vareu publicitar i ens vareu portar gairebé amb un carró sense sortida perquè ho féssim. I nosaltres, xaiets, vàrem acceptar. Vivim en una ciutat que diu, vota, vota, vota, musulmà qui no voti. I ens fa gràcia, tu, mira per on. Per no parlar del preu de les coses, del menjar, l'habitatge, el transport, no decidim res. Però això, si ens reclamen a votar cada 4 anys, sí, sí, això sí. Algú ens ha preguntat si volem guerres? Algú ha decidit què volem de pressupost de l'armament? No, no. Nosaltres a treballar i a callar. Que aquestes coses, d'aquestes coses no en sabem, això en saben els polítics. Nois, em faig vell, ho noto, i cada cop entenc menys coses. Però també perquè em faig vell cada vegada les dic més a la cara. No me les callo. Després trobo algú pel carrer que ens escolta aquí al començament del programa i diu, és que sempre et queixes. Dic, sí. Saps qui no es queixa de res? Els que estan al cementiri. Però els que estem vius hem vingut a aquesta vida per poder-nos queixar. I ja sabeu la dita, cosa dolenta, fora del ventre.

0: Vinga, després d'aquest tema musical que el nostre tècnic ens ha portat, és el moment de l'agenda cultural del Maresme, però abans deixeu-me que donem pas a doña Virtudes. Doña Virtudes, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estem?
1: Estoy, que ya es importante.
0: Sí, perquè no estàs fotut.
1: No, no, es difícil si no estás, estar. Ay, mira, queda bien eso. Pues muy cabreada, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo está el mundo? Fatal. He leído una noticia hoy ya que lo que me faltaba. Oiga, ¿no caerá un meteorito en la cabeza de alguien? Ahora va por Cuba.
0: Porque le agrada fumar.
1: Sí, seguro. ¡Hala!
0: Per tots aquells que esteu a casa, acabo de tirar per terra la botella d'aigua que tenia aquí a la taula. No passa res, passa res. L'aigua és...
2: Aigua?
0: És aigua. Si hagués sigut whisky seria pitjor. Bàsicament perquè malgastaríem una cosa. Sí, doña Virtudes ara està intentant eixugar l'aigua.
1: Claro, hay que limpiar.
0: Però mentrestant podem fer l'agenda, li sembla?
1: Sí, sí,
0: sí, em dona permís?
1: Jo ja limpio, que m'encanta.
0: Mira, comencem per diumenge, diumenge 10 de maig. Tenim una visita guiada per les rutes, fets i llegendes d'Argentona. Una aventura màgica i plena de misteri on descobriràs les anècdotes més fascinants i les llegendes curioses que han marcat la història de la vila. Una experiència divertida per fer en família. Doncs, passat demà, diumenge, dia 10 de maig, a les 11 del matí, sortida des del Museu del Canti. I per allò que sempre em pregunto, doña Virtudes, té un preu?
1: Ala.
0: 4 euros.
1: Bueno, 4 euros on llegamos.
0: Pot pagar-la?
1: Bueno, mejor que no. A lo mejor si voy y digo que soy jubilada, a lo mejor me hacen descuento, ¿no?
0: Jo crec que si va allà i jo crec que si es dona a conèixer com a doña Virtudes, a vostè n'hi cobraran 10, com a mínim.
1: ¿Por qué?
0: Perquè la coneixen. Perquè la coneixen. Millor que no vingui. Millor que no vingui. Vinga, pues continuem.
1: Está equivocado, ¿eh? Está equivocado.
0: ¿Estoy equivocado?
1: Sí.
0: ¿De qué?
1: De que lo mismo pasaría gratis. Porque tengo encanto, ¿eh?
2: I no té abuela, no? Abans ho ha dit, que no té abuela, d'acord.
1: Pues seria un poco...
0: Podem continuar?
1: Siga, sí.
0: Demà dissabte, dia 9, Let's Clean Up.
1: Què passa en la boca?
0: Let's Clean Up. És el dia de neteja de la riera i boscos de l'entorn natural, en aquest cas d'Argentona, però aquest dia és un dia internacional, vull dir que llavors es fa a molts llocs.
1: Resulta
0: de que, com que som bruts de naturalesa, resulta que llancem deixalles, llaunes de begudes, bosses, a la riera, a diferents llocs. I llavors resulta que hem de fer un dia internacional per netejar les rieres i els boscos. Als boscos hi podem trobar un sofà, una rentadora, un vàter, tot això és el que pots trobar al bosc. Doncs llavors hem de crear això. No seria més fàcil que fóssim tots una miqueta més civilitzats i no llancéssim aquestes coses ni a les rieres ni als boscos i no hauríem de fer el Let's Clean Up? Però, ai, doncs som així. Doncs mireu, demà dissabte, dia 9, el punt de trobada és la plaça Nova d'Argentona, a 9:15, i aquesta neteja... Doncs s'ha calculat que durarà 2 hores, 2 hores i mitja. Digues.
2: Una pregunta. Aquest dia, les persones que hi col·laborin voluntàriament, tenen un segell allà a la deixalleria per tal que la tassa de residus li rebaixin?
0: No,
2: se'n passa pel cap, eh?
1: Ai, perdone.
2: Ai, perdon.
0: El que passa que el dia que van explicar això, tu no hi era, aquell dia no havies anat a classe.
2: Ai, veus.
0: Que diuen, és el voluntariat, això.
1: Voluntariat i políticos, que salen todos con su foto.
0: Doña Virtudes.
1: Amén.
0: Amén. Vinga, més coses. Ara, una cosa de bones. La Endofest.
1: Ah, i això què és?
0: La endometriosi, saps?
1: Ah, sí.
0: Dic que és una cosa de dones perquè els homes no tenim la regla.
1: Ah, sí.
2: I és un
0: que
2: problema.
0: Que tot s'andarà, eh? Sí. El ritme que anem jo crec que tindrem la regla d'aquí 2 dies. Tenim la pitopàusia, però la regla encara no la tenim. Doncs vinga, dissabte 9 de maig, a Premià de Dalt, al parc de Can Barbun, Els Pets, Reggae per Xics, La Reina del Pop, Marion Harper i Joan Vici, Seita, Carla Kira i, on, i el DJ Neus González.
1: Una DJ?
0: Sí, durant tot el dia, durant tot el dia a Vilassar, a Premià de Dalt.
1: Molt bé, és xulo, eh? Sí. Molt xulo. Per captar de... fondos, no?
2: Sí, no, i a més és molt important perquè durant tot l'any hi ha moltes associacions que ajuden a dones, perquè no hi ha tanta informació, encara, encara. No hi ha informació de per què es produeix l'endometriosi, però la gent, les dones en aquest cas, evidentment, se senten molt recollides perquè hi ha més persones que entenen i comprenen el que li passa a l'altre. Bueno, i això és molt important.
0: Fins es fa poc temps... tothom donava per sentat que la regla portava dolor.
2: Mm-hmm. Però no només és el tema de la regla, perquè provoca esterilitats, provoca uns dolors insufribles, i per metges hi ha informació del que passa, però no de per què passa.
0: Yeah.
2: I llavors, d'alguna manera, doncs es va recabant informació, i la veritat és que són trobades que poden alleugerar una miqueta allò que no és fàcil sempre d'entendre.
0: Vinga, i continuem a Premià de Dalt, i diumenge dia 10 de maig, a les 12 del migdia, a Can Valerià, entrada gratuïta, doña Bertoles.
1: A veure si m'interessa, espere que...
0: Poesia a la primavera.
1: Oh, que la sangrentera.
0: Festa del Hanami, amb en Jordi Busoms, la Joana Bel i el Xavier Mas Cravioto, que són els que recitaran poesia.
1: Que bonica la poesia.
0: Sí, sí, sí. I de Premià de Dalt, baixem a Premià de Mar. No la dir de baix, no, de mar. Perquè tenim el Premià de Circ.
1: Oh, no.
0: El dia 8, 9 i 10, o sigui, avui, demà i passat demà, diumenge, Festival de Circ i Arts Escèniques.
1: Ai, que xulo, de circ. Donde?
0: Eh?
1: I d'on hacen eso?
0: A Premià de Mar. A veure, un moment. Torna a apostar pel circ i les arts escèniques amb la celebració de la tercera edició del Festival Premià de Circ. No ho diu on ho fan, suposo que és a tot el poble, eh? Perquè
1: hi ha, no hi ha diferents llocs.
0: Hi ha diferents llocs, doña Virtudes, és que també és que Premià, em posa...
1: Premià molt gran, eh?
0: Bueno, tampoc és Hollywood, eh?
1: Bueno, no sé, quasi.
0: Tampoc és Hollywood. Doncs res, a Premià, i si aneu, arribeu a Premià, busqueu aquells que van vestits de blau, que alguns porten pistola o porra o així, policia municipal, vaja.
1: Vale, vale.
0: I li dieu, escolti'm, allò del circ, igual, hasta ho saben i us ho indiquen.
2: La veritat és que en el moment que has començat a dir busqueu la gent que va vestida de blau, he pensat que era gent que va vestida de blau perquè són participants, part de,
0: no,
2: del
0: no,
2: circ.
0: No, no.
2: Ah, no.
0: Aquesta també, no. a vegades... També sembla, sí, que siguin del circ, però
2: sí,
0: no.
2: Ja, ja. Sí.
0: Anava a dir, poden fer pallassos i coses així, però no ho sé.
1: Uh-huh. Oh, fer pallassos és molt difícil.
2: Seguim.
0: Podem seguir?
1: Siga.
0: Vostè
1: en su línia.
0: Oh, a què vol dir això?
1: Quan le dejamos hablar.
0: Sí. I ara, una xerrada, el dissabte, dia 9, a les 11 del matí, a Premià de Mar, al carrer del Pilar número 50, hi ha un seminari de memòria històrica, Maquis i los guerrilleros.
1: Oh, no. Està interessant, eh?
0: És interessant, és una conferència. Vinga, més coses. També, demà dissabte, dia 9 de maig, una obra de teatre, El cor dels amants. El cor dels amants també és a Premià, en l'espai de l'amistat.
1: Oh, és molt xulo.
2: Clar, amistat, amants...
1: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Perdó.
1: Todo se contagia en esta vida.
0: Sí. No, jo, és que en aquests moments veig una cosa, veig aquí, som minoria els homes. Som minoria. Hi ha majoria de dones. Hi ha majoria de dones. Tenim una, dos, tres, quatre, cinc dones per tres homes. Som minoria.
2: La Kilitrut diria, som persones.
1: Perdona, s'ha deixat la quilitrut.
2: Per això, sí, la quilitrut. Clar, però passo
0: a
2: les persones.
0: Podem acabar la agenda?
1: Sí.
0: Vinga, ara ens anem a Arenys de Mar amb una cosa que a vostè li agradarà, doña Virtudes, i a vostè també.
2: A vostè també?
0: Sí, concert i ballada de swing.
1: Uau! M'encanta el swing.
0: Demà dissabte, dia 9 de maig, a les 9 del vespre, amb l'actuació de la Amunt Jazz Band a Arenys de Mar, a l'Anselm Clavé 22, això és el Centre Cultural Calissai, que organitza Tocats pel Swing.
1: Ui, hace muchas cosas ahí donde el Calissai, ¿eh?
0: Sí. Preu, perquè sé que m'ho preguntarà.
1: Ai, que pagar, ja.
0: 10 euros d'entrada i els socis 8.
1: Bueno, y si me hago socio, ¿cuánto cuesta? Uy. No, pero me tendré que hacer socio, ¿no?
0: Ah, sí, mira.
1: Socio.
0: Venga, y continuem, socio. I continuem Arenys el diumenge, tot, durant tot el dia, fira de brocanters i col·leccionisme.
1: Que xulo.
0: Davant,
1: coses, eh?
0: A la riera, davant del Calissai. O sigui que el dissabte anem a ballar i swing i ja ens quedem allà i el diumenge al matí a la fira. I després, continuem Arenys, a les 7 de la tarda, el diumenge, al teatre principal, Màgia.
1: Ui,
0: amb el Mac Guiu.
1: Mac?
0: Guiu.
1: No el coneixo.
0: És que els coneix a tots els Macs, vostè?
1: A bastants, a bastants. M'agrada molt la Màgia.
0: Bueno, va, continuem. I d'Arenys de Mar ens anem a Santa Susana.
1: Ole, Santa Susana, la playa.
0: A dalt de tot, a dalt de tot, gairebé, gairebé. Perquè inauguren el Festivalet 2026 el dia 9 de maig a 6:45 de la tarda a la sala polivalent la companyia Parnassos.
1: Ah, mira.
0: Grans artistes a punt d'arribar, de camí a escena amb un carro de fusta i creant cert enrenou arriben en Jean-Claude i la Rebeca, els acomodadors del gran circ. És una activitat per canalla.
1: Chulo,
0: o no tan canalla.
1: Però s'ha de cuenta que hay mucho circo?
0: Sí.
1: Me alegro, porque era una cosa que estaba
0: viendo. Demà dissabte, dia 9, a les 8 del vespre. Preu.
1: Ai, madre. Diga, diga.
0: 3 euros.
1: Ah, eso está muy bien. 3 euros aún. No puede.
0: I anem acabant. I ara ens anem a l'altra punta, a l'Ella. Música, cor de rock. Després de l'èxit del darrer concert a l'Espai d'Arts Escèniques, el Cor de Rock de l'Ella presenta el seu nou espectacle amb 70 cantaires i 4 músics en un concert ple d'energia i grans hits del rock. Aquest any oferiran 2 concerts per fer-vos moure, vibrar i segur que també cantar. Doncs ja ho sabeu.
1: Jo no vull.
0: Eh?
1: Que jo no vull.
0: Per què?
1: Perquè hacen cantar i va llover.
0: Bueno, doncs mira, és això. Dissabte, dia 9 de maig, a les 8 del vespre. 9 de maig. Sí, sí, estem
1: sí,
0: al maig.
1: Sí, passa el tiempo volando.
0: Oh. Preu. 6 euros, 5 euros pels socis.
1: I dan algo? Vinir jo algo, perquè és a l'Ella, no?
0: Perdona, estem parlant d'un concert de música rock, eh?
1: Bueno, ¿y qué? Bueno, no van a dar
2: cerveza. Seran cubates, no serà vi. Seran cubates.
1: Pero ya que estamos allí, hombre, si hacen el esfuerzo y ponen vinillo, a lo mejor voy.
0: És que jo de veritat, a vegades es fa dur fer l'agenda amb Doña Virtudes aquí al costat.
1: Hombre, yo digo lo que pienso buenamente. Pienso en todos los jubilados, ya lo sabe usted.
0: Però els jubilats no poden beure vi.
1: Hombre, claro que podemos. Que no debamos es otra cosa. Pero poder podemos.
0: Re, fins aquí l'agenda cultural del Maresme i continuem amb el programa. Tenim una entrevista.

0: Bé, arribats en aquest punt, tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'alcaldessa de Dosrius, la senyora Sílvia Garrido, perquè el passat diumenge, dia 26, hi va haver una manifestació d'un grup de veïns encapçalats per la Plataforma per la Defensa del Medi Ambient i la Salut de Dosrius fent una sèrie de reivindicacions. I sobre això és el que volem parlar amb la senyora alcaldessa. Senyora alcaldessa, bona tarda i benvinguda al Maresmejant.
1: Hola, bona tarda, Jordi. Moltes gràcies per trucar.
0: A veure, com estava dient, el diumenge passat va haver aquesta manifestació encapçalada per la Plataforma per la Defensa del Medi Ambient i la Salut de Dosrius, fent una sèrie de reivindicacions. Què ens ha de dir al respecte?
1: Bueno, pues que ells diuen que hi ha una sèrie de coses que no els agraden i, bueno, estan al seu dret de queixar-se, de protestar, i, bueno, i són diversos temes dels que, els que protesten.
0: Sí, un d'ells és el que reclamen el tancament de la pedrera del Rocà.
1: Sí, correcte. Bueno, reclamen, sí, reclamen, és una pedrera que fa des de 1960-70, que està activa, és una activitat d'interès públic que autoritza o no la Generalitat de Catalunya, que està al dia amb tots els permisos que hi ha hagut de renovar a mesura que passen els anys i canvien les lleis mediambientals i que compleix la normativa, i tenim nosaltres des de l'Ajuntament fem un seguiment molt exhaustiu i amb reunions periòdiques amb Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i amb Mines, que són els que controlen aquests dos departaments, Indústria i Acció Climàtica, controlen aquest tipus d'activitats.
0: Una qüestió només, com a pur observador que sóc jo, vull dir, per un costat veig que cada vegada, diguéssim, l'explotació de la pedrera fa que es mengin més part de la muntanya, i per un altre suposo que en el transcurs d'aquests anys, des que es va autoritzar, s'han anat edificant cases més a prop de la pedrera, no?
1: Bueno, no es construeixen més cases. Vull dir, la pedrera té una àrea delimitada des de ja fa molts anys i una franja de seguretat, i això no s'ha modificat, no hi ha una construcció. O sigui, no es pot construir més a prop de la pedrera, no. El terreny i la zona d'activitat d'aquesta de la pedrera està molt delimitada des de ja fa moltíssim temps. Ja. No s'amplia, és impossible, no tenen permisos d'ampliació.
0: Però diguéssim, sí que a mesura que acaben menjant-se part de la muntanya, diguem així.
1: Ah, bueno, no, el que passa és que el forat, evidentment, segurament és més gran, evidentment. Vull dir, ells tenen en aquesta concessió d'extracció de matèria primera, que com és la pedra, que hi ha una muntanya, pues, aquesta concessió, quan se li va donar el seu dia, se li va donar per al volum de metres cúbics de pedra. I, evidentment, doncs, clar, buidaran altres que puguin buidar. El que no puguin buidar no podran fer-ho. No.
0: I del que es queixen els veïns, de que quan hi ha voladures els hi trontollen les cases, la pols de sílice i tot això?
1: Bueno, sí que és veritat que no és un susto menor. Vull dir, el que hi hagi una explosió, una voladura que utilitzen dinamita i fan explosions un cop al mes aproximadament, pues, si no deu ser agradable, no és agradable, ja l'he dit jo, però que això pugui afectar la pols de sílice, vull dir, segons les mesures que es van fer durant 6 mesos amb un recurs que vam demanar la Diputació de Barcelona i amb els sensors que va posar l'Ajuntament en zones properes a la pedrera, indiquen que no hi ha cap motiu d'alarma ni que hi hagi contaminació ambiental per part de la pedrera. No hi ha res de tot això. I això ho anem controlant perquè és un tema, evidentment, que ens preocupa.
0: Ja. I heu dit que només hi ha una voladura al mes?
1: Sí, de moment sí, més o menys. Perquè nosaltres també demanem a Mines que hi hagi, que ens envien totes les voladures i explosions que fan perquè veure si compleixen, evidentment, la normativa. Cada vegada que es fa una voladura, se posen dos sismògrafs perquè la ona expansiva, perquè la ona no pugui afectar, i a més tot això està molt regulat per la llei i té uns valors. I mai, mai supera, però en descreix, vull dir, però en descreix, vull dir, jo ara li dic, ara no me'n recordo de memòria, però si, és, si pot,

0: llavors, el tema de la post de sílice, el tràfic de camions amunt i avall, tot això, que la
1: bueno,
0: plataforma...
1: Ja els dic, nosaltres vam fer un encàrrec i hem demanat un altre també, perquè això aquest es va fer fa un parell d'anys, que hi havia el 2024, que va haver-hi un episodi on estàvem a sequera, va estar posat un aparell durant 6 mesos, amb els quals van haver-hi les explosions que corresponien per cada mes i van passar els camions que tenien que passar diàriament com passen, sense... O sigui, van ser 6 mesos seguits i el que va confirmar és que no les dades que marcava els aparells aquests no hi ha cap tipus de contaminació ambiental per part de la pedrera ni de l'activitat, vull dir, ni dels cotxes que passen. Vull dir, la qualitat de l'aire que tenim a Dosrius és totalment correcta.
0: I un altre tema també. Llavors, tota pedrera, quan comença la seva explotació, es compromet que al final de l'explotació regenerarà el lloc, no?
1: És obligatori, vull dir, és el pla de restauració. És obligatori perquè tinguin, ho aprova la Generalitat de Catalunya, Acció Climàtica. No tenen autorització minera si no hi ha un pla de restauració.
0: I aquest pla de restauració ja l'estan portant a terme o no?
1: Aquest pla de restauració, hi ha algun trosset, un 10%, un 10, un 15% que l'estan que ja ho han fet, perquè en aquell tros que ja ho han fet és perquè ja no han d'extreure més. És un tema que també els veïns estan molt preocupats i nosaltres també, perquè la visió és com vostè ha dit abans, no? Vull dir, cada vegada es veu el forat més gran, doncs sí. El que ens expliquen des de mines, i, bueno, que és entendible, que ens agradi més o no, ja és un altre tema, és que, clar, la pedra, aquest tipus de muntanyes van cap a baix. Clar, mentre a la part de baix hi hagi pedra, ells no poden restaurar la part de dalt. Hi ha algun tipus d'extractives que es mouen horitzontalment, per la qual el pla de restauració es veu molt més i mai es veu un forat molt gran, perquè es va movent en un plànol horitzontal. Vull dir, buiden un tros, passen a la dreta o a l'esquerra, i llavors van corrent cap a una banda i conforme van omplint poden anar tancant a l'anterior. En el cas de les muntanyes, i les muntanyes que tenen un subsol que és ric en pedra i que tenen dret i autorització per extreure, fins que no acaben la part de sota no poden restaurar i anar fent els bancals per restaurar la part de dalt. Yeah. Però, bueno, jo també els hi preguntem a Acció Climàtica i els hi expliquem que, bueno, que vagin intentant tancar àrees i zones perquè al final tampoc es vegi tan desangelat aquest tros.
0: Vostè, com a màxima representant dels veïns de Dosrius i en particular dels de Can Massuet, vull dir, feu el seguiment aquest de que la pedrera del Rocà vagi complint amb tots aquests temes?
1: Sí. Nosaltres tenim reunions periòdiques amb mines i amb Acció Climàtica, inclús totes les demandes que ens demanen els veïns, que ens senten per distància, que volen contestes a sèrie de temes que els hi preocupen. Nosaltres fem trasllat i de l'última van entrar a una instància fa un parell de mesos, els hi hem fet trasllat i estem esperant les seves respostes, tant a mines, a indústria mines, com a Acció Climàtica. Sí, nosaltres intentem fer el seguiment el més exhaustiu possible, perquè l'única força que podem tenir nosaltres des de l'Ajuntament, amb una activitat que controla la Generalitat de Catalunya, que està considerada com d'interès públic, és que compleixin la normativa. En el cas que no compleixin alguna cosa, nosaltres tindríem una força per queixar-nos i per dir, escolteu-me, això, si no s'està complint, això s'ha de tancar, no pot continuar, no? Això no pot perjudicar els veïns de cap de les maneres.
0: Ja.
1: Per això aquest seguiment exhaustiu.
0: Bé, ja per anar acabant, una qüestió, vull dir, us reuniu amb mines, us reuniu amb la Generalitat, us reuniu amb la pedrera i amb els veïns?
1: Amb la pedrera, no especialment, quan tenim que fer alguna... quan els tècnics tenen que fer alguna revisió, alguna inspecció, evidentment van allà, però no nosaltres... Bueno, si es compleixen, no tenen també per què reunir-se amb nosaltres, amb

0: l'Ajuntament. Si fa falta, sí que hem fet alguna reunió quan ha calgut, quan han vingut de Generalitat, i hem anat allà a tots a veure com està el tema i a que ens expliquin coses, doncs sí, hem anat, però no, en KM5 no hi ha una relació de que ens veiéssim cada 3 mesos, ni cada 6 mesos, no. En Generalitat sí, cada 6 mesos o cada temps que considerem o que hi ha alguna variació, sí que tenim aquesta reunió, sí. Tant en mines com en acció climàtica.
1: Però jo, a veure, sense conèixer a fons el tema, però vull dir, reunions cada 6 mesos amb el malestar que hi ha amb els veïns, ho trobo molt dilatat en el temps,
0: Bueno, a veure, ells van complint la normativa. Ja. Si entremig hi ha algun tema que surt, que no està controlat o que crea angoixa, evidentment no estan programades, vull dir, les anem demanant a mesura que creiem que, bueno, ara anem a demanar aquestes explicacions, oi, que ens expliquen això, doncs cap problema. Però jo li dic que són un parell de reunions a l'any, vull dir, com poden ser 3, com pot ser una, segons com vagi l'any, però sí, sí. Les tenim, però a mesura que entenem que necessitem explicacions.
1: Molt bé. Doncs, senyora alcaldessa, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta aquí en el Maresme Jan. I crec, tinc la intuïció de que d'aquest tema n'haurem de continuar parlant en altres ocasions.
0: Segurament, segurament. Sí. Tota la raó, perquè és un tema que preocupa i nosaltres no tenim el control, però hem d'estar allà i sí, segurament que continuarem parlant d'això.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, la senyora Silvia Garrido, alcaldessa de Dosrius. Moltes gràcies.
0: Adiós, que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.

0: Arribat en aquest punt, tenim una nova entrega de Història al dia a càrrec del nostre professor, el Josep Jaubet. Josep, bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda i ben trobat tots.
0: Tots.
2: M'encanta esta presentació.
1: Estic content de tornar a ser aquí a l'estudi perquè la vegada passada no vaig poder venir, vaig haver de parlar telefònicament.
0: No és el mateix.
1: No és el mateix poder estar a veure presencialment i veure'ls a tu.
0: Estar de cos present.
1: No, perquè encara som vius.
2: No, perquè és que no me sale decirle piropo por teléfono. ¿Es que sí?
1: Sí, és millor.
2: Claro, sí.
1: Aquí,
0: no hi ha virtud de sempre tirar la canya.
1: Sí.
2: No, que no quiero que nadie me hinche un ojo. Sí, está comprometido. Está comprometido. Bueno, casadísimo, ya, pero comprometido.
1: Sí, lligat. Doncs,
0: com ho diuen allò, home casat, home espatllat?
1: Sí, més o menys.
2: I ha dit que sí, quan llega a casa.
1: Sí, espero que no hagi sentit la dona. Doncs sí, no, això, veure-us a en Jordi, el nostre tècnic. Ara fa un moment hi havia dues noies molt maques de públic, Montse, la Rosa, la Quilitrut, amb la seva veu tan dolça, sí. I bé, quin remei, doña Virtudes també.
2: Són remeis.
0: Quin remei.
2: Jo curo i tot, soy milagrosa.
1: Bé, doncs abans d'entrar en matèria, jo volia parlar una mica d'algunes efemèrides que hi ha hagut recentment. Veiem, primera, la del dia d'avui i demà, 8 i 9 de maig, és quan es va acabar la Segona Guerra Mundial. El dia 8 de maig els alemanys van signar la rendició davant dels aliats, anglesos i americans, bàsicament.
0: I russos, també.
1: I el dia 9 davant dels soviètics.
0: Van ser
1: dos diferents. El 27 d'abril hi ha hagut la festivitat de la Mare Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, des del segle XV o XVI, ben bé. Comentar que és una patrona tan volguda que hi ha noms propis, en origen masculins i femenins, hi havia homes que es deien Montserrat també. I això ha anat evolucionant i ha esdevingut no solament nom propi de dones, recentment, s'ha perdut el masculí, sinó que també són cognoms, ja ha quedat fixat. I què dir del 23 d'abril, Sant Jordi? Jordi, com vas passar la festivitat, el sant?
0: Bé, perfecte. Cada any, el bo de Sant Jordi és que és un nom que tothom te felicita, però tothom se n'en recorda, saps?
1: Sí, no com Sant Josep, que ja no és festa.
2: És molt maco el nom de Jordi. Mi cunyau se llama Jordi, por eso me gusta tanto, porque es un hombre bonito.
0: O sigui, li agrada Jordi per cunyat, no per mi. Gràcies.
2: Per vostè també. Però vull dir que, no sé, tota la vida, el meu cunyat és de tota la vida, i és maco el nom de Jordi.
0: Ara no sé com agafar-m'ho, això, eh? La veritat no sé com agafar-m'ho, però bueno, deixem-ho estar.
1: Sí, és doña Virtudes, que
2: sí. Sí.
1: Bé, patró de Catalunya, també de Grècia i d'Anglaterra, però...
0: I d'Aragó també, no?
1: D'Aragó, però indirectament. És de Catalunya des de 1456 que la Generalitat, com que... era un sant popular i cada vegada doncs, tenia seguidors, més...
0: Tenia més likes.
1: Sí, diguem-ho així. Doncs el va estatuir com a patró de Catalunya, des de 1456.
0: Però 1456 Catalunya no existia, no?
1: Qui diu que no?
0: Espanya sí, però Catalunya no.
1: Després en parlarem.
2: Ja l'ha tocat la moral, eh? Ja l'ha tocat la moral.
1: Després en parlarem. Parlem de Sant Jordi. També ara se celebra la Festa del Llibre, perquè primer tenim la festivitat de Sant Jordi. no com diu aquell escriptor, per dir d'alguna manera, Mendoza, que, a veure, la festivitat del llibre la va instituir el dictador Primo de Rivera, per un 7 d'octubre, però com que no tenia èxit, els llibreters de Barcelona l'any 32 el van posar, o 31, amb la República ja, el van posar pel 23 d'abril perquè era més popular i llavors van lligar el llibre i la Festa dels Enamorats, que també des del segle XV doncs, feien servir aquest sant i aquesta festivitat doncs, per trobar-se i per declarar-se amoretes i tot això. És a dir, primer Sant Jordi i després això. No com diu aquest paio que, per cert, anem a dir d'on ve el senyor Eduardo Mendoza, que escriurà bé, no ho dubto, però aquests raonaments, aquestes explicacions són polítiques i totalment anticatalanes, perquè la festa de Sant Jordi és una festa de la catalanitat, no solament de la rosa, dels enamorats i del llibre, és una professor, festa catalana.
0: Professor, jo crec que el problema està en que si aquest senyor no hagués dit el que va dir, ningú tindria malament qui era el senyor Eduardo Mendoza, un escriptor que escriu molts llibres, d'acord, però vull dir, hagués passat sense pena ni glòria. Però gràcies a que va dir això, aquest Sant Jordi, tothom anem pensat amb el senyor Eduardo Mendoza. És una declaració de pur màrqueting.
1: Sí, però no solament de màrqueting, perquè el que va dir és anticatalà.
0: Bueno, però és que l'anticatalanisme ven.
1: Bé, doncs anem a veure qui és el senyor Eduardo Mendoza. És fill d'un fiscal franquista, d'uns tribunals franquistes. Està clar que els fills no tenen la culpa del que fan els pares. Però, veiem, diria, què es pot esperar d'un fill de franquista si ho ha mamat des de petit?
2: La ben normal.
0: A veure, ara imagina't que li hagués sortit independentista. No, l'haguessin excomulgat.
2: Bueno, sí, a vegades passen coses d'aquestes, la vida és un poc rocambolesca.
0: De la mateixa manera que ara hi ha pares independentistes que li surten fills d'Aliança Catalana i coses així.
2: O de Vox.
0: Encara és pitjor.
1: Però, i després un altre personatge famós que li ha donat suport doncs, és el Mariscal. El dibuixant aquell que va fer la mascota del Mundial de Futbol l'any 82, aquell gos tan lleig. És fill d'un metge voluntari de la Divisió Azul. Poca broma. I també el mateix.
0: Però Mariscal no és valencià, és del País Valencià, no?
1: Sí, però el seu pare... així. Doncs ja he comentat les efemèrides.
0: Sí, diu, ara que he quedat descansat, començarem la secció.
2: És que està molt enfadado.
0: Que sí?
2: I con razón, sí senyor. Que tiene usted toda la razón.
1: Doncs anem pel capítol d'avui. Torno a repetir una mica la intenció de la història al dia d'aquesta temporada, doncs, és mirar de desmentir mites, també mirar de desmentir o aclarir, doncs, denunciar les manipulacions o tergiversacions dels fets històrics i mirar, doncs, d'argumentar-los més o menys tal com són. I en tot cas, quan faig una valoració o explicació argumentada, perquè tothom ho dic, quina és la meva interpretació, però poso els fets i les fonts perquè es puguin comprovar. Oi? He parlat aquesta temporada parlo de la simbologia, els símbols d'identitat i de catalans. Vaig parlar, vam començar pel setembre, doncs a l'11 de setembre, és a dir, les festivitats nacionals, Per cert que la Diada Nacional del País Valencià és el 25 d'abril, que m'ha passat, no l'he comentat. Ho vaig comparar amb altres festivitats nacionals, com el 12 d'octubre, Festa de la Hispanidad, no sé els autòctons o indígenes d'Amèrica si els hi fa gaire gràcia, això, eh? Sembla que no, que no. Llavors, doncs, del 14 de juliol a França, oi? Per comentar-ne dos de conegudes, les banderes, no, els himnes, també vam parlar dels himnes nacionals, els segadors, que el critiquen, no sé per què, anem a veure. Hi ha la Marsellesa, que originalment tenia com a títol el cant de guerra de l'exèrcit del Rin.
2: És
1: una lletra una mica més violenta que els segadors. Aquí parlen de bon cop de fals, però la Marsellesa parla de la sang impura d'aquesta dels nobles i tal. I tots els francesos s'hi senten identificats.
2: Però canviaron el nombre de la Marsellesa.
1: Sí, perquè com que els que la van popularitzar eren els voluntaris de Marsella, deia, mira, la cançó aquesta dels marsellesos i tal, llavors va quedar com la Marsellesa, ja oficialment, després, era un nom popular. Doncs els francesos s'hi senten identificats amb el seu himne i, a més, durant una temporada, abans de que es popularitzés la Internacional, era l'himne revolucionari per ser. Per tant, doncs, i ningú feia escarafalls, potser la dreta reaccionària, però així està. I als Estats Units també el seu himne oficial, que quan el toquen tothom es posa dempeus i amb la mà tocant el cor i el canten i tal, doncs també és un himne de batalla i també parla dels herois i de la mort i aquestes coses. I ningú fa escarafalls. En canvi, l'himne català, en parlen malament. Evidentment hi ha una intencionalitat política al darrere i tot això, i bueno, nosaltres hem de reivindicar el que és nostre i sentir-nos-en orgullosos de l'himne i de la bandera. També vaig parlar, doncs, de les quatre barres, la bandera. També ho resumeixo mínimament. A partir dels segles XII-XIII, que apareix l'heràldica, doncs es vincula a una família, a una dinastia, és quan aquests escuts o aquestes banderes i tal, que en el seu origen era a les batalles, perquè els nobles es poguessin distingir en la batalla, perquè anaven tots tapats de ferro i tal, doncs hi havia uns escuts o banderes amb uns colors en principi arbitraris, doncs, i llavors, doncs, a mesura que aquell personatge doncs, se l'identifica amb aquests colors, esdevé doncs, heràldic. I molts d'aquests acaben identificant-se amb el territori d'aquest noble, i per tant territorials i nacionals. Segle XIII, la primera bandera europea que comença a agafar és la de Dinamarca, la creu aquesta de Dinamarca. I la de Catalunya, doncs, els primers testimonis, segells de Ramon Berenguer IV a finals del XII, però evidentment això venia d'abans. Ja sabem, amb Ramon Berenguer III i II, en ple segle XI, ja estava vinculat amb la família. I hem de suposar, hi ha molt per creure que en Guifré el Pelós ja feia servir els mateixos colors.
0: No, però hi ha una
1: llegenda.
0: Una llegenda.
1: Perquè la gent ha de buscar una explicació.
0: I un poema xupant-se's mà, sí, en sa ferida.
1: que és romàntic del segle XIX, però això és una llegenda que es va popularitzar posteriorment, segle XV, ben bé. El nom de catalans i de Catalunya, també. Veiem, no hi ha com les persones com neixen, que hi ha la data i l'hora que neixen i tal. Quan neix el nom, quan surt, o la bandera i tot això, no és, diguem-ne, una data concreta, es va anar esdevenint. També sembla ser del primer text original on es parla de Catalunya, dels catalans, és un poema a Pisa, en italià de Pisa, toscà, de 1114-1115, que parla de Ramon Berenguer IV, no, tercer, aquest és el tercer, com a ducs catalanensis i tal. Qual cosa vol dir que el nom ja venia d'abans. Sembla ser que Catalunya ve del nom català que existia d'allà on hi ha el poble, els catalans, doncs va sortir Catalunya. Hi ha diverses hipòtesis, perquè com que no se sap, es va trobar, llavors no se sap d'on surt, no hi ha documentació, testimonis, llavors hi ha diverses hipòtesis. A mi la que m'agrada més és la que fa derivar d'una tribu celta de la Gàlia, actual França, de la Xampanya, és on hi ha la ciutat de Xalons, que deriva dels Catubelauni, que és una tribu gala d'aquella zona, que van emigrar cap al nord i cap al sud. Catubelaunia, Catubelaunis, es contrau el nom en Catalauni, i d'aquí dona Catalònia, catalans. És una hipòtesi, a mi m'agrada i l'explico.
2: A mi també.
1: I ara no em donarà temps d'acabar, ho plantejo pel proper dia. Aragó i Catalunya, el corona d'Aragó, és per desfer mals entesos i manipulacions. Va ser una unió dinàstica. Ramon Berenguer IV es casa amb la filla del rei d'Aragó, Peronella, aquí hi ha un esdeveniment de geopolítica internacional de la península important que s'ha d'explicar amb detall, jo només ho plantejo ara, i en el proper capítol doncs, hi haurà el desenllaç.
2: Oi, que emocionant està esto.
1: No és Aragó, és una unió personal. El comte de Barcelona, que era comte sobirà, això també dona per explicar, negocia amb el rei d'Aragó, que era Ramir, dit el monjo, perquè era monjo i el van treure perquè fos rei, en fi, tota una sèrie de problemes. Ramir, que volia ser monjo, no volia ser home d'estat, negocia amb Ramon Berenguer IV, que és un home d'estat, un estadista, comparat amb l'actualitat, doncs, del nivell de Churchill o de Roosevelt, no d'en Trump, de cap de les maneres.
2: Tengo un trompa.
1: Doncs, ho negocia i, atenció, posat per escrit tres vegades, amb tres documents diferents, en banys diferents, li dona la seva filla, per matrimoni polític, i amb la seva filla a la reina d'Aragó, com si fos rei. Ella, Ramir, es guarda el títol de rei que li transmetrà a la seva filla, però li dona al regne, amb tota l'autoritat i sobirania, el comte de Barcelona. És una donació. I aleshores es crea un estat nou. No és que Aragó xucli el comtat de Barcelona, perquè diuen que Aragó era més tenia una categoria superior, era regne, i Barcelona només era un comtat, i Catalunya no ha sigut mai regne i tal. No, és més aviat el contrari. El comte de Barcelona es queda al regne d'Aragó, com a príncep d'Aragó, com a rei. A més ho posen per escrit. I la noblesa aragonesa, que són els que manaven, li ho reconeixen I aquesta és la història. I el regne que es crea a través d'una unió dinàstica doncs, és diferent del regne privatiu d'Aragó. És un estat diferent, nou. I aquí ho deixo. Pel proper dia.
2: Que emocionante, por favor.
0: Doncs ho deixarem aquí i continuarem a partir del regne d'Aragó
1: de la Unió de 1137.
0: 1137. Bé, alguns de nosaltres no hi érem aquella, però bueno.
2: No, pero usted, cuando vuelve usted...
0: Igual doña Virtudes sí.
2: Con esta incógnita hasta que vuelva...
1: Hi ha els documents i s'han d'interpretar.
0: Perfecte, doncs, professor Chauvet, moltes gràcies i bueno, ens deixes aquí frisosos per continuar.
1: D'això es tracta.
0: Moltes gràcies.
1: Continuarà.
2: Ai, ai, ai, ai.

Sovint és en els llocs més remots, en els racons apartats de la mirada de les dones i els homes, sempre atrafegats en coses importants, on n'hi ha prou espai per la màgia i la poesia, on els vents del món corren lliures més enllà dels reglaments i els posats seriosos que els humans ens imposem. Indrets on encara queda un bri d'infància o d'ingenuïtat, on encara es permet somiar, on, com diu la cançó, podem estendre les ales per saber qui som. Reconeixereu aquests paratges perquè si sou capaços de tancar els ulls i buidar durant uns instants la motxilla de pensaments, notareu com la música hi passeja i s'hi amaga i juga i ho pinta tot de mil colors, amb grans pinzellades improvisades, mentre balla el vent que marca el ritme amb cada cop d'aire. La Jana ara era filla del Montnegre i la mare li havia parlat de racons com aquests. I l'havia ensenyat a escoltar, a parar bé l'orella per delectar-se amb les sinfonies que el vent componia especialment per a aquells que sabien tancar els ulls i aturar-se enmig del tràfic de la jornada. La Jana tenia per costum, quan s'acostava al migdia, sortir a fer una volta per recollir un bon ram de flors que sempre presidia la taula. Al Montnegre n'hi havia moltes de flors, de colors i de formes molt variades. La Jana les collia pel seu aspecte, però la mare, havent dinat, s'entretenia a explicar-li els noms de cadascuna. Alguns noms la feien riure, com el cap d'asa. I cada vegada que en trobava, el primer que feia en entrar per la porta de casa era cridar a la mare per dir-li: «Mare, mare, avui també posarem un burro a taula!» I totes dues es feien un bon fart de riure mentre posaven aigua al gerro i ordenaven el ram. Collia herbes de Sant Joan, orquídies, xicòries, flors d'un arbust que la mare en deia loc, la sarriassa, una planta de boletes vermelles i verdes, ginestes o el guixó, una flor lila amb una cresta vermella al damunt. No hi havia dubte, el guixó era la flor preferida de la Jana. Quan en trobava, sabia que tindria un bon dia. Era llavors, mentre es perdia per camins i corriols, tot buscant les flors de l'hora de dinar, quan la Jana s'aturava en algun racó que li semblava especialment bonic. S'estirava a terra, de cara al cel, i tancava els ulls. I escoltava, cercant la música del vent. No sempre ho aconseguia. La mare ja li havia explicat que no era senzill. El vent no cantava sempre. Ni sempre ho feia al mateix lloc, ni a la mateixa hora. Però amb l'experiència, la Jana va descobrir que sí que hi havia un lloc on el vent es feia música, sovint. Tot i que era conscient que per arribar-hi s'hi havia de desviar expressament, ho feia de gust, perquè, encara que el vent emmudís, aquell racó tenia una vista privilegiada. Una vall on el Montnegre i el Montseny es donaven la mà. Un balcó des d'on podia somiar amb un món infinit que algun dia podria recórrer. Des d'aquell balcó havia dibuixat el seu futur i l'havia esborrat i tornat a dibuixar mil vegades. Des d'aquell balcó s'havia imaginat com seria la persona amb qui es casaria i passaria la resta de la seva vida. Des d'aquell racó havia decidit com seria la casa on viurien. Des d'aquell racó s'havia imaginat les seves filles jugant a l'era de la masia, perquè la Jana només tindria filles. I el molí de vent que haurien construït amb tot l'esforç i la il·lusió del món amb el seu enamorat. Aquell era el seu racó, el racó del vent, de la música del vent, el racó des d'on el vent li revelava secrets a l'orella que sempre quedaven entre ella i el vent. Des d'aquell racó i amb l'ajuda del vent, el seu món anava prenent forma a poc a poc. La primera vegada que el pare li va acompanyar, li va explicar que d'aquell lloc se'n deia el Rocatell. Li va semblar un nom estrany, però bonic alhora. Mai no havia sentit ningú parlar-ne, a banda del pare i de la mare. I això encara el feia més especial. S'havia convertit en la guardiana d'un secret familiar que es conservaria de generació en generació. Un dia, a casa, mentre la mare cosia uns pantalons del pare, la Jana es va asseure a terra i, mirant-se a la mare fixament, va sospirar. La mare li va preguntar que què li passava i la Jana, que esperava que la mare li fes aquella pregunta,
es va desfer en un riu de pensaments continguts que necessitaven fer-se paraula. Li va explicar el que la mare ja sabia, que a vegades, quan sortia a collir les flors de l'hora de dinar, s'esbiaixava per arribar al rocatell i provar d'escoltar el vent. Que a vegades en sentia la música i d'altres no. Però el que la mare no sabia és que els alguns dies, quan tancava els ulls, el vent li parlava, o ella ho somiava, però tenia la sensació que el vent li xixuejava l'orella i amb les paraules del vent se li feia present el futur. Veia com seria el seu futur, o com li agradaria que fos. No sabia exactament què volien dir aquelles paraules que es convertien en imatges, però d'alguna manera sentia que aquelles paraules del vent quedaven esculpides i dins seu, i no li marxaven de cap manera, com si aquell futur ja comencés a formar part del seu present. Havia sentit o havia vist que algun dia marxaria amb el seu enamorat a recórrer les muntanyes, seguint el vent, fins que trobessin un altre racó màgic, com el Rocatell, on el vent també cantés. I allà, ella i el seu enamorat construirien una casa i un molí de vent, i tindrien moltes filles que jugarien a l'era i collirien les flors de l'hora de dinar i s'hi sentirien a gust i segures. I mai no haurien de patir pels perills de la vida perquè el vent i aquell racó màgic les cuidarien fins que fossin prou grans per fer el seu propi camí. La mare l'escoltava mentre continuava cosint els pantalons del pare. Quan la Jana va callar i es mirava la mare esperant una resposta o un gest, les mans de la mare es van aturar i es va mantenir uns segons de silenci, encara que la vista encara posava els pantalons. Després va aixecar els ulls i li va somriure. Havia entès que la Jana començava a fer-se gran i que allò era el principi d'un comiat més o menys proper. I alhora, l'inici d'una vida nova per la seva filla, d'una vida pròpia, com ella l'havia tinguda. I li va dir: el vent i el cor m'han portat aquí i sóc feliç. I evidentment vull que tu també ho siguis. Només vull que tinguis en compte tres cosetes. Fes cas al vent, si el cor hi està d'acord. No perdis mai l'amor per les coses petites. I finalment, lluita i esforça't amb totes les conseqüències per aconseguir allò que t'has proposat i creus que és correcte. La Jana es va aixecar i va abraçar la mare amb tota l'ànima. En aquell moment va sentir un "ja sóc aquí" que venia de fora. Era en Blai, el fill del lleter, que com cada dia portava la llet puntualment i amb un somriure a la boca. A la Jana se li il·luminaven els ulls quan sentia aquella veu i sortia corrents a rebre'l. Normalment només s'intercanviaven unes poques paraules i un somriure juganers. Per aquell dia la Jana li va demanar que necessitava parlar amb ell i que si li semblava bé el passaria a buscar per la granja aquella mateixa tarda. En Blai va acceptar, entre nerviós i feliç. La mare, que havia mig escoltat i mig intuït la conversa, va fer un gest d'aprovació a la Jana quan aquesta va girar cua cap a casa amb la llet que en Blai havia portat. La impaciència no va fer córrer més el temps, però finalment la tarda va arribar. La Jana es va endur en Blai al seu racó, al Rocatell. Estava decidida a explicar-li tot. La música del vent, el futur que havia imaginat al seu costat, la masia, el molí, les nenes més felices del món. I ho va fer. I en Blai va haver de pair tanta informació. Estaven enamorats, però mai no s'ho havien dit, ni tan sols s'havien agafat la mà. En Blai es mirava el Montseny imponent, segur i protector. De sobte es va girar cap a la Jana, li va agafar les dues mans i li van clastar un petó als llavis. Van tancar els ulls i en silenci van escoltar el vent, que semblava celebrar-ho amb una música intensa i alegre. Després d'aquell petó, tot es va accelerar. Poc temps després, la Jana s'acomiadava de la mare i el pare i el vent se'ls va endur. Van caminar i caminar perseguint el vent. En alguns moments semblava que corria decidit cap a una direcció concreta. En d'altres semblava absolutament perdut i tenien la sensació que donaven voltes cap enlloc. Si no es van descomptar, van caminar uns 18 dies,
a vegades per camins, a vegades endinsant-se en el bosc més impenetrable. Pel camí van recórrer uns quants pobles. Pel camí van plorar i cridar de ràbia. Van caure i es van aixecar. Es van esgarrapar la pell. Van aguantar la pluja, el sol, les nits fredes, l'aigua glaçada de la tordera, que el vent els havia fet creuar dues vegades. El cos masegat i adolorit. Però no van defallir. I ara eren més forts. Sabien que es tenien l'un amb l'altre, passés el que passés, que aquell amor era infranquejable, infinit. El vent els havia proposat una prova duríssima, però l'havien superat. Ara eren on volien ser, on el vent els havia conduït. A Tordera. Més enllà del poble, a la riba nord del riu, hi ha una plana meravellosa que s'enfila a poc a poc. Just quan la plana deixa de ser-ho i es comença a enfilar, es torna un bosc de pins. I és aquí, a la pineda, on el vent s'atura a reposar i amb la música assenyala que ja han arribat. La Jana i en Blai es miren esgotats i satisfets. Saben que el somni de construir un futur plegats, un racó on la màgia es capbussi en l'ànima, és més a prop. De la pineda estant miren al voltant. A la plana s'imaginen camps de conreu i a la part alta, per damunt de la pineda, la masia i el molí de vent. Tenen feina, però abans han de descansar. Recerats a la pineda s'estiren i abraçats dormen a cor que vols. Dos dies després es desperten amb les forces renovades i comencen molts mesos de feina per aixecar la casa dels seus somnis. Els diumenges baixen al mercat i allà coneixen altres pagesos que els ajuden i els ofereixen menjar mentre els seus camps encara no donen fruits. Són molts mesos treballant de sol a sol, molts mesos dormint a terra, només arrecerats per la pineda, molts mesos apostant cada gota de suor al futur. La casa anava prenent forma i això els va animar. I poc temps després la tenien enllestida, però faltava el molí de vent, que els proporcionaria l'aigua i sobretot faria més forta la presència del vent, el seu còmplice. I es van prometre que fins que el molí no volés el ritme del vent, tocant el cel, no entrarien a viure a la casa. I el molí es va enlairar i el vent va fer volar les seves ales i van tocar el cel. La Jana i en Blai van córrer a buscar les quatre coses que els quedaven a la pineda. Volien, ara sí, instal·lar-se a la masia. Abans de fer cap a casa, es van mirar i es van abraçar. El somni era realitat. Però justament en aquell instant, el vent va canviar. I dos llamps van caure amb dues llances. El primer es va fer caure el molí i el segon va caure al cor de la Jana i en Blai, abraçats per sempre. Diuen que allà on va caure el segon llamp és on avui hi ha dos pins encara abraçats, que donen la benvinguda a la masia on mai van arribar a viure la Jana i en Blai, però que finalment acull a joves envoltades d'un entorn màgic tal com els enamorats havien somiat. Fins avui ningú ha tornat a aixecar el molí de vent. Potser algun dia algú ho farà i aconseguirà acomplir del tot el somni de la Jana i en Blai. Això només el temps i el vent ho diran.

0: les dues lectures d'avui estan molt enllaçades.
1: Sí, per la vida, per les il·lusions, pels camins, per la música, per la dansa.
0: Per l'amor.
1: Per l'amor. La paraula és aquesta, per l'amor, pel respecte i l'amor a la vida. De vegades no és fàcil, el camí fica entre bancs, què hem de fer, és així, però si ens envoltem de tot allò que és amor dins i fora de nosaltres, segurament ens ho facilitarà una miqueta més. De vegades els finals són diferents dels que un planteja, però com sempre l'equilibri té aquest costum de dir el final sempre és el final.
0: Sí.
1: I el que és la vida és el que va passant mentre no arriba aquest final. Doncs, com sempre, superpositiva. Avui ha vingut, ho dic perquè veníem les dues parlant pel camí, i avui venia com molt tranquil·leta i molt així, molt solemne. Està molt plena d'amor, suposo que la primavera també li afecta amb ella. I allò de que diuen que... Com diuen? La primavera...
2: La
1: sangre altera, però li ha alterat cap a l'amor i la calma absoluta, que bueno, li ha alterat d'una altra manera, que hem de fer. Però és bonic, és una alteració bonica. Jo, les dues, com sempre, visquem, és el que cal, és el que ens ha d'omplir. Viure sempre, no a costa dels altres, sinó en complementació dels altres.
0: Amb els altres.
1: Exacte. I bé, és aquest conte... Me vuelvo a cambiar de idioma.
2: És que... Qué bilingüe es usted.
1: Lo que sí que os comento es que, bueno, me permito, ahora soy Montserrat, me permito la licencia. Nube es no solamente es una gran persona y una gran mujer, como hemos dicho al principio, es una gran amiga, es una gran hermana, y que le deseo todos los pasos más bonitos de este mundo, con todas las ganas, con todo ese vigor, con toda esa fuerza que tiene, y que siempre esté acompañada, que no va a ser de otra manera, porque es una persona que abre los brazos, con lo cual el abrazo colectivo seguro que lo va a tener.
0: Molt bé, doncs ho deixarem aquí.
1: Ho deixem aquí.
0: Fins la propera.
1: I tant que sí. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Res, nois, fins aquí. Avui l'equip ha estat format per Lluís Blanc, els controls i muntatge musical, com sempre, Marga Silvestre, la producció, Josep Chauvet, Montserrat Rubio, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Ranyet. Esperem que hagi estat del vostre gust. Nosaltres, encantats de compartir aquesta estona. Marxem fins la propera setmana, però recordeu, sigueu feliços. Salut!
3: On vas comprar aquella Guardiola?
4: A la cooperativa Poder Ver.
5: Guardioles, garbes fermes.
6: Poder Ver, Poder Ver, Poder Ver.
7: Són els millors d'Argentona.
8: Poder Ver, Poder Ver. Fem productes artesans.
9: Ens passem pipa creant.
10: Som la millor cooperativa.
8: Poder Ver, a bon preu, a la plaça Nova ens trobareu.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga d'Èlit. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona, denuncia retards de mesos en les respostes de l'Ajuntament d'Ona als veïns. L'escoltarem a l'informatiu. En plana cultural, el Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per tots els públics de Catalunya. I el darrer titular és pel temps. Aquesta tarda al Maresme el temps serà tranquil, amb núvols alts i mitjans i temperatures de 20 a 22 graus. Dissabte arribarà una pertorbació que deixarà el cel tapat i pluges a la tarda, amb un descens de les temperatures màximes. Diumenge torna el sol, l'ambient serà més suau, amb màximes que pujaran fins als 23 i 25 graus. Comencem.

0: Aquest dissabte, el Futbol Club Argentona, un dels clubs centenaris del Maresme, pot fer història. Guanyar el títol del seu grup de primera catalana i aconseguir l'ascens a la Lliga Elite, la categoria més alta en la que mai no ha jugat. Aquest dissabte, una victòria davant del Sant Jaume, el filial de la Unió Esportiva Olot, equip que, per cert, ha perdut la categoria, el faria campió de Lliga a falta d'una jornada. L'Esportiu Maresme serà aquest cap de setmana al camp municipal de Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa, per transmetre pel seu canal de YouTube tot el que es pugui viure en aquesta jornada que pot ser històrica pel futbol argentoní i maresmenc. Dissabte, a partir de 4:45, un partit que pot valer un títol i un ascens. Sant Jaume, Olot B, Futbol Club Argentona.
1: I és que ens trobem davant d'un d'aquells caps de setmana que marquen una època. El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens de la Lliga Elite. No és un partit qualsevol. El veterà periodista Eduard Boet, que narrarà el partit per l'Esportiu Maresme, ho té clar. És la cita més important dels més de 100 anys de vida del club.
2: Jo crec que és el partit de futbol més important de la història d'Argentona, i podríem extendre-ho als últims anys al Maresme. És que informativament és el que toca. Quan apostem per seguir el futbol maresmenc, d'això que en diem categories territorials, és a dir, primera, segona, tercera, catalana, també categories femenines o juvenils, és obligat avui pensar que el partit de dissabte, a més amb un petit poble de 800 habitants que jo crec que pot quedar per la història d'Argentona, Sant Jaume de Llierca, aquest partit que pot permetre a l'Argentona jugar la temporada que ve en la competició en la categoria més alta que mai no ha jugat l'Argentona en els seus 100 i escaig d'anys històrics.
1: El repte és majúscul, l'escenari serà el municipal de Sant Jaume de Llierca, a prop d'Olot, aquest dissabte a 4:45 de la tarda. El club ha fet una crida a tota la família argentonina perquè no deixi sol l'equip en aquest desplaçament vital. Però fa temps que aquest equip... Què fa que aquest equip sigui tan especial? Doncs per Boet, la clau no són els fitxatges estrella, sinó l'ADN dels jugadors i la feina de Rafa Garro.
2: Pràcticament, amb un equip que l'han reforçat amb jugadors de qualitat, però tampoc sense fer, com abans hi han fet altres clubs, grans fitxatges, i amb aquest entrenador que és fantàstic, personalment, professionalment, tècnicament, humanament, que és el Rafa Garro, és el club el que realment és l'essència del futbol amateur, del futbol territorial, del futbol lligat, en aquest cas, al municipi com és Argentona, i sobretot no perdre el que jo crec que ha de ser el valor més important del futbol territorial, que és aquest sentiment de pertinença. I el Argentona el té, aquest sentiment de pertinença. És a dir, jugadors que no cal que es donin un petó a l'escut, perquè l'escut el porten dintre.
1: Si no podeu viatjar a la Garrotxa, podreu seguir tota l'emoció i l'eufòria a través del canal de YouTube de l'Esportiu Maresme. En trobareu els enllaços a radioargentona.cat en una retransmissió liderada pel propi Boet. Més coses. Obrim plana política. La portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que l'Ajuntament dona als veïns. Ho ha explicat a la roda política de la ràdio després del ple del mes d'abril. Rodríguez ha posat el focus especialment en la situació de la urbanització de les Ginesteres. Segons diu, els veïns van demanar fa mig any informació sobre les tasques de manteniment, neteja i conservació de la zona i assegura que encara no han rebut cap resposta.
3: No és només els veïns de les Ginestres. En aquest cas concret vam comentar el tema de les Ginestres perquè és escandalós que portin 6 mesos els veïns de les Ginestres esperant una resposta que en principi nosaltres entenem que és fàcil de tenir. Davant de les queixes de que hi havia falta de manca de manteniment a l'urbanització, a l'estat en el que estaven els bancs, les zones verdes, en el mal estat en què estaven els carrers, que la neteja viària que era pèssima, i donat que el regidor Collet els deia que no, que allà es passava a fer cada X temps el manteniment, i els veïns diuen, aquí no passa ningú, passen potser un cop al mes, al final van decidir presentar aquesta instància demanant aquest quadrant on sortís cada quan passen els de la neteja viària, cada quan es fa el manteniment dels bancs o dels carrers que estiguin malament. A veure, si tu contractes una empresa perquè faci aquestes feines, tu amb aquesta empresa tens marcat cada quan s'han de fer aquestes feines en aquella zona. Vull dir, no entenc per què aquesta informació costa tant de tenir.
1: La portaveu socialista ha relacionat aquestes queixes amb altres demandes veïnals que, segons diu, també s'han expressat recentment des del Cros o Can Carreres, tot i reconèixer que hi ha una manca d'inversions acumulada des de fa anys. Rodríguez ha defensat que hi ha actuacions senzilles que es podrien executar immediatament. Més coses també d'aquesta entrevista amb Mar Rodríguez, i és que la regidora també ha qüestionat la gestió econòmica del govern municipal. El PSC es va abstenir en la modificació de crèdit aprovada al ple d'abril i Rodríguez ha alertat que el pressupost ja suma diverses modificacions en només 4 mesos. També ha advertit del desequilibri entre la despesa i els ingressos municipals i ha recordat que l'Ajuntament haurà d'aplicar un pla econòmic financer els pròxims anys. D'altra banda, Rodríguez ha anunciat que el PSC retrau homenatge a l'exregidora Montse Brugal el pròxim 15 de maig a la plaça de Vendre. La dirigent socialista ha reivindicat la figura de Brugal com una dona pionera dins la política municipal d'Argentona.
3: Sempre ha estat en les llistes del PSC, ha sigut pionera perquè, com tu bé comentes, va ser la primera dona regidora aquí a l'Ajuntament d'Argentona, al nostre municipi, molt batalladora, una dona molt participativa, que estimava molt la gent del poble, estimava molt el seu poble i va fer molt per Argentona. I es mereix aquest homenatge, acompanyats d'amics i persones que estimaven a la Montse, companys i companyes de partit i entitats que volen participar d'aquest dia tan emotiu per tots nosaltres i per la seva família, sobretot.
1: L'acte comptarà amb la participació de militants, veïns i representants socialistes d'arreu de la comarca, així com la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero. L'Ajuntament ha emès un ban municipal per denunciar els darrers actes vandàlics registrats a Argentona, especialment els desperfectes provocats en equipaments públics i centres educatius. L'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, assegura que alguns dels actes destacats dels darrers dies no tenien cap altre objectiu més que fer malbé.
4: Ja no només porten també doncs, una despesa afegida, no? Una despesa extra per poder-ho refer aquell mal que s'ha fet en aquell moble o en el que sigui, sinó sobretot el malestar perquè s'han produït en 2 centres educatius, no? On doncs, la repercussió al final doncs, també és més gran i és una imatge que jo crec que no ens mereixem.
1: Un dels casos que més preocupa és el dels desperfectes registrats al Cros, on algunes persones haurien accedit a les teulades de l'equipament municipal de l'escola per causar-hi danys. Segons l'alcaldessa, la policia local està revisant les imatges de videovigilància per intentar identificar-ne els responsables. Capdevila, però, defensa que la solució no passa només per instal·lar més càmeres, sinó que demana també corresponsabilitat ciutadana.
4: Aquests actes desgraciadament hi són i el que hem d'anar fent doncs, és aquesta pedagogia, no? I que al final tots som responsables. Per tant, si veus algú o saps que vas veure algú, ho has de dir en el moment, no? I si algú alguna vegada veu alguna cosa, sobretot doncs, apuntar-se, no? Matrícules o així, perquè també vam tenir els desperfectes dels llums que van amedar, no? Del camí que vam il·luminar. I, bueno, doncs algú va veure una furgoneta que havia entrat per al camí, vale, doncs segurament va ser aquella furgoneta, no?, la que va fer el desperfecte als dos llums.
1: I encara sobre l'activitat municipal, el govern ha convocat un ple extraordinari per aquest dilluns vinent a 6:45 de la tarda per avançar diversos tràmits que el govern considera urgents. Entre ells hi ha la resolució de les al·legacions presentades al projecte de cessió d'un espai municipal a Can Serra de Lladó per fer-hi habitatge cooperatiu. El govern proposarà la seva desestimació.
4: La veritat doncs, que aquests mesos tècnicament s'ha estat buscant doncs, tot aquest reforç que realment es reafirmés que el que s'havia fet doncs, està ben fet i que doncs, tots els estaments importants que han de donar suport doncs, en aquestes accions per poder tenir habitatge doncs, donen el vistiplau i bueno, el risc que hi ha o que possible risc que hi veien realment doncs, està reafirmat i assegurat amb aquests informes que es presenten.
1: El ple es farà dilluns a 6:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i la sessió la podreu seguir, com sempre, en directe per Ràdio Argentona i pel canal a YouTube de l'Ajuntament. I seguim amb un nom propi. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la Geografia Literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a acabar. Per poder publicar l'obra pòstuma de son pare, Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres, el garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda, el farà aquest cap de setmana i el proper. Al mercat de llibres s'hi podran trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana, universal i revistes, així com col·leccions.
5: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
1: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura.
6: Els esports.
1: Obríem l'informatiu parlant de l'importantíssim partit que juga demà el Futbol Club Argentona a Sant Jaume de Llierca, però hi ha més partits que repassem ara mateix. Recordem aquest, el més important, penúltima jornada de Primera Catalana i el primer equip del Futbol Club Argentona té el títol i l'ascens a Lliga Elit a tocar. Els jugadors de Rafa Garro només tenen al cap guanyar el Sant Jaume d'Oló per aconseguir aquesta fita històrica. El club posa a disposició de l'afició un autocar per desplaçar-se a la capital garrotxina. El partit tindrà lloc dissabte a 4:45 de la tarda. En bàsquet, el senyor masculí juga el seu darrer partit a casa en la penúltima jornada de la competició. Els jugadors de Quique Espart rebran el Malgrat dissabte a 6:00 al pavelló Carme Femades. De ben segur que l'equip voldrà acomiadar-se de la seva afició amb una victòria. El sènior femení, per la seva banda, jugaran el seu darrer partit com a visitant. Les jugadores d'Albertilla es desplaçaran a casa del penúltim classificat, el Vilablareix, amb la intenció de sumar la quarta victòria consecutiva i amb la tranquil·litat de la cinquena plaça assegurada. El partit tindrà lloc el diumenge 10 de maig a 6:45 de la tarda. L'handbol lleidatà masculí també tancarà la temporada a casa. Ho faran el partit de la penúltima jornada. Els argentonins rebran el Sant Cugat. Serà diumenge a 8:00 del vespre. El lleidatà femení, per la seva banda, ha de remuntar el partit d'anada en el partit de semifinals per pujar de categoria. Les argentonines rebran el Castelldefels al poliesportiu el pròxim diumenge 10 de maig a 6:00. I acabem amb futbol sala. El pavelló esportiu municipal d'Argentona es convertirà en l'epicentre del futbol sala català els dies 10 i 17 de maig, amb la celebració de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona Femení serà l'anfitrió de la competició que vol posar la cirereta del pastís a una competició més irregular del previst.

0: I ara parlem de serveis, obrim plana de serveis amb mobilitat. Atenció als canvis previstos la setmana vinent a Argentona amb motiu de les obres d'urbanització de la Cruïlla entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. De l'11 al 17 de maig es tallarà completament el trànsit rodat a la zona, inclòs el pas dels autobusos. A causa d'aquestes afectacions quedaran anul·lades durant tota la setmana les parades de bus del carrer Joan 23 i de l'Avinguda Puig i Cadafalch. L'única excepció serà la línia L557 de Sagalés en direcció a Òrrius, que sí que podrà utilitzar la parada del carrer Joan 23. Seguim amb cultura. El Festival Sense Portes ja prepara la seva 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que vulguin formar part del cartell d'aquest 2026. Amb el lema Carrer en Creació, el festival fa una crida a projectes innovadors pensats específicament per l'espai públic. La convocatòria s'adreça a professionals de les arts de carrer amb espectacles estrenats recentment o que encara estiguin en procés de creació. El festival busca propostes que explorin noves formes de relació amb el carrer i amb el públic, amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o també d'altres formats híbrids. Les companyies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 8 al 24 de maig a través del formulari oficial disponible als canals del festival. El Sense Portes manté així la seva aposta per una programació diversa, paritària i oberta a tots els públics. Precisament la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el nostre company, el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Chaves ha estat reconegut amb un dels Premis Invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a tots els públics de Catalunya. El reconeixement es va lliurar dilluns a l'Espai Tarambana de Cardedeu i posa en valor la seva trajectòria i implicació en el món de les arts escèniques. I d'aquest apunt cultural ens porta avui a obrir l'agenda. Avui el Casal de Joves d'Argentona proposa una activitat per als amants dels jocs de taula i de la ciència-ficció. Serà a partir de les 7 de la tarda de la mà del grup de Garrins i Garjoles. En Blai Forns és un d'ells.
1: Aprofitant que aquesta és la setmana en què s'ha celebrat el dia de Star Wars, doncs hem fet la temàtica de l'espai. I som gent molt xula, saps? I entenc que la gent vol venir a jugar, no? Som gent xula. Ens ho passem bé.
0: Aquest divendres també teniu proposta de cinema amb una estrena d'èxit molt controvertida, la biografia de Michael Jackson.
2: ¿Sabes lo que quiero?
3: Ser la mayor estrella del mundo.
0: Podreu veure Michael divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i el cap de setmana la podeu veure dissabte a les 5 i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda sempre al centre parroquial.
4: La gira internacional. Esto es solo el principio.
0: Més activitats. Aquest dissabte a Argentona se suma un any més al Let's Clean Up Day, la jornada europea de neteja i sensibilització ambiental. L'activitat començarà a 9:45 del matí a la plaça Nova. Els voluntaris es distribuiran en grups i rebran el material necessari per a la recollida de residus. Aquest diumenge, l'àrea de turisme de l'Ajuntament us proposa una nova ruta guiada, aquest cop entorn als fets i llegendes de la vila. Es tracta d'una activitat especialment pensada per al públic familiar i que comptarà amb la participació d'en Notxa. Arrencarà a les 11 del matí des del Museu del Càntic, a la inscripció prèvia a argentona.cat i el cost de la ruta és de 4 euros. I acabem el repàs de l'agenda cultural d'aquesta primera setmana sencera de maig entrant al Museu del Canti, i és que aquest és el darrer cap de setmana per poder veure les joies de l'exposició Vers l'aigua, un recull de peces de diferents artistes que amb el seu propi llenguatge creatiu es deixen arrossegar per l'aigua. No us la perdeu. Moment pel temps. Aquesta tarda tindrem un ambient tranquil al Maresme, amb nuvolositat variable de núvols alts, mitjans, però sense cap conseqüència. No plourà, el vent blufarà fluix i les temperatures màximes es quedaran avui entre els 20 i els 22 graus, sense canvis destacables. Demà dissabte arriba una pertorbació que ens taparà el cel pràcticament tot el dia. Al matí encara veurem alguna estona de ressol, però a la tarda els núvols seran abundants. De matinada pot caure alguna gota, però serà a primera hora de la tarda quan les pluges es faran generals. Les temperatures baixaran demà, les màximes només arribaran dels 18 als 21 graus al Maresme. Diumenge el temps ha de fer un gir total. Des de primera hora el cel quedarà serè i estable, no s'esperen pluges, al matí el vent serà fluix i variable i la mar continuarà amb maror a la costa. Les mínimes es mantindran entre els 12 i els 16 graus i les màximes tornaran a remuntar fins als 25 graus. És moment de conèixer la previsió del temps arreu de Catalunya. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant, bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem començat avui aquesta jornada que es presenta que la primera meitat del dia serà una miqueta més estable, tot i que sí que estan arribant aquests núvols als mitjans que estan deixant el cel una miqueta més tapat i, per tant, s'espera un matí de ressol. Parasol, una miqueta esmortit i, a més, tenim alguns estrats baixos a punts del litoral que també s'han d'anar trencant. Durant la tarda tornarem a parlar de ruixats, no massa extensos, afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, seran força localitzats i tampoc s'espera que siguin intensos. De cara a demà sí que arriba una part força més inestable, sobretot de cara a la tarda, amb una precipitació que serà extensa i també localment intensa. Estigueu al cas. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres ara, abans de marxar, repassem els principals titulars de la jornada.

El primer equip del Futbol Club Argentona es troba a les portes de fer història. Aquest dissabte, els homes de Rafa Garro podrien segellar l'ascens a la Lliga Elit. En roda política, la portaveu del PSC d'Argentona, Mar Rodríguez, ha criticat avui la manca de manteniment en alguns barris d'Argentona i ha denunciat retards de mesos en la resposta que dona l'Ajuntament als veïns. El Festival Sense Portes ja prepara la 14a edició i ha obert una nova convocatòria per buscar companyies i artistes que el vulguin formar part del cartell d'aquest any. Precisament, la gestió del Sense Portes és al darrere del reconeixement que acaba de rebre el tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Argentona, Joan Chaves. Ha estat reconegut amb un dels premis invisibles que atorga l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya. Doncs l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés. A la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns. Bona tarda i bon cap de setmana.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ràdio Argentona. Se encuadra 104.6.

0: Les 11, el 8 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: una última hora en què tindrem tot de veus del món de la cultura ben interessants. La primera, la d'un cantant que confessa que ha embogit, en concret a Enlorquecido. Així és com es titula el documental de Miguel Poveda. És un retrat íntim de la seva obsessió per Federico García Lorca.
1: També entrevistarem una actriu catalana jove, molt jove, que ha meravellat amb una pel·lícula que arriba avui als cinemes. És Júlia Mascort. La seva interpretació a Yo no moriré de amor li va mereixer el premi a la millor interpretació al Festival de Màlaga i també que la convidéssim directament a venir avui al Catalunya Nit. Tenim moltes ganes de rebre-la d'aquí res, d'aquí uns minuts al nostre estudi.
0: I tot plegat ho rematarà un jove dramaturg també talentós. L'última paraula del dia serà per a Cesc Colomina. És l'autor d'Abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett. Vinga, va, anem avançant perquè tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I ens endinsem aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara el 8 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
4: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Y en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
5: El barco se va a encontrar en aguas próximas a Canarias, en el exterior de Granadilla, del puerto de Granadilla, entre las 3 y las 5 de la mañana de la madrugada del domingo. El fondeo se va a realizar en el interior del puerto porque son las condiciones óptimas marítimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible.
6: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
7: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
8: Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo, actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
9: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
10: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
11: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
12: És important que la iniciativa del president Trump coincideixi amb el 81è aniversari de la victòria sobre el nazisme, la nostra festa sagrada.
13: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit, doncs, deixaran completament la targeta.
14: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Are Not Genocide Italians, a la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
15: No, és la primera vegada que treballem amb Disney i és una casa fantàstica, és un salt internacional molt gran perquè això s'estrenarà a tot el món. És una investigació que difonem o que gravem tal qual s'està produint.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
4: 3.708. 03708. Sèrie 132.
3: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
5: La Inara és professora d'institut i freestyler.
6: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
5: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
7: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
5: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
6: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
5: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
8: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, uah, tio, este tio no vale.
5: Nando Cruz, periodista musical.
9: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
0: Solidaris.
1: Amb Mercè Folk.
5: Dones en el món del rap.
0: Dissabte a les 10 de la nit.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
10: Som bon banyai.
0: Les notícies.
10: Som
0: sota la llum de la lluna.
10: We'll
0: amb Manel Elias.
10: We'll
0: i Agnès Marquès.
10: Moonlighting strangers. Just a net on the way.
0: Catalunya Ràdio.
10: Just a net on the way.
11: I a continuació, ara aquí al Catalunya Nit, rebem un artista obsessionat per un altre artista, embogit per un poeta, un home enlorquecido.
12: Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.

0: bajo tierra.
1: Aquí estem fent les notícies sota la llum de la lluna, avui amb Miguel Poveda, que presenta aquest documental, que un dels mèrits que ja m'agrada molt, que ja ho tenia al disc, evidentment, sí, és el títol, El Lorquecido.
2: L'Orquecido.
1: Quin gran títol, eh? Quin gran joc de paraules.
2: Això ho va posar el Diane Gibson, no? Que una vegada vam quedar per sopar a Madrid, un restaurant, i jo no parava de fer-li preguntes. Y me dijo, ah, sí que tú también estás enlorquecido, con ese acento irlandés que tiene. Y digo, esa es la palabra, así es como me siento, enlorquecido, me estoy volviendo loco, estoy obsesionado. Y ya pues le puse el título, ¿no? Y es un poco lo que explica el documental, ¿no? Cómo alguien te puede enlorquecer en el mejor sentido de la palabra, no enloquecer, y en este caso enlorquecer.
1: Sí, sí, es un gran título que después, claro, si això s'estrena, per exemple, a l'estranger, costarà molt de trobar un títol en un altre idioma. Que,
2: bueno, que habrá que traducir El sol y el misterio nos hace vivir.
1: També, perquè de misteri n'hi ha, ja el trobarem. Després pensava, era amic de Dalí, i si volguéssim buscar jocs de paraules, és que són molt difícils de trobar un de tan bonic com El Lorquecido. Em solia, Dalí fuerte, Dalí fuerte.
2: Dalí fuerte.
1: No funciona.
2: Sí, ja,
1: I com Poveda. Mira, Poveda s'escriu... En ruso significa victòria.
2: Ah, sí?
1: En rus, Poveda,
2: no
1: és victòria, sí. L'únic que es pronuncia Pavieda, però s'escriu igual que el teu nom, vol dir victòria, bueno, hasta la victòria. Algú es podria fer, però és molt difícil.
2: Fíjate.
1: Que Povedarío.
2: Que Povedarío.
1: Que Povedarío.
2: Sí, bueno, esto,
1: Si algú algun dia... també s'obsessiona amb la teva figura, vés a saber.
2: Que pobre Darío.
1: Que pobre Darío, no està malament.
2: Que va Darío, Rubén Darío, també que tiene la part de poet. Sí, poètic.
1: Aquest es pot treballar.
2: Aquest m'agrada, sí.
1: On es podrà veure el teu documental? On es pot veure? Qui vulgui trobar-lo? Com ho pot fer?
2: A veure, divendres ho vam presentar al Cinesa Diagonal. Demà dissabte estarà amb el Bosc este... No en recordo el nom del cinema, i el Verdi també. Però els cinemes Verdi estan exaurides les entrades.
1: Ah, bueno, sí, això és bo.
2: Sí.
1: Bueno, i pot ser que després plataformes o el que sigui.
2: Exacte.
1: En el futur, no?
2: Sí,
1: que es podrà trobar. Disc a la vista, alguna cosa?
2: No, bueno, lo que más me emociona ahora es el 22 de maig, que vaig a l'Auditori de Girona, que a l'Auditori fa 20 anys, d'Auditori, jo fa 20 anys, no que tinc 20 anys, sinó del disc de Desglàs, no? De poetes catalans, on cantaré a la Lluna Raspall, que és un poema que vaig fer nou per la reedició del disc, del Narcís Comadira, del Joan Brossa, del Joan Margarit... en fin, de una sèrie de poetes que gravé hace unos años y que ahora hago la reedición y que me fa molta il·lusió.
1: Tu ara on tens la vida muntada? Vas voltant molt o...?
2: Ara estic a la Costa del Sol de Màlaga. Per això del català, que no està en el meu dia a dia, i em costa a vegades mantenir una conversa sencera perquè estic tota l'estona traduint ahí i no quiero fotre la pota. No vull... fotre la pota amb ninguna paraula que estigui maldita, no? I maldita, no maldita.
1: No, veus també, aquí tenim
2: també
1: un altre...
2: un joc de paraules.
1: Un altre joc de paraules. No,
2: sí que perdem una veu. Però sí, estoy viviendo ahí en la Costa del Sol de Málaga y ahí estoy feliz también, pero es que el amor te lleva por muchos lugares y creo, me he dado cuenta ya que soy nómada, o sea que no sé on arribaré demà.
1: Quan vulguis anar passant per aquí, tindràs les portes obertes.
2: Moltes gràcies.
1: Beneïda la teva bogeria. Gràcies.
2: Gràcies a tu, Manel.

0: Deixem arribat a 2:15 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i atenció perquè ja tenim aquí la Júlia Mascor. Quina pel·lícula, quina pel·lícula.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
2: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
4: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
2: El divan, el valor de la conversa.
4: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Sense fronteres.
5: Tornem a activar el GPS del català.
6: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
5: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
1: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
5: La llengua diu qui som, aquí i al món.
1: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
1: Som
2: 3CAT. Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès.

0: protagonista d'una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana i que es diu Yo no moriré de amor.
1: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla. Invierno.
0: La pel·lícula s'estrena, com dèiem avui, amb l'aval de 3 premis al Festival de Màlaga, els de millor pel·lícula, millor actor de repartiment i millor actriu protagonista, en aquest cas per la Júlia Mascort. Què tal, Júlia? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Molt bé, benvinguda i felicitats.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
0: Escolta, a veure, ets molt jove, ja ho hem dit. Aquesta pel·lícula, a més, és una òpera prima de la directora. Del Festival de Màlaga han passat ja uns quants dies fins que s'estrena als cinemes i començaràs a rebre l'impacte, no?, en els que vagin al cine, però en els espectadors. Però com has paït l'èxit a Màlaga?
2: Bueno, pues, com s'ha pogut una mica, la veritat, perquè no ens ho esperàvem gaire. Vull dir, anàvem amb expectatives normals. O sigui, jo, de fet, vaig veure la pel·li super abans de... O sigui, molt poc abans d'anar al festival. I bueno, també quan et veus allà dius, hòstia, no sé, necessito algun feedback, no? De dir, és que no sé ni jo ni si està bé o no. Llavors vam anar al festival així com amb, bueno, hi havia pel·lícules molt potents també, pel·lícules molt bones, de dir, bueno, aviam què passa, no? I res, sí que vam veure que quan es va projectar pues, va haver bon feedback, no? La premsa també s'estava mullant una mica, estaven opinant bé i res, és que nosaltres vam projectar dimecres i ja divendres ja ens havien de trucar si és que ens aportàvem alguna cosa. I bueno, en teoria ens havíem de trucar a les 12 per si al final ens havíem de quedar i no van ser fins a les 7 de la tarda que ens van trucar, o sigui que va ser un dia de patiment, però molt emocionant, la veritat.
0: Quantes vegades més l'has vist?
2: Jo l'he vist 3 vegades. Sí.
0: Una d'elles avui, entenc, no? Perquè avui heu fet passi amb col·loqui.
2: Sí, no, avui no. Justament no.
0: Avui no, avui justament no, però l'has vist 3 vegades.
2: Sí,
0: ara
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Ja l'has vist 3 vegades, sí. Que tens el reconeixement del Festival de Màlaga, totes les crítiques tan bones que se n'han fet, entens l'èxit de la pel·lícula, aquest reconeixement a Màlaga?
2: L'entenc.
0: Què li trobes?
2: Sí, la veritat és que sí. De fet, la vaig veure fa 2 dies per tercer cop i allà sí que em vaig fer un viatge fort de dir, hòstia, és que està bé, està molt bé. O sigui, jo quan vaig veure el guió ja vaig veure que estava molt ben escrit, que a més s'estava donant focus a una cosa que normalment no havíem vist. Sí que és veritat que havíem vist potser pel·lícules que enfocaven des de la, no sé, des de la malaltia, la persona malalta afectada, no? Però la figura del cuidador normalment no és molt atractiva, no? Per representar i em semblava molt interessant poder donar-li veu, no?
0: I necessari, segurament, no? Fem una mica de sinopsi pels que encara no estiguin del tot ubicats. Ets una jove estudiant, fas teatre amateur i a casa, doncs comença... És un drama que, a més, viuen moltes famílies, no? La vostra mare té Alzheimer.
2: Sí, sí. El meu personatge, això, amb 18 anys, li toca lidiar amb un diagnòstic precoç de... Bueno, en aquest cas és una demència frontotemporal, als 50 i poc anys, i res, és algú que la protagonista de primeres no encara ve. Ho veu com una injustícia, no, per ella, perquè és molt jove, perquè o els seus amics que s'ho estan passant bé, que estan vivint una joventut normal, i ella, en canvi, té aquí un sentiment de culpa perquè ha d'estar a casa, o s'ha d'organitzar amb la seva família, o ha de veure la seva mare que cada cop va pitjor, no, perquè això no va millor mai.
0: No, clar. A més, el context és molt important, no? Una família humil, amb pocs recursos, de 4 membres, cadascú viu la situació d'una manera diferent com bonament pot, perquè a més, esclar, hi ha tota una situació de dependència que es va, no, accentuant i clar, la família té els recursos que té. I al principi us aneu distanciant perquè, esclar, hi ha allà un patiment, un esforç i unes hores i una dedicació que costen d'assumir.
2: Totalment. Crec que aquí la Marta, la directora, que de fet explica la seva història, jo faig com d'ella, no? Bueno, volia posar sobre la taula lo difícil que és compaginar-te amb la teva família, no? Que al final adopteu el rol de cuidador per forces, perquè cadascú mira pel seu propi bé, no? I aquí és on xoquen, no? Tots els rols familiars, cadascú només mira per la seva vida i costa, no? Sacrificar-se o organitzar-se per encarar pues lo futur que és la situació, no? Que tenen a casa.
0: I la Marta va treballar molt amb tu, és clar. No deu ser fàcil, no? Perquè tu saps que la directora doncs està projectant la seva pròpia vida, ho veu treballar, va voler explicar-te com ho havia vist.

0: ella.
1: Sí, sí. Des del primer moment ella ens va obrir les portes a casa seva, ens va ensenyar vídeos de la seva mare, vídeos del seu pare. Bueno, ens va explicar molt bé pues, les sensacions que ella va tenir durant tots aquells anys. En el seu cas sí que van ser 9 anys, no, de malaltia. A la pel·li són 6, però bueno, evidentment ella volia explicar-nos tot el possible perquè nosaltres poguéssim apropar-nos molt bé a la realitat, no?
0: Ara la pel·lícula, com dèiem, arriba als cinemes. Avui he fet el passi amb col·loqui. Com ha anat? Com
1: ha anat? Ha anat molt bé, la veritat. És que la majoria de vegades la gent la rep molt bé, la gent s'emociona molt, la gent empatitza. També des de Màlaga que la gent s'apropa a nosaltres i ens explica, ah, és que jo estic passant per això, o jo tinc un col·lega que està passant per això, o jo he passat per això, i això és l'objectiu de la pel·lícula, no? També, que la gent que està passant per un moment així, doncs, es pugui sentir doncs, menys sol, menys culpable, que pugui entendre realment potser tot el que va viure, i això és bonic. La veritat.
0: No, perquè té molta veritat, no?
1: Sí.
0: Clar, ets molt jove, has fet, ara passarem per altres papers que has fet, però no sé si has tingut la sensació de potser que és el primer gran treball tocant la vida de veritat, no? En aquests moments difícils que també té.
1: Sí, sí, sí. 100%. Vull dir, jo... De fet, quan vam fer les proves jo em pensava que la història anava focalitzant amb la mare... I quan em vaig llegir el guió vaig dir, hòstia, vale, que és això, no? Vull dir que la pel·lícula es centra en el meu personatge. Va ser un repte perquè, bueno, perquè és feina, és molt temps, és molta entrega i bueno, també hi ha pressió. Sí. Mm.
0: I les bones crítiques com les portes?
1: Bé, molt bé. Tot siguin bones.
0: No t'impressionen. No et suposen allò un pes, una responsabilitat.
1: Mira, també et mentiré si et dic que no. Vull dir, hi ha vegades que també pensava, hòstia, a vegades em fa més por que vagi bé que no que vagi malament, saps? Perquè això suposa una sobreexposició, suposa un allau de dir-te a molta gent que bé ho fas i que ets la millor i això també costa de pair una mica, suposo.
0: Home, sembla que et posi pressió pel següent treball, oi? Yeah.
1: Clar, sí, suposo.
0: Escolta'm, si entre els nostres oients hi ha espectadors del Com si fos ahir, els hem de situar perquè potser ara diuen, ai, pel nom no ho sé, però tu vas fer d'Arlet.
1: Sí, sí. Sí, que era, bueno, no sé si la gent se'n recorda, però era com la... Bueno, l'Helena Gadel feia de la meva tieta i jo en treballar... Bueno, un personatge que tenia un trastorn de conducta alimentari i bueno, donava una mica de guerra. Vaig estar allà un temps, va ser molt guai.
0: També, déu-n'hi-do, en teatre ja saps el que és actual TNC. Sí. T'han passat coses grans.
1: Sí, sí, sí. I a més, i sempre, l'altre dia ho pensava, que sempre he tingut la sort de poder fer papers xulos i explicar històries com boniques i necessàries i compromeses, no? Que també és l'únic.
0: Què t'agrada més?
1: No sé. Això, poder explicar històries que remoguin, que tinguin... que facin justícia, no sé. Poder... fer empatitzar la gent. No sé. Però, bueno, comèdia no he fet mai, per exemple, a mi m'agradaria.
0: Creus que se't donaria bé?
1: Jo crec que sí.
0: Sí, eh?
1: Jo crec que sí, però no sé, jo què sé.
0: Bé, doncs aviam si passa, no? Si ara hi ha algú escoltant-nos, aviam si li proposa la Júlia Mascort un paper de comèdia, a veure si tira endavant. Això ens agradaria veure't, també, perquè realment no? Tens, sembla com moltes vessants a l'hora de capacitat d'interpretar. A veure, la persona que ocupa sempre aquests minuts els divendres al Catalunya Nit, li posem deures, ens ha de dir quina notícia de la setmana li ha cridat l'atenció i per què, i que li demanem també que ens proposi un pla cultural pel cap de setmana o pels propers dies. Júlia, comencem per la notícia. Amb què et quedes?
1: Pues em quedo amb bueno, el dilluns, sempre és el dilluns de cada any, el primer de maig, es fa la Met Gala, no? No vull donar espai realment a la Met Gala perquè a mi és una cosa que m'enfada una mica, que passant tot el que està passant, segueixin fent, no, aquest tipus de celebracions o no sé què és realment la Met Gala, una mena de performance. Però m'agradaria com donar lloc a una cosa que va passar no? Al final és aquest any el CEO d'Amazon, no? És el que va donar pasta, sí, perquè es fes, no? El Bezos, no? Es diu, sí, Bezos. I es va fer com una gala alternativa amb molts treballadors d'Amazon. La gala crec que es deia com Alternative Not Billionaire Ball o alguna cosa així, saps? I eren tot de treballadors d'Amazon, no? Evidentment reivindicant els seus drets i criticant aquest home i tot el que s'estava donant a terme amb tot plegat, no? I va ser xulo perquè realment es va fer com una desfilada, no? De molts, no sé, de firmes més petites, no? I amb dissenyadors més locals, reivindicant una mica, pues tot, no? Una mica.
0: Una altra manera de fer.
1: Exacte, sí, em va semblar pues, molt indicat, la veritat.
0: I un pla, aviam, pels pròxims dies, amb què et
1: quedes? Un pla, pues mira, diré teatre, o sigui, evidentment, podeu anar al cine a veure Jo no moriré d'amor, però diré una obra que vaig anar a veure aquesta setmana, que es diu L'autora, al Teatre Lliure de Gràcia, que em va agradar, em va sorprendre i crec que està guai.
0: Doncs mira, n'hem parlat, doncs mira, aquí, sí, vam fer també cròniques, sí, i per tant, doncs aquesta és la proposta, estarà en cartell els pròxims dies al Teatre Lliure, aquesta l'autora. Doncs Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, et desitgem molta sort. Tenim la sensació que Jo no moriré d'amor anirà molt bé i que arribarà molt al cor dels espectadors. Esperem veure't aviat. Tens algun projecte a l'horitzó que puguis avançar-nos?
1: Doncs mira, la temporada que ve estaré a la Beckett amb una obra dirigida per la Victoria Spunsberg i això...
0: Pues un altre regal,
1: sí,
0: no? Imagino.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs,
1: moltíssimes gràcies.
0: Segur que en parlarem aquí. Júlia, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies. Bona nit.
2: I a 3:15 de la nit hi ha gent treballant molt intensament també, imprimint diaris, les portades. Passem per imprimsa. Lídia, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
2: T'han arribat les portades o què?
3: Només ara.
2: Doncs què diu l'ara?
3: Doncs mira, quan la seguretat es digui educació, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC. Esquerra Comuns demana la dimissió de Trapero per la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Dues mosses es van camuflar entre els mestres per valorar els riscos. Per una altra banda tenim esperant el creuer de l'antivirus. Agents policials enllesteixen ahir els preparatius al port de Granadilla a Tenerife, a l'espera de l'arribada del vaixell. I en la foto es veu tendes de campanya i agents de la Guàrdia Civil fent aquests preparatius.
2: Molt bé.
3: Després tenim multa i burles al vestidor del Real Madrid a les portes del Clàssic. I una entrevista que li fan a una periodista, Madina Ayar, d'Afganistan, i diu, els parcs, un altre lloc on les dones ja no podem anar.
2: Déu-n'hi-do. Doncs,
3: i fins aquí.
2: Fins aquí. Lídia Tellez, que acabi d'anar bé la nit, que ja sé que és llarga aquí la rotativa. Gràcies.
3: Bona nit, bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Aquí a la redacció han arribat també altres portades de diaris. Marc Güell?
4: Sí, per exemple, tenim El País, que obre dient que Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus antivirus. La foto de portada d'aquesta portada del País és per al Nigel Farage, èxit electoral dels ultres de Farage en les eleccions a Anglaterra, que també hem explicat en aquest informatiu. També en portada dos titulars més. Ayuso acusa Sheinbaum d'expulsar-la i cancela la resta del viatge a Mèxic, i també ens explica que dos guàrdies civils moren en un xoc en la persecució d'una narcollanxa. I tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen en l'actuació del govern, diu, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern de la Generalitat encadena una crisi rere una altra.
2: Gràcies, Marc.
4: Bona nit.
0: Bona nit.

0: Doncs entrem a l'hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, se'ns acaba la setmana, però tenim 12 minuts i els aprofitarem bé.
1: Aquests últims minuts els compartirem amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. És una persona que va canviar l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia, per el teatre, televisió i cinema, i també per la dramatúrgia. És una de les cares de la creació teatral més jove que hi ha a casa nostra. Li interessen temes com l'amor, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. I això és el que ara ha portat a escena. És un text que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett fins al 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. El nostre convidat d'avui és el dramaturg i escenògraf Cesc Colomina. Bona nit, Cesc,
2: molt
1: com estàs?
2: Nit. Molt bé.
1: Estem molt contents de tenir-te aquí. Com has vist això del Catalunya Nit? Has après alguna cosa escoltant-lo?
2: Doncs sí, he après moltes coses. La primera cosa que vull destacar o que m'ha sobtat moltíssim és que Lorca va tancar un teatre per les seves floristes i va fer una representació amb la Margarita Xirgu, i això em sembla una notícia molt, molt, molt única.
0: És espectacular, això.
1: És espectacular, i tant, eh? Aquests gers demostren com són les persones, oi, al final?
2: Completament.
1: Aviam, com és que canvies l'enginyeria? Aviam, hem de confessar una cosa.
0: Enginyeria mecànica.
1: No, és que jo ja he vist que era de números, perquè hi ha hagut un moment que hem volgut fer aquí una operació per saber quan representava.
0: Jo no podia en aquest moment.
1: 500.000 euros de multa per una persona que cobra 13 o 17 milions cada any, i aquí el Cesc ha tret el bolígraf i ha fet números, i ara ho entenem tot. Canvies l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia i la dramatúrgia. Com va aquest moment a la vida?
2: A veure, realment jo sempre havia volgut dedicar-me al món del teatre, i va ser per una qüestió familiar que vam voler una miqueta que anés cap a l'enginyeria, i jo amb la resistència de dir sí o sí em dedicaré al teatre vaig dir vinga, va, doncs entrarem per l'escenografia, i l'enginyeria i l'escenografia tenen molt bastant a veure, i així doncs la part tècnica del teatre la vaig aprendre en enginyeria, i ara la creativa ja la puc aplicar, i és fantàstic.
0: Clar, és que t'hem presentat com a dramaturg i la gent pot pensar, dramaturg, això què vol dir? Director? Tu dirigeixes l'obra, no?
2: No.
0: Què fem els dramaturgs?
2: Els dramaturgs creem les històries i posem en paper doncs tots els diàlegs que els personatges després doncs interpretaran en escena i mostraran la història.
1: Molt bé. Aviam, abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure la Beckett fins al 24. És la peça que tanca la trilogia Aurora. Primer va ser, com em recordes, centrat en l'amistat, i després No t'enamoris de mi, sobre les relacions sexoafectives. Què has volgut explicar ara amb Abraça'm fins que m'adormi?
2: Doncs justament he volgut explicar la família i una miqueta també com aquesta gent que té l'anhel o té les ganes de voler-se expressar a partir de l'art i pateix una repressió de família que la porten cap a uns altres camins, doncs com realment l'art ens salva i que no hem de deixar mai, si ens expressem en art, d'utilitzar l'art i que la feina no ens tapi aquesta manera sobretot la manera d'expressar-nos, que és la que ens manté vives.
0: Això ho feu amb un actor a escena, el Roc Bernadí, però no és un monòleg, eh?
2: Bueno, aquí començo...
0: Okay.
2: Hi ha gent que diu que no és un monòleg. Realment sí que ho és, perquè no és un actor, però com que fa de tants personatges diferents i té un ventall molt ampli, i realment el Roc és dels millors actors que podem tenir i que tenim ara mateix en el Teatre Català, en el qual estic superorgullós i supercontent, perquè té realment una sensibilitat que pot transmetre perfectament el que sent el Marcel, que és aquest com protagonista que guia tota la història. Doncs això, com que fa tants personatges, hi ha una mica en dubte si realment acaba sent un monòleg o una obra de teatre amb un sol actor.
1: Allà hi ha el joc, oi? Allà hi ha el joc, aquí hi ha el joc. Què tal la vostra generació, no? Perquè el Marcel, el protagonista d'aquesta obra, té més o menys la teva edat.
2: Efectivament.
1: I apuntes, no? T'hem llegit alguna vegada que és una generació que està una mica perduts. Quin sentit ho dius?
2: Com em referia a Perduts, o sigui, realment és tota la trilogia Aurora en el qual volia apuntar a aquesta cosa d'estar perduts. Realment som una generació que tenim molts títols, que hem après moltes coses, ens vam criar a la infància amb moltes extraescolars, tenim molt coneixement i no hi ha tanta... Bueno, la remuneració en aquests espais no acaba de ser igual al cost de vida com per independitzar-se o entrar a una família. I també tot això que fa a les xarxes socials de passar molta estona mirant pantalles i no acabar de fer pensar, fa que ens trobem una mica perduts en aquest sentit.
1: Molt connectats, però poc vinculats, no? Al principi de la setmana en parlàvem, justament, aquí, no?
2: Doncs exacte, penso el mateix.
1: És això, eh?
2: És això.
1: És això, molt bé.
0: Hem parlat del teu perfil de dramaturg i escenògraf. Com prepares l'escenografia?
2: Realment estic molt més còmode amb escenògraf perquè és aquesta persona que realment sí que dissenya l'espai. Uh-huh. Que per mi la dramatúrgia també, o sigui, és qui escriu l'obra i l'escenògraf per mi seria com el dramaturg de dramatúrgia de l'espai. I estic molt més còmode en el sentit de que no tinc tanta exposició en si, i en el text, per exemple, hi ha una frase que dic que el Marcel vol ser poeta i diu, és que triaria tants cops més ser el poema que no pas el poeta, sinó ser aquesta persona, rotllo, qui crea, qui fa les coses, però que realment no acabes de saber qui hi ha darrere, o sigui, la persona en si. Mm. I això.
0: Aleshores, tu quan escrius el text, d'alguna manera ja vas fent l'escenografia o no? Són dues parcel·les molt diferenciades.
2: Quan escric el text sempre hi ha tota una escenografia i m'imagino tot, la il·luminació, el vestuari, fins i tot quins personatges, quins actors i actrius de Catalunya podrien interpretar-lo. Sí que és cert que, clar, que quan no ho dirigeixo jo, el que faig un altre cop és començar de zero com a escenògraf. Si no, tinc una reunió amb direcció, vull i estudio i veig cap on vol apuntar la història, i llavors tornem a començar de zero i llavors torno a fer la feina, però m'ho passo molt i molt bé.
1: Per tant, és compartir una idea ja preconcebuda. No sempre ha de ser fàcil, això, no? Trencar l'esquema aquest que t'has fet.
2: Completament no, però és un repte i també és bonic perquè així tens dues creacions d'un espai d'una mateixa obra. I la cosa bonica del teatre també és que hi ha moltes maneres de representar les històries i totes són molt boniques i molt, molt vàlides.
1: I tens un estil propi com a escenògraf, no? Perquè veiem, per exemple, no? A vegades escenaris molt despullats, no? D'altres amb coses més aviat simbòliques i d'altres com molt volgudament realistes, entenc, no?
2: Sí que és cert que intento adaptar-me moltíssim a la proposta de direcció i no m'agrada tant les escenografies realistes com a tal, però sí que és cert que vaig com a temporades. Una temporada doncs, em fixo molt amb les moquetes i sembla que només faci moquetes. Ara aquesta temporada estic amb les cortines i totes les escenografies que estic fent tenen cortines, però no ho sé exactament per què.
0: I et limita molt el pressupost a l'hora de fer una escenografia o no és un gran problema?
2: Sempre és un gran problema el pressupost, però crec que tinc les eines suficients per poder-me adaptar a cada un dels projectes i crec, bueno, això.
0: Doncs, ja. Abraça'm si pots, no, fins al 24 de maig, eh?
2: Efectivament,
0: a la sala Beckett.
1: Hem de dir, podem xivar-nos d'una cosa, el Cesc és una persona que s'apunta coses a les mans. A mi això em fascina perquè és veritat, no sé si ho fas per no oblidar-te'n, perquè no tens res més a mà. És una idea creativa? Què és?
2: Normalment sempre vaig amb 50.000 milions de llibretes i quan no la tinc a mà, doncs començo a escriure coses, doncs m'ho escric a la mà. I si no, en el mòbil, a les notes. No paro d'escriure, tot el dia.
0: Doncs això és tenir literalment la llibreta a la mà.
2: Total. Like an empty fire.

El Cesc Colomina, que també podria dirigir un videoclip com aquest, que està circulant per tot arreu, és el raper suec Jung Lin i es titula aquesta cançó Storm 2.

0: Aquesta és la cançó que aquesta setmana ens ha conduït al final del Catalunya Nit. Dilluns n'estrenarem una altra. A les 10 tornarem a ser aquí fins a la mitjanit amb les notícies tan ben pensades com puguem. I amb un equipàs. Amb l'Elis Puny, el Marc Güell, el Marc Presseguer, la Lídia Orriols, Luis Ángel Alonso i tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. I sí que parlem en aquestes dues hores, però no ho volem fer fins al final. No ens agrada tenir l'última paraula.
1: I haurem d'afegir també els autors que signen cada dia el comiat del dia i del programa. Avui qui tindrà aquesta responsabilitat és en Cesc Colomina, dramaturg i escenògraf, a qui podeu anar a descobrir d'alguna manera amb el text que ara mateix s'està representant a la Sala Beckett fins al dia 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. Gràcies, Cesc, per acompanyar-nos. Tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Moltes gràcies. Doncs visca la dramatúrgia catalana i els joves i les joves creadores que cada dia estan lluitant per tenir espais com la Sala Beckett, i gràcies a la Sala Beckett també per donar veu a la jove dramatúrgia catalana.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
1: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes, serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, al sud, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
8: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en què els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
9: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
8: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en què un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
11: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
12: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3Cat Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
15: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
10: 3Cat Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
17: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou de atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
18: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
17: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
19: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa ens pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
20: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
21: Today it has become clear that Wales demanded.
22: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
20: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
23: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
20: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
24: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
25: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo. Però, a més, portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica, amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
24: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és els banys àrabs.
26: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir i vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
24: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb €500.000 de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, a l'Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: El Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial Matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, la EMA de Lleida s'ha proclamat campió. A la final, disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works. I han acabat, tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. Al duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquen pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Tubac?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat i Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a

0: és asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
1: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
2: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la CAN amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
4: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
5: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
4: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
6: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
7: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat,

0: En una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
1: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
2: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
1: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
3: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
1: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un 0,6% al primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada al quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una 70 de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
4: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
5: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo.
4: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una 50 de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
5: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
4: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'Arquebisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podran assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del Pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arquebisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, adduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'Arquebisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
6: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arquebisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via. I això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
9: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
10: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
9: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi municipi és apta per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
11: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
12: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
11: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
13: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
11: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
14: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu que és el mòbil i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
15: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
2: Bueno, és tecnologia... que el que fa és que quan tu atances el mòbil doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, i en salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura. Utzet fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, a l'Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: El Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contrapusadas.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
6: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: 3CAT Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
8: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en el que els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
9: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
8: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en què un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
11: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
12: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3Cat Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
15: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
10: 3Cat Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
17: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou de atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
18: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
17: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
19: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa ens pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta antiimmigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
20: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
21: Today it has become clear that Wales demanded.
22: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
20: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5a victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
23: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
20: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
24: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
25: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
24: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és als banys àrabs.
26: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
24: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix, i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb mig milió d'euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: El Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx Alavés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3 o Osasuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació, l'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works. I han acabat, tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no soy bien avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quickstep, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
10: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Tubac?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill.

0: evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
4: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
5: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde noche y el domingo primera hora de la mañana.
4: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
3: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
6: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
7: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
3: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitat

0: citació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índult. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
1: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
2: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
1: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
3: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
1: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada el quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els dos operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
4: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
5: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un únic operatiu.
4: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
5: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
4: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'arcabisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, es farà el dimarts 9 de juny i podrà assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arcabisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó 14 del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arcabisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
6: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via. I això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana tindrem dos dies amb dos tipus de temps, un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge a banda del sol serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
9: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
10: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
9: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
11: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
12: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
11: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
13: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
11: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
14: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
15: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.
16: Oui, la liem, nosaltres desfilem, la barca recuperem i tornem a celebrar a contracorrent. Oui, la liem.
0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
17: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavi Blanco.
18: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs, un missatge que ho tinguis predeterminat.
17: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el Rem aquí a Lleida.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
19: He's in the jailhouse now. In the jailhouse now.
0: Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
20: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
2: el text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
20: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
21: Esports.
0: En David Ubach.
22: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
23: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
22: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio matrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
21: 3CAT Info.
22: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
24: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
22: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3 o Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Vilassana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'hoquei patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
25: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía, y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande, y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no se habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
22: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quickstep, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
21: 3CAT Info.
22: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada Els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
1: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
22: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
21: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient.